0: activa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que català, valencià i mallorquí són llengües diferents. Unes paraules que van generar molt d'enrenou i per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxatge es va saber el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors, mestres i famílies que vulguin traslladar les seves queixes sobre el sistema educatiu. És una iniciativa que pretén escoltar el malestar del sector, com explica Niubó.
1: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
0: Les trobades s'allargaran fins al març de l'any vinent.
2: Esports, el Mundial de Futbol, Ghana i Panamà empaten a 0 en el partit que disputen aquesta matinada a Toronto. Jugats aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat a l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
0: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
2: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que actuïn.
0: El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, que el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
3: Fins aquí les notícies.
4: Ja és aquí el primer Mundial amb 48 seleccions.
5: No, te'n falta una.
4: Ah, clar, la del tot costa.
5: Doncs som-hi, convocatòria.
6: Ahora bien lo bonito, atacantes.
5: Marc Crosas.
4: Natàlia Arroyo.
5: Gemmarie Dongu.
4: Bruna Vilamala.
5: Damià Abella. Ion Vaquero.
4: Ilia Sánchez.
7: I amb la Sònia Gelmà des dels Estats Units. Tot el Mundial.
4: Al tot costa.
6: Momento, seguimos.
7: Cada vespre a les 7, amb el Jordi Costa i la Sònia Gelmà, seguim el Mundial.
8: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
9: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
7: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
10: I també disponible a la plataforma 3Cat.
11: Catalunya.
12: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
13: Aviam què passarà avui.
14: Per què les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplets?
15: Sí, senyores.
14: Reivindiquem això.
15: Bueno, senyores. Els creueristes que arriben a Barcelona, no? Els envien tots a veure flamenco.
16: La Mercè para la tele. La Glòria Rivera, eh? L'heu sentit mai,
17: Copletista
16: boníssim.
17: Canta molt bé, té una veu molt
16: bona. Oh, i riurem, eh?
17: Sí.
16: És actriu també aquesta noia, és boníssima. És de la broma aquesta. Canta triu.
13: El tanc. Què has dit?
16: Canta triu.
17: Canta triu.
16: Canta triu.
13: Dic que parlarem del tanc.
17: Del tanc.
13: És una cosa que no havíem tocat mai, s'envia de parlar tard o d'hora.
17: Vinga, parlem-ne.
16: Va, arriba el jefe.
15: Déu vos guard.
18: I visca el batlle!

0: El tanc no el van inventar els egipcis.
1: Bueno, menys la Girona.
0: Bueno, però sí que Leonardo da Vinci ja va fer uns dibuixos d'uns vehicles d'atac amb rodes impulsats per diversos homes.
2: No va pas tenir cosa d'inventar res, aquest. Eh? Només dibuixava, passava els dies dibuixant.
0: Així que va inventar coses, Leonardo da Vinci, pobre home, però també va fer molts dibuixos i esquemes que no van prosperar. De fet, molt abans que Leonardo

0: I no hi havia càmeres de fotos a l'època.
1: No, però hi ha dibuixos, hi ha maquetes, eh? Bé, parlem del tanc modern, el que coneixem actualment.
0: Els de la Diagonal.
1: Exacte. Sí. No sé si sempre és obligat entrar per la Diagonal amb el tanc. Si tu vas amb un tanc, has d'entrar...
2: Depèn d'on vinguis, sí.
3: I depèn on vagis.
1: Clar. Vull dir, jo si fos militar espanyol, diguéssim...
3: Home, t'hauria fotut un giro a la vida molt grosa.
1: Sí, una mica.
3: Però, així d'entrada.
1: Imaginem, si fos militar espanyol i volgués conquerir Catalunya...
4: Per què la vols conquerir? Ja esteu a Catalunya, paio.
1: Ah, clar, si ets militar espanyol, sí. Sí, sí.
2: Clar.
1: Ara no ho és, però si fos militar espanyol
3: ja ho seria.
1: Però imaginem que sóc militar espanyol i jo entraria per la Ronda Litoral per sorprendre, no? Per si vés amb el tanc.
2: I però després què? Per Vall d'Hebron o pel túnel de la Rovira?
1: No sé perquè tampoc...
4: Hi ha molt trànsit.
3: Jo per Sant Jordi no vaig arribar, eh?
1: No. Vull dir que... Per la Meridiana.
3: Sí, és veritat.
1: Per la Meridiana no entreu.
2: No,
3: això segur.
1: Bé, el primer tanc que entra en combat és el Mark I. L'exèrcit britànic sorprèn l'any 1916 a la batalla de Somme a la Primera Guerra Mundial. La primera vegada que es veu... és la primera vegada que es veu un tanc en combat. L'utilitzen per atacar els alemanys.
4: Ara m'agrada això. Sí. Va anar bé, suposo, no?
1: Va anar regular.
4: Sí. Què va fallar? Va no...
1: 20.000 anglesos morts en un sol dia.
4: Jo no t'apuntava el tanc.
1: De fet, és la jornada més devastadora de la història de Gran Bretanya, tu. No sé què va passar. Suposo que es van refiar. Tenien el tanc nou, van entretenir, la gent despistada mirant el tanc. Guaita, quines rodes aquest tanc, tu.
0: Si no té rodes.
1: Bueno, per això el miraven. Guaita, quines rodes més rares el tanc, no? Llavors, bueno, els van acribillar, pobra gent. Mark I es deia, apunteu-se. Mark I. Que això està molt bé que es digui I, el primer. Mark I.
4: Sí.
1: Perquè que no passi com amb l'iPhone, vull dir, per exemple.
4: Què va passar amb l'iPhone?
1: L'iPhone, que el primer que van treure es deia iPhone,
4: sí.
1: I quan van treure el segon es deia iPhone 3, i el 2 no hi és.
2: Com?
4: Cony!
1: T'ho prometo.
3: Sí? Això va passar?
1: T'ho prometo que sí. I del 8 van saltar el 10.
4: Què dius?
2: L'iPhone 9? No hi ha el 9?
1: De l'iPhone 8, l'Steve Jobs aquell, de màrqueting, molt bé, però de números anava com el cul, anava.
4: Però a mi me'l van vendre l'iPhone 9.
1: No.
4: Un col·lega em va dir, a veritat de preu, me'l va deixar.
2: Et van vendre el
1: pèl. Ha de ser el 8. Mira bé darrere.
3: Què em vas pagar?
4: Bueno, no sé, ara me'n recordo, però no m'ho pico usada, però és la de preu.
3: Sí, era el 8.
1: Carles Lloriguer, Rafael Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boja coneguda. Ha trepitjat fort els escenaris des del Molino fins al de la Mercè. Actriu, cantant, cantatriu, copletista i tantes coses més, a qui la mouen unes ganes terribles de sacsejar consciències per allà on passa i, a més, posar en valor el couplet, un gènere musical popular sovint menys tingut aquest nostre país. Ella torna a donar veu a artistes a qui molts no havien sentit mai, reinterpretant-les cap al seu estil i posant-les en escena amb una singularitat segur que irrepetible.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Glòria Rivera!

0: Glòria, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui dic a mi un plàtano amb xocolata negra.
0: Oh, carai.
1: I arribant a la ciutat de Vic m'he menjat un dònut.
0: Plàtan amb xocolata negra i un dònut.
2: Bueno, perquè arribava a Vic.
3: Sí. Clar, molt de Vic,
2: és típic de Vic.
0: Li han dit, quan arribis a Vic, sobretot, un dònut, eh?
1: Sí, buscava carn, xitxa i m'ha dit no.
0: D'on venies? D'on ets originària, tu?
1: Jo sóc de Guissona, però venia, sí, també. També carn de...
0: Home, sí.
1: Lloc de carn.
0: Sí.
1: Però venia de la Barceloneta, que és on visc.
0: Molt bé. Glòria, et descrius com a actriu, cantant, productora, directora, creadora, dramaturga, aspirant a rica club copletista, també?
1: També.
0: No sé què és més difícil de fer o amb què et sents més identificada.
1: Amb l'aspirant a rica.
0: Aspirant a rica, eh? Som tots una mica, això. Una mica.
4: Noi, sí. Sí, però va passant els anys i
0: costa, eh?
3: I cada cop costa més aspirant, eh?
0: Bé, si encara no sabeu qui és la Glòria Rivera, sona així.
5: Des de que tu te n'anaris, l'ortit ja no s'ha regat, la bona herba no hi creix, i el julivert s'ha secat.
0: Això que sentim és una jota, però tu ets més aviat cupletista, no?
1: Exacte. Clar, és que el cuplet és un gènere que podria ser tan barreja de tot, d'himnes, de... I mira, aquí vaig tenir un capritxo per segona jota. Bueno, jo sola no, amb gent.
0: També és un camí, com a aspirant a rica, no sembla la via més directa.
4: Un as de remafort.
0: La de cupletista, diguéssim.
1: Sí, bueno, hi ha una part bona, en realitat, Peyu, perquè, clar, les cupletistes, la majoria són mortes, clar. Retirades.
0: És veritat, això és veritat.

0: veritat, aquí hi ha...
1: No, llavors, si busques a Google i vols trobar alguna, m'hauràs de trucar a mi, per collons, sí, quasi, quasi.
0: Què ha passat aquí? Per què no n'hi ha de cupletistes actualment?
1: No sé, la Maria del Mar Bonet em va dir... que me li vaig presentar com a cupletista, em va dir, ets la primera persona que se'm presenta com a tal.
0: Carai.
1: Ella, vull dir que ja té una certa edat també, bueno, és igual. És que, no sé, no sé, és un títol que jo vaig sortir de l'Institut del Teatre i vaig dir, bueno, sortiràs amb el títol d'art dramàtic, però també de cupletista. Trobo que és fer una mica de justícia.
0: Està bé, està bé. Tu ets molt jove, a més tens 32 anys, si no ho tinc mal entès. No hi ha cupletistes de 32 anys.
2: No, ni de 38.
0: Ni de 38, no. No, no, no, no. També dius que sempre se't descriu com a artista emergent. No sé quants anys han de passar.
1: No, ara ja està, eh?
0: Ja està.
1: Si, si algú em crida, no em giraré.
0: Ara ja si et diuen artista emergent, ja no.
1: No. No, home, ja havia fet 3 espectacles, més també amb la companyia, José i sus hermanes, varios espectacles, no, no, ja està, ja està.
0: Quant temps portes en actiu ara? Amb quants anys vas començar? Quan t'aficiones a tot això?
1: Jo m'aficiono amb el couplet amb, a l'Institut del Teatre, que penso, oh, quant de couplet, quant de folklore o de gènere del, del país d'hauré tocar? Ni mica.
0: Re,
1: ni mica.
0: A l'Institut del Teatre, això.
1: Cançó francesa, cançó brasileña i acabar amb un musical americà.
3: Au, va.
4: De veritat. Nosaltres fèiem couplets, a la nostra època.
1: Devies tindre
4: amb
1: sort.
4: Amb la Maria Jesús. Clar, ja deu estar jubilada.
5: No. Són tots bons. No. Són tots bons, no. Per ser.
3: No es cultiva el gènere psicalíptic a l'Institut del Teatre.
1: No es va cultivar gens.
0: Carai.
1: I llavors, com a treball final de carrera, vaig fer un show de couplets.
0: I va anar bé.
1: Va anar bé, va anar bé.
3: Jo el vaig veure.
0: Ah, sí?
1: Sí, l'Arnau va vindre. Quins nervis quan em van dir ha vingut l'Arnau Tordera. Oh!
0: Tu, Arnau, com hi vas anar per allà?
3: Perquè hi ha poques cupletistes, però una de les que s'hi aproxima és la meva persona.
0: Aquest tio, aquest tio que diem sorprès.
3: No, és veritat.
0: Ets un cupletista.
3: Jo tinc un vincle directe amb les cupletistes de principi de segle XX. De fet, jo em defineixo com a creador psicalíptic, que és aquest gènere que van cultivar les cupletistes d'aquella època com la Glòria.
0: Fixa't. Bueno, la Glòria és d'aquesta època, no?
3: És de la nostra. Sí.
0: És de la nostra. És de la nostra.
1: De tot, és la que convingui.
0: Quina és la cupletista de referència a Catalunya? Quina ha sigut?
1: Podria ser la Raquel Meyer, la Bella Dorita...
3: Càndida Pérez.
1: O Càndida Pérez, compositora... d'Olot, compositora de la Marieta de l'Ull Viu al couplet, compositora de les Caramelles. I
0: per què ho hem oblidat tant, això?
1: Ah, anava a citar Núria Feliu i Guillermina Mota,
0: sí,
1: els discos que ja van fer de couplets als anys 70. Realment tots aquells couplets ja estaven fets als anys 20. Ja els havien cantat altres coupletistes, Pilar Alonso o Mercè Serós, ja els havien cantat. El Remena Nena l'havia cantat la mare de la Mari Sant Pere.
0: Sí.
1: Aquesta va ser la primera persona que va cantar el Remena Nena, que el recordem tots per sí, la Mota, i és com una cançó popular.
3: I és la part,
1: però és dels anys 20.
3: És la part d'una obra de més envergadura que es diu La reina ha relliscat.
0: La reina ha relliscat.
3: Exacte, el Remena Nena apareix allà com una cita coupletística, com passava sovint en aquesta època.
1: Exactament, perquè moltes coupletistes formaven part de l'elenc de vodevils o de...
3: En Peu va dient, què va passar? Com és que no hem seguit fent això? Bé, va haver-hi un impàs, com després dels anys 20...
1: Ah, sí? Una petita
0: què
1: cosa.
0: Què va passar? Què va passar?
1: Van entrar els tancs, van entrar els tancs.
0: Sí. Per la Diagonal, per la Diagonal, sí senyora, escolta. T'hem d'imaginar de petita ja a casa fent actuacions o aquesta vena artística et surt de més gran?
1: He de confessar que jo mirava molt Lluvia d'Estrelles.
0: Hòstia, amb el Bertín Osborne, eh?
1: Sí, una mica com la Isa, també.
0: Esta noche Gloria se convierte en...
1: Jo ho mirava, pensava, és massa espanyolet. Tampoc m'hi bec, tot millor els fravalans. Però, bueno, bé allò, o el cine de barri, també ho mirava molt. No sóc d'una terra que tinguem molta tradició... No s'hi va llejotes, a la Segarra no s'hi fa molta cultura, però sí que a casa mamava de Núries Felius i d'aquestes coses i a mi em donava vida això. Jo quan feia cant al conservatori, a mi un lit alemany no em deia res ni mu. Doncs tampoc l'entenia.
0: Yeah.
1: Però s'esforçaven perquè l'entenguéssim, no. I en canvi, quan tocava alguna cosa de sarsuela, deia, ai, què és tot això? Què se'm desperta aquí? Bueno, jo... O sigui, cognoms catalans, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Tots
0: però sí que és veritat que potser és un gènere que l'associem... No l'associem al català, normalment, no? El couplet?
1: No l'associem... Bueno, perquè molta gent no sap que tot això que cantava la Feliu... No, són couplets. Són couplets. Perquè penses couplet, potser penses les folklòriques. Folklòriques, sí. Espanya.
3: Sí, sí, amb copla, que també es confon amb la copla tenora i flabiol. No, això el bueno, couplet és un gènere català.
0: L'estètica i tot plegat, no? No sé si la gent es parla molt de flamenc, per exemple, però del couplet gens ni mica.
1: Exactament, perquè les japoneses poden anar a veure flamenco cada dia a les Rambles i no couplets.
0: Sí, senyora.
1: Reivindiquem això.
2: Bueno, sí, senyora.
0: Els creueristes que arriben a Barcelona, no? Els envien tots a veure flamenco. Se'ls hauria de fer un tour per Barcelona.
1: I els posen mariachis a les portes del quan baixen sí, un dia vam anar a fer treball de camp que fèiem una obra del turisme i els hi posen mariachis només baixar de l'escala del Marquet.
0: Això passa, ho dius de veritat?
1: Sí.
0: Mariachis a Barcelona.
1: Algú d'aquí deu haver anat de creuer perquè la gent va molt de creuer, es veu.
5: No, i no és el cas.
1: No.
5: Ho sento.
1: Oita.
0: Vaig anar una vegada pel Covid perquè no hi havia ningú. I llavors vam anar...
5: Però anaves al revés.
0: Anava al revés, jo sortia de Barcelona.
5: Sí,
0: i quan vaig arribar a Barcelona no vaig veure mariachis, vaig agafar el cotxe i vaig cardar el camp ràpid cap a casa. No vaig fer res més. Les lletres dels couplets del segle XX poden seguir-se cantant actualment o s'haurien d'actualitzar?
1: Moltes les seguixo cantant i la gent es pensa, això...
0: Queda avui. Clar.
1: Però algunes sí que les actualitzo, les canvio. Com que ningú vindrà a reclamar res.
0: De fet, ara mateix estàs fent l'espectacle Bomba Va, no? Parteixes de les lletres i cançons de Rosita Rodrigo i les guerres de la seva època. No sé si en aquest cas hi has fet gaires adaptacions.
1: De Rosita Rodrigo canta una cançó que és Bomba Va, estic
0: Bomba
1: així,
0: va.
1: I no li he fet cap canvi. Bueno, si algun canvi sí que li he fet. La majoria de lletres sí que les altera una mica.
0: Uh-huh.
1: S'ha de fer, eh?
0: Però podrien ser actuals, són vigents, diguéssim.
1: Moltíssim. El Batallón de Modistilles, també.
0: Pot ser que hi hagi una de les cançons de Bomba Va, que l'escrivís la teva iaia?
5: Què dius ara?
1: Jo la vaig escriure per la iaia. Una cançó que es diu Princeses. La iaia, ella, com que va néixer el 27, recordava amb bastanta consciència la guerra.
0: Uh-huh.
1: I llavors m'explicava sempre un episodi d'una explosió i va petar moltes coses. Vivia en un poble petit, allà a l'Urgell. I, bueno, recorda molts morts i això a mi m'impactava molt. Ella ho explicava molt sovint.
0: Quan t'explicava i tu eres petita i t'explicava aquestes històries de la guerra.
1: I fa uns 10 anys que jo feia com de cantautora per Barets del Raval, doncs vaig escriure aquesta cançó, Princeses, la que sentim ara, i vaig considerar que l'havia de recuperar.
0: Uh-huh.
1: És la cançó trista, és el moment tendre, moment llagrimeta del show.
0: Les lletres del couplet estan plenes de sàtira i reivindicació i tu has seguit amb aquesta tradició amb cançons com El Pis, on fas crítiques sobre l'habitatge amb aquesta lletra.
1: Tinc un

0: posadet del d'un terrat. Me'n fan pagar 200 duros per tenir electricitat. Abans tirava l'olla, herbeta seca, que jo m'espigolava amb una targeta. Ara no puc tirar...
1: És una bona arma, el couplet, també, per fer crítica social.
2: Tant, és la manera de dir lo que penses, lo que et molesta i lo que molesta al públic, i així trobar aquesta complicitat. I tots riure d'això és una manera molt amable de queixar-se, de criticar directament.
1: T'autocensures, et frenes o ho escrius tot, el que t'agrada criticar?
2: Intento escriure-ho tot. A vegades m'ha intentat censurar el propi equip.
1: Ah, sí?
2: L'antic show, que es diu Perner, l'acabo amb "Ai, que matar el rei".
1: Fixa't.
2: I fixa't.
1: Això ja ho tallarem.
2: No, però és una cita, vull dir.
1: Ah, perdó.
3: Sí. No s'ha de tallar.
2: I em volien... Bueno, ho vam estar debatint. Però,
4: i al final?
2: No, s'ha quedat.
1: S'ha quedat.
2: Sí. Em van posar a la presó.
1: És ficció.
3: Un escenari, no?
5: Tampoc no dius pas el rei, ni res.
3: No dius pas el nom de quin rei.
2: No.
1: Pot ser el rei León.
3: Ara.
5: Poder tindries més problemes, eh?
1: Amb els animalistes. Vigila. A qui critiques ara? A les lletres dels couplets d'avui en dia? Personifiques una mica? Aquí deies "Ai, que matar el rei", però, per exemple, hi ha l'altre que feia sàtira de l'habitatge i de com està el tema. Però ataques contra polítics en concret? O a qui critiques?
2: A vegades és la pròpia actualitat del moment. En Perner estàvem, que va ser el moment del bisbe de Solsona.
1: Hòstia,
2: i parlava dels catalans, que som una miqueta com del puny estret i aquestes coses, i que el diner el fa Llucifer, i vaig haver d'afegir que el bisbe de Solsona també, amb tota la polèmica tan divertida. M'encanta, soc tan fan d'aquell matrimoni.
1: És que tot era molt divertit. Quan acaba treballant a Semen Cardona ja és la cinereta.
3: És la cinereta.
5: Jo estic guionat segur. Hi ha uns autors a darrere d'això.
1: Jo entenc que sí.
3: No entreu a la sèrie.
1: Espera't. Creus que el couplet serà mai cap de cartell d'aquests macrofestivals que es fan ara a Catalunya?
2: Hauria, i tant.
1: Sí?
2: Sí.
1: El Canet Rock.
2: Ha de ser.
5: El Canet Rock?
2: Ja estem tardant, el que sigui, no ho sé.
5: Vinga.
3: Estaria molt guai.
2: El Canet, el Canut, és igual, el que sigui.
1: El Canet Rock, el Cabró Rock, no sé qui, n'hi ha molts.
5: Home, en Mainat és un gran coneixedor del couplet. Ja podria tenir una mica de sensibilitat posant couplet allà.
1: Porteu-la.
2: Porteu-la
1: a Glòria, Canet.
3: La Glòria ho petaria.
1: Clar, jo crec que sí.
3: O jovent.
2: És que aquesta era l'essència de les cupletistes, realment, perquè eren totalment polititzades i es codejaven pel paral·lel, no?, amb tots els sindicalistes i anarquistes, però eren estrelles de masses, eren tan estimades per tothom, o sigui, la gent sentia la ràdio quan hi havia la ràdio, però no comprava els seus cromos i feien els anuncis per la ràdio de colònies o del que fos, o del
5: ben
2: tabaco.
5: Ben igual.
2: Ha de ser així.
1: Igual.
3: Cromos, eh?
1: A banda del...
2: Les paletes. He dit cromos.
3: Has dit cromos, eh? M'he pensat en l'àlbum de Panini. Hòstia, això no ho sabia jo.
1: A banda del Canet Rock, on et podem veure, Glòria?
2: Em podreu veure justament a Vic, al juliol.
1: Mira.
2: Sí.
1: A on, de Vic?
2: A l'Atlàntida.
1: Me reservo un parell de...
2: 10 de juliol.
1: 10 de juliol.
2: 11 de juliol al Fimpeter de Vilanova.
1: Molt bé.
2: Què més? Després també el juliol a Sant Celoni. Per Festa Major de Sitges a l'agost.
1: Bueno, et seguirem les xarxes socials. Et pots dedicar actualment exclusivament al couplet o fas altres coses?
2: Em dedico al couplet, faig de presentadora de coses... Em dedico a l'escenari, podríem dir que sí.
1: Al món de l'artista.
3: Ah, i els últims...
2: Però encara aspirant.
3: 17 anys?
1: Sí.
3: Només he fet coses amb aquest senyor.
1: Amb en Xuriguera.
3: I amb la Glòria Rivera.
2: Mira!
1: Ah, sí?
3: Vam presentar una gala junts amb la Glòria.
1: Mira, veus?
2: Sí, així ens vam conèixer.
3: I ella va cantar, jo no.
1: Millor.
3: L'organització va decidir bé el que havia de fer.
1: Cadascú lo seu, Fel. Cadascú lo seu.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Glòria, una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de...
7: Ella!
1: Perquè no hagis de menjar dònuts, escolta.
4: Exacte.
1: La paraula d'avui és ibassós. A, ibassós. Persona que fa ostentació constantment de la seva riquesa.
4: El teu cunyat tot el dia parlant del iot que té a Cadaqués i dels sopars de llagosta és tan ibesós de veritat que no el suporto.
1: Bé, ibesós, paraula que s'utilitza com a punt cardinal per orientar-se circulant per Barcelona en contraposició al Llobregat.
3: Vas fins al final del carrer i allà hi ha dues entrades a la Ronda de Dalt en sentit Llobregat i ibesós.
1: O ser ibesós es diu d'una persona, cosa o esdeveniment que va o passa ràpid, veloç.
7: Ho vaig veure perfectament al metro. Un home amb un gest ibesós li va fotre la mà al cul al del meu davant i li va robar la cartera.
1: A, B o C?
2: Voldria que fos la B, eh? Serà la C?
1: Correcte! Ah!
2: Gràcies! És un telèfon, però?
1: És un, no, és una llangonissa de vera que pots trucar per la llangonissa. Una llangonissa amb cobertura.
2: Gràcies.
1: Mercè, vull dedicar-me el capítol al tanc.
7: Del tanc. Parlem del tanc, però també, a veure, els tancs necessiten un conductor, no?
3: Quanta gent parlem... hi va dins un tanc? Un parell? Un
8: 30, 30, 40...
1: Què dius?
8: Sí, van sortint, com els cotxes dels pallassos que van sortint d'allà dintre.
7: No. A veure, depèn del tanc, però normalment n'hi van uns 3 o 4.
1: On té la porta el tanc? És per dalt? És aquell forat de dalt, no?
7: Sí, no? Com una escotilla, no?
1: Sí, que és veritat, sí. Sí. No entres pel que no entres.
3: No.
7: No.
3: Has d'estar molt...
7: Fa de mal entrar.
3: Has d'estar molt finet.
7: Us vull destacar un dels millors pilots de tanc de la història, que va ser en George S. Patton, comandant de les forces blindades dels Estats Units, i va combatre a la Primera Guerra Mundial, però també a la Segona Guerra Mundial.
9: Ostres, això passava? Jo creia que si anaves a la primera no calia que anessis a la
7: convalida,
9: segona.
7: Convalida, no?
9: Exacte, t'ho convalida.
7: No, doncs es veu que no. Va combatre totes dues guerres i deien que era un dels millors amb el tanc. Un dels generals més agressius, ràpids i carismàtics. Després de sobreviure a dues guerres mundials, doncs un dia es veu que anava amb el seu Cadillac, allò que s'anava a caçar faisans,
1: sí.
7: I un altre cotxe el va picar.
1: Hòstia.
7: Sí, va haver-hi un accident sense cap ferit, però amb un mort. Es va morir George S. Patton.
1: Què dius ara?
7: Sí,
1: tota la vida amb el tanc i llavors te maten anant a caçar faisans.
8: Sí, noia, però és que és molt més perillós anar amb cotxe que anar amb tanc, eh?
1: Home, això no sé si vols dir aquesta dada, això que era.
3: Home, quanta gent coneixes que s'hagi mort o ha tingut un accident amb un tanc?
1: Jo, cap.
3: Però i amb cotxe?
1: Amb un cotxe algun, però...
3: Ah, doncs...
1: Home, però no té res a veure una cosa amb l'altra.
3: Oh, collons, bueno, sí, sí.
1: A mi si em fas triar anar amb un tanc o amb un cotxe...
8: No, home, no, és molt més perillós quedar-se una hòstia amb el tanc. Vull dir, amb el cotxe no passa molt... Amb el tanc no passarà res.
7: Dones unes voltes.
8: Home, sí que...
1: No sé, no he anat mai a un tanc, amb cotxe sí. N'has vist mai cap de prop de tanc o no?
3: A Breda?
1: A Breda?
3: No era un cotxe allò, era un cotxe.
1: A l'època aquella, el 2017, que hi havia aquell rebombori, jo vaig veure a la C-17 algun dia que els passejaven amb camions amunt i avall, com per generar una sensació de...
5: Una
2: llangurissa de telèfon.
1: Uns dònuts de Vic.
3: Ara. Boníssims.
1: Glòria, escolta'm, no volem que marxi sense gaudir-te en directe. Suposo que el teu directe és... Vull dir que el couplet, a banda de sentir-te al cotxe o on te sigui, lo important són els directes, els concerts, és on agafa més sentit tot plegat.
2: Clar, és on acabem tots despullats i és molt millor.
1: Sí. Despullar?
8: Sí, va
2: passar. Bueno, qui vol?
7: A l'estiu.
2: No s'obliga res.
1: Se t'ha despullat mai algú?
3: 10 de juliol, has dit?
1: 10 de juliol.
8: No ho veig, a Vic no ho veig.
7: Vull anar amb la gent, de carinyo.
3: Vigila Vic.
1: Ja t'avanço jo que Vic no se't despullarà, eh? Els de Vic, els treure's el mocador del coll, màxim. Déu-n'hi-do, escolta. Home, a Guissona deus haver creat sensació, també, no sé. Vull dir que no hi ha copletistes a Catalunya, però a Guissona tampoc...
2: No, hi ha el petit de Galeril.
1: Ah, i jo. Són els dos artistes de Guissona.
2: Sí, després hi ha molts porcs i molts pollastres.
1: Sí.
7: De porcs n'hi ha.
1: I el bon àrea aquella que hi va tot de jubilats allà, que els descarreguen i van menjant com... Bueno,
2: ja no en surten d'allà.
1: No, surten.
2: Se'n fan pinso.
1: El com entra et van sortir. Sí. I vaig anar a parar una vegada,
8: també,
1: per casualitat, perquè vaig muntar uns gronxadors, que ho sàpigues. Hi ha uns gronxadors de Guissona que els he muntat jo.
2: Quins gronxador?
1: Bueno, no, treballava quan era jove per pagar-me els estudis a Fundició Dúctil Benito i muntàvem gronxadors. Jo feia de muntador. I un estiu vam muntar uns gronxadors en un parc de Guissona i vam anar a dinar aquí al Bonària.
5: Allà on s'han mort 7 nens.
1: No, que els muntaven bé, escolta. Qualitat, qualitat. I vaig quedar frapat, eh? Jo era jovenet i anaves veient aquells vells omplint de llumillo i vinga, putfarra i llumillo.
2: Aquell bufet, eh? La teva terra no ho teniu, aquest bufet. També teniu bufets.
1: No gaires. Allò...
8: Home, és gros, allò.
1: Allò és molt gros.
8: No, és immens.
1: Bueno, i tens la carn crua i te la cous allà.
3: És que vas dient això i m'hi veig d'aquí 4 dies.
1: El dinar de final de temporada d'aquest any el anirem a fer allà.
8: Bravo.
1: Glòria Rivera, vinga, va, que pujaràs a l'escenari. Avui la Glòria, la cupletista actual de Catalunya, amb Arnau Tordera i Laia Gluck, interpreten Jo te l'encendré.

0: Cada vegada que sents una entrevista, penses que Catalunya ha de conèixer la teva història? Entra al corral.cat i omple el formulari. Veuràs que n'és de còmode el nostre escó del segle XIX.
1: Què he fet? Què us ha passat? Què us passa?
2: Un cop miro el percussionista de la banda, perquè no cal oblidar que en Fel no és aquí a l'escenari, però és el percussionista.
1: En Fel sacseja una maraca en forma d'ou. Sí.
2: Estava sacsejant l'ou i badallant al mateix temps.
1: Fel, hòstia, una mica d'actitud.
3: Sí, no.
4: Quines ganes.
1: Sé que aquesta secció va tard a la matinada, però una mica d'actitud.
3: Sí. M'he girat i he vist que molta gent del voltant em mirava en plan, noi, una mica de... Si fas de músic, foti ganes.
1: Arnau, què està sonant?
2: Esplau, una mica de seriositat.
1: Què sona?
2: Això és If You Don't Want Me to Destroy You.
1: Ah.
2: Del grup de rock galès Super Furry Animals, una cançó de l'any 1996. A mitjans dels 90, al Regne Unit, es confiscaven equips de so arran d'una legislació contra les raves que s'hi celebraven.
1: Ah, sí?
2: Es van posar forts amb això. I ells van tenir, el grup en qüestió, va tenir una idea peculiar. Posar un equip de so a dins d'un tanc.
1: Hòstia.
2: Oh. Sí. L'únic problema és que, bé, naturalment el tanc no podia circular pels carrers i l'havien de traslladar en un camió.
1: I tot compres un tanc.
2: Bé, en tot cas s'ho van manegar per aconseguir-lo. El 1996 van portar el tanc amb l'equip de so a dins a un festival i van tenir certs problemes perquè l'equip de so que hi havia dins sonava tan fort que eclipsava un dels escenaris on s'hi desenvolupava el festival.
1: Mira.
2: I al final el van acabar venent a Don Henley, en bateria dels mítics Eagles.
5: Mira.
2: Sempre hi ha algú que està més sonat que tu.
1: Sempre. Doncs escoltem el Super Furry Animals i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: la Jas.
1: La Jas.
0: La Jas, que és filla d'una Shiba Inu, sí, i d'un pare que encara se'l busca.
1: Vaja.
0: No s'ha trobat.
2: Quin
0: no s'ha
2: perla.
0: Trobat,
2: quin perla.
1: Bueno, amb els gossos normalment sempre se'ls busca, ah, sí? Els pares, eh? No se sap mai.
3: Exacte. Gossos i no gossos.
0: No, no se sap. És de la Mireia, veiem-lo. Veiem-la.
3: A veure-ho. Ah. És una bota. Oh. És una bota?
0: Quina preciositat, un pla només curt. Que no saps?
1: Escolta, això sembla com un país nòrdic, no?
0: És
1: com...
0: Sí, és que viu a Copenhague.
2: Ah. Ah.
0: Són de Barcelona de tota la vida, però viuen a Copenhague.
2: No és un trineu allà on està?
1: Sí, és com un trineu.
0: Sí, sí, sí.
2: És el seu pare Noel, aquest trineu.
1: Sí, sí, sí,
0: sí, potser sí.
2: A Copenhague.
0: La Mireia, la seva responsable, diu que la Jas troba a faltar molt, molt el seu Raval natal.
1: Sí.
0: Sí, perquè no li acaba de fer el pes.
1: Li agrada més el Raval que el Copenhague.
0: Sí, li agrada, sí, el Raval, el barri gòtic, ho trobo a faltar. També és veritat que la Jas es va quedar cega fa 10 anys.
3: Ah, mira, millor.
1: És un puesto com un altre, llavors.
0: Suposo que la troba a faltar per les olors, no sé. Resulta que la Jas és molt velleta, té 15 anys.
1: Ui, quasi bé poder que la matéssim abans de començar.
0: Ai, ui, que és boníssima.
3: No feu pas la pregunta final, eh?
0: Tu també et matarem quan siguis vell.
1: Ja em podeu matar ara, si voleu.
4: Els historiadors fixen el 1492 com un any transcendental. Cristòfol Colom arriba a Amèrica, els reis catòlics entren a Granada i també decideixen expulsar els jueus del seu regne. Totes aquestes accions tenen dos actors principals, Isabel I de Castella i Ferran II d'Aragó. Un Ferran II que aquell mateix 1492 va estar a punt de perdre el cap a Barcelona, literalment.
1: Avui passegem el gos per Barcelona. Som a 7 de desembre de 1492. El passeig amb la Jas comença a l'actual barri gòtic de Barcelona. Tot i ser cega des de fa 10 anys, els carrerons de merda i pixums han fet que reconegui de seguida que allò no és Copenhaguen, sinó la seva Barcelona. Resulta que algunes olors han perdurat fins al 2026.
2: Sí, noi.
3: Això sí que és maco.
1: Sí.
3: Això sí que ho tenim.
2: S'ha de conservar. Sí. Coses maques s'han de conservar.
3: Tradició. Patrimoni.
1: Que sempre ha fet pudor de pixum, això?
3: No
1: ho canviem. Mentre passegem, podem veure quina mania de pixar-se allà a les entrades dels pàrquings a Barcelona.
0: Sí, perquè surten borratxos dels llocs, els expats aquests. Borratxos dels llocs i et pixen a tot arreu.
1: Però si vas borratxo, què més et dona? Pixar-te ben bé al mig del carrer que pixar-te allà a l'entrada del pàrquing.
3: O sobre.
0: Perquè busquen la intimitat.
1: Pixa't al mig del carrer, que no
2: perquè
1: emprenyen.
2: Com vas tan torrat, també és bo poder-te repenjar una mica així.
1: Ja.
2: Que si vas al mig del carrer, hi ha perill de caure i fotre't a sobre els pixats.
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Hòstia, quanta saviesa i...
2: Són molts anys de ser jove.
1: Bé, mentre passegem podem veure que els habitants de la ciutat estan més exaltats que normalment. Resulta que el rei Ferran II hi acaba d'arribar per fer una visita oficial.
5: Hola, estimats súbdits! Hola a tothom, què tal? Com esteu, gente?
1: Ferran II és el rei de la corona d'Aragó i del Principat de Catalunya. Ha tingut alguns alts i baixos amb els catalans. Hem tingut èpoques que, bueno, l'hem apreciat, però ara mateix la seva popularitat és molt baixa a Catalunya. És normal que la resposta de la gent sigui una mica apagada.
0: Ferran! Hola! Ferran!
2: Doncs, nois, quina rebuda, també, eh? No heu pensat, no vinc, ara que us va a parir.
1: És que últimament el rei Ferran ha pres decisions una mica polèmiques, sobretot des de que s'ha juntat amb una castellana que li està inflant el cap.
2: Ui.
1: Ja en conec més d'un d'aquests. Aquell amic tan independentista.
2: Sí.
3: Amb un guàrdia civil.
1: Enganxen una castellana i ja està, eh?
2: Ja.
1: Anem, quedem dissabte, no puedo, no puedo? En castellà m'ho dius ja?
2: Au, va.
1: Des de ben petit en Ferran ha utilitzat l'aragonès i el català per expressar-se, però des de que va amb aquesta noia, que el rei tendeix a parlar en castellà.
5: No és veritat, no és veritat.
1: Sí.
5: Jo continuo siguent el de sempre.
1: No.
0: A ver, ¿con quién hablas, mi amor, que no te entiendo?
5: Con nadie, cariño, con nadie. Ah. Solo le daba las gracias a tota aquesta gente que nos ha venido a recibir.
1: És que si has de xerrar castellà, com a mínim xerra'l bé.
5: Eh?
1: Sí. En Ferran ha vingut acompanyat de la seva esposa, que és ni més ni menys que Isabel I de Castella, una castellana de dalt a baix.
0: Ah, mira, mira, con que estos son los catalanes. Ay, qué gracia, mira, mira qué mono el narrador. Hola, narrador. ¿Qué tal? Soy Isabel.
5: Pero si es Isabel o lo dices Ayuso, que
0: no la... No, soy Isabel. A veces nos confunden, ¿eh? Por chulapas. Pero no, mira.
1: Quina ràbia de l'Ona.
0: Perdona. Están diciendo fora, fora. Ay, que no te entiendo. Este catalán cerrado no lo entiendo.
1: Fora, fora, en castellano es visca, visca.
0: Ah, muy bien, muy bien. Buena gente, los catalanes.
2: Sí, ja veuràs, cariño, ja veuràs com sí.
1: Vaya merda, dona, t'has anat a buscar.
2: Ah, no, sigueu una mica més oberts, hòstia, sigueu una mica més oberts.
1: És ella que ve aquí a fer-se la xula.
2: Hòstia, que la mossa és estrangera, no en sap gaire de català, eh?
1: Amb el seu casament, en Ferran i la Isabel han aconseguit unir les corones sota un imperi unificat. Espanya.
3: Oh! Què has dit?
1: Sí, noi. Ja hi som, eh? Ara ja hi som ficats.
4: Vito com ha canviat la
3: música. Ja està, error.
1: L'any 1492 deixem enrere l'edat mitjana per passar a l'època dels imperis moderns, de la creació d'una Espanya unida.
3: Sí, noi.
4: Oh.
1: Precisament la visita a Barcelona és per demostrar la unió entre les dues corones. Llàstima que Isabel II no diu ni una sola paraula en català, tu.
6: Tu, i com és que no parla català?
1: Bueno, perquè...
6: La Leonor sí que en parla, de
4: senyor,
6: català.
4: La Leonor, vols dir la princesa Leonor?
1: La princesa Leonor. Parla català.
3: Així?
1: Aquesta sí que serà una bona reina. Ja
0: bueno, pues yo te voy a decir una cosa, que... Lo estoy aprendiendo. Sí. Lo que pasa que tengo que ir a poquet, ¿eh?
1: Sí.
0: Pero...
1: La Leonor és l'única de la corona que s'ha tirat en paracaigudes, eh? Vaig llegir un dia.
6: Obert.
1: Obert. Sí, home,
2: no, no, no m'havia entrat, anava a dir, pensava que...
1: No, sí.
2: Va.
1: No, es va tirar en paracaigudes. Sí. Dir que
3: el... Bueno, és militar. Bueno, esclar, el seu pare també.
1: Sí, però el seu pare no s'hi ha tirat mai, es veu.
3: Ah, no?
1: No, ni l'avi. És la primera de la família que s'ha tirat.
2: L'avi que sí que s'ha tirat coses.
1: És la primera que han vist, eh? Sí.
0: És que han renovat una mica la sang, també, t'he de dir.
1: Han dit...
0: Estan més desperts, ara, els bombons.
1: Ara han tirat sang nova, aquesta sí que es tiri, aquesta. Perquè els que hi han hagut fins ara...
2: No, segurament.
6: Entra-lo a l'escopeta i no sé què, paracaigudes, deixeu-lo estar, no?
1: Bé, és una llàstima dir-ho, però a partir d'ara el Principat de Catalunya ha de retre comptes a la reina Isabel. Ella i en Ferran són els reis catòlics.
2: Bueno, sí, bé, d'acord. Però em podeu continuar dient Ferran II.
0: No, hombre, no, cariño. A ver, ¿qué hemos dicho en casa? No. Vale. Fernando el Católico queda mucho mejor.
1: És molt bo, això, eh? Això és real, eh? Ella no li diu Ferran, li diu Fernando.
0: Fernando. Sempre.
3: Aquest tio el que és un calçasso.
2: Home,
1: imposa't una mica.
2: Que te calmes una mica, vostè, eh? Se m'acalmi una mica. Si ella li agrada Fernando, com digui, com vulgui.
0: Fernando, cariño. Fernando.
1: Que sapigueu que en Ferran apareix en molts documents amb el nom aragonès, que és Ferrando. Però ara es fa dir Fernando, a la castellana, tu. I és que la Isa, la seva dona, la Isabel,
0: claro.
1: I en Fernando...
3: Como l'atún, eh?
1: Sí.
3: Como l'atún.
0: ¿Por qué me miras con esta cara? Se ha quedado así con el atún. Tú no comes, no comes el atún, Isabel, ¿no?
1: No.
0: Es el mejor, es cariño. El mejor, ¿eh? Tú comes el calvo.
6: La llamam. Hòstia, molt bé aquí.
0: La llamam.
1: Tota la vida aguantant.
0: Merda, estoy despedida.
1: Tota la vida aguantant aquesta merda.
3: Fiestes de castellans.
1: Ai, noi, en fi, escolta. En Fernando, tu, que és un calçasses. Ets un calçasses,
2: torni,
1: Pel.
2: Passat.
1: Ets un calçasses, home.
2: Per amor, ho faig per amor.
1: Per amor. La Isa i en Fernando, aquesta parella, s'han fet famosos, eh? Arreu, l'any 1492 ha sigut el seu any. Fixeu-vos quantes coses han fet. Han finançat el viatge de Colom per descobrir Amèrica i han aconseguit entrar a Granada i derrotar els sarraïns i així posar punt i final a la Reconquesta.
2: Això em diuen el rei catòlic.
1: Sí. Espera, perquè encara no hem acabat, eh? També ha expulsat el Ferrando, tots els jueus del regne amb assassinats i persecucions per tot Barcelona.
2: Bueno.
1: Els reis catòlics fan honor al seu nom. Ni jueus ni musulmans viuen a les seves terres. Les seves polítiques es consideren la fi de la convivència de les tres cultures a la península ibèrica.
0: A ver, Fernando, querido, ¿podríamos hablar, no?, en cristiano? Así nos vamos entendiendo todos.
2: Sí, cariño, sí, ara se lo digo a todos.
0: Sí, díselo.
1: Ara farem tot en castellà per tu. En Ferran fa tot el possible perquè la Isabel estigui còmoda. Ell ha passat moltes vacances a Barcelona i es coneix la ciutat, però ella és el primer cop que la visita. La parelleta s'estarà al Palau Reial Major. És un palauet, això, que hi ha just al costat de la catedral de Barcelona.
2: Estarem bé aquí.
1: Calor a l'estiu.
2: Sí, bueno.
1: Però estem al desembre.
2: Sí, no se fa un bon temps.
1: Un lloc que la nostra gosseta...
3: Va haver el mercat de Santa Llúcia, doncs, allà ara.
1: Ah, mira, sí, segurament.
2: No, al Camp Nou anirem.
1: Al Camp Nou, què?
2: Que agafaré l'Isabel i anirem al Camp Nou.
1: Aneu-hi. 1907 ja estava fundat. Ah, no, estem al 1400.
0: No, encara no.
1: Perdó, 1492.
3: Falten dies encara.
1: Sí, encara no.
3: Sí, però...
1: Bé, estem a 7 de desembre de 1492. Estem a punt de tancar un any que ha sigut rodó pels reis catòlics, com us deia. Reconquesta i expulsió de l'islam, expulsió dels jueus del regne i descoberta d'Amèrica.
2: Sí, home, ha sigut un bon any, eh? Vull dir, ah, però... Bo, estic rebentat, eh, nano?
1: Ja, ja.
2: La feinada aquest any, que gaires anys com aquests i em podeu enterrar a mi, eh?
1: Oi, xinar amb aquesta castellana.
2: Bo, hòstia, hasta m'insulta quan d'això, eh?
1: Sí? Et deu pagar i tot.
2: Pico una mica a les natges, tinc uns vermells. El català, venga, català, no pares. Ui, ui, ui, una cosa.
1: Els acompanyem fins a les escalinates de Palau, unes escales que encara es conserven avui en dia i que la Jas, la nostra gossa, ja hi ha passejat mil vegades. De cop un home s'obre pas entre la comitiva, treu una espasa de sota la capa i etziba una estocada directa al coll del rei tot cridant...
7: Visca Catalunya!
6: Ostres.
0: Ah. Apa, aquí no
1: ara s'ha complicat això, eh? Ara això s'ha complicat, eh?
2: Santa Déu.
1: La visita s'ha complicat. Sembla novel·lat, però és real. L'agressor, al crit de visca Catalunya, ha volgut matar el rei per l'esquena. En sentir el dolor, el rei crida...
7: Ah! Quina traïció!
2: Cago en Déu, quin mal.
1: No, això no, això no ho va dir. Només vas dir, oh, quina traïció,
2: Vale.
1: El tall és profund i el rei està sagnant com un porc degollat.
2: Per favor, que sóc el rei, un porc.
3: Sí, bueno, però sagnes com un porc.
1: Ara, no, mira que a casa molt xerrar en castellà, però quan l'han apunyalat ha regalat en català, eh?
3: Sí, sí.
1: Oh,
3: noi.
1: Oh, quina traïció, eh?
2: Això sí.
1: El rei té la clavícula trencada i un tall molt lleig a l'espatlla. El cop era mortal, anava directe al coll, però la cadena d'or que porta el rei ha desviat el tall.
3: Sí. He fallat?
1: Sí, noi.
2: És que vaig tan enjuiat.
1: És que els rics sempre estan de sort.
2: Fallat. Portava un no m'olvides aquí al coll.
1: Una cadeneta que posava Isabel.
0: Un collaret de pitbull.
2: I a positiu. Era a positiu. Posava el grup sanguini.
1: El tornen a dins del palau mentre l'agressor és reduït i empresonat. L'agressor resulta ser un pagès que respon al nom de Joan de Canyamàs.
3: Sí, noi.
1: Sort que la Jas és cega i no pot veure les tortures a què serà sotmès el pobre home.
0: Ai, ai.
8: Respon, Bergant. Per qui treballes? Ets un espia francès, oi?
9: Ja us dic que no tinc cap còmplice. Sóc jo sol.
1: En Joan assegura que ha actuat sol.
9: Sol.
1: Després de tota una nit torturant-lo, finalment confessa la primera cosa que li passa pel cap. Segurament ho fa per acabar amb el suplici i les tortures.
9: Sí. No me diu res?
8: Has de parlar tu. No parles, sí, vinga, canta, canta, ho canta, canta, et dic.
9: Ho confessaré tot, de veritat. Pot semblar una mica estrany, però m'ha parlat l'Esperit Sant.
1: Eh?
8: Què?
9: L'Esperit Sant m'ha dit que us ataqués un colom que he trobat allà a plaça Catalunya.
1: Sí, sí que n'hi ha molts allà a plaça Catalunya.
9: M'ha mirat els ulls. M'ha dit...
1: Mata el rei.
9: Mata el rei.
1: Ah, sí.
9: I jo agafa l'espasa i fot-li hòsties.
1: Si no m'ha passat mai, això, a mi.
9: No t'ha passat mai?
1: No. Ja, miraré, ja aniré a plaça Catalunya, que fa temps que no hi vaig.
9: No t'ha parlat mai un colom.
1: No m'ha parlat mai un colom.
9: L'Esperit Sant.
1: Tot i que no es passa la primera vegada que ho sento que li passa amb algú, això sí.
9: Jo tinc una foto amb un colom sobre el cap allà a plaça Catalunya.
1: Ah, mira.
9: Però no com a Joan de... Sinó
1: com a Xuriguera,
9: com a Xuriguera.
2: No sé qui està pitjor, si Xuriguera o en Joan de Canyamàs.
1: El pobre home diu que l'Esperit Sant se li va aparèixer per anunciar-li que ell era el rei veritable i que havia de matar Ferran II. Això després de torturar-lo molta estona,
3: molta
1: que ja
3: estona.
1: No tocava ni quarts ni hores, eh? Evidentment, aquesta resposta fa que en Joan de Canyamàs se'l consideri un boig. Mai sabrem si realment era un malalt mental o si va fer-ho per raons polítiques.
3: Què vol dir que mai sabrem? Ja està?
1: Ja està, no.
3: O sigui, em maten?
1: Collons, esclar que et maten. Clar que et maten.
2: Vols que t'aplaudeixi?
1: Has intentat matar el rei, beneit.
3: Bueno, i què, eh?
1: En Joan és brutalment torturat, passejat per Barcelona i desmembrat amb mil bocins. El cos d'en Joan és cremat a la foguera. Per la seva banda, la reina Isabel està fent les maletes per marxar de Catalunya el més aviat possible. Creu que l'atemptat ha sigut un complot català per matar el seu marit. Es pensa que tota la ciutat els va en contra.
0: Catalanes malnacidos, ya te decía yo que no tenías que fiarte de ellos. Venga todos conmigo, a por ellos, oh, venga todos españoles, a por ellos.
1: Para-li el micròfon, Oriol.
3: Ja li heu trobat el paper, eh?
1: Ja està. Sí, tu, Mercè, alguna cosa portes a dins, eh? Perquè t'hi sents còmode.
0: Què vols?
1: Mentrestant, en una de les cambres de Palau, Ferran II es debat entre la vida i la mort. La ferida s'ha infectat i li està pujant la febre. Es fa una crida per tota la ciutat. L'anunci en català antic té la seva gràcia.
4: Se demana l'auxili de tots los físics e quirurgians d'esta ciutat per medicinar-li l'anàfora al nostre rei.
1: Per medicinar-li l'anàfora, tu. El rei s'acabarà millorant, tot i llavors queda tot en un ensurt. Un ensurt gros, això sí. I els reis catòlics superen la sotregada, fins i tot es queden a Barcelona uns mesos i aprofiten per rebre Cristòfol Colom, que acaba de tornar d'Amèrica. I fins aquí la passejada pel barri gòtic de Barcelona, un lloc que l'any 1492 va ser l'escenari d'un regicidi fallit contra Ferran Catòlic.
9: Doncs em sap greu.
1: Si no,
2: si no haguessis fallat,
1: podies haver apuntat més bé.
9: O podia haver apuntat a la reina, no?
1: També, perquè al final la idiota era ella. Bé, anem a veure si la nostra gossa, la Jazz, ha sobreviscut a aquesta passejada.
0: A veure, jo estic aquí amb el Carlos.
1: Sí.
0: D'on ets, Carlos?
10: De Tossa.
1: De Tossa. De Tossa. Sí. Carlos.
0: A veure si salvem a la Jazz, eh?
1: Pregunta...
4: Té 15 anys.
1: Té 15
4: ja,
1: anys.
0: No, anem bé amb aquesta voluntat, si no canvio, eh?
1: No t'excusis abans d'hora. Pregunta directa. On estan enterrats els reis catòlics? A. Valladolid. B. Barcelona. C. Granada.
2: Ai. Que es mori la gossa, no en tinc ni idea.
1: No ho saps, eh? Prova sort.
2: Valladolid?
1: Valladolid. La Jazz, com ja es veia venir, és morta. Oh.

La Jazz, pobreta, cega i amb 15 anys a la seva esquena, no ha aconseguit superar la passejada per la Barcelona de 1492. L'atemptat contra el rei Ferran II no anava dirigit cap a ella i no ha rebut cap mal durant l'atac. Però la pobra gosseta s'ha perdut pels carrers del barri gòtic i ha acabat morint a la seva estimada ciutat natal. Al capdavall, la Barcelona del segle XV no és com la coneixem. S'assembla molt, però no és com la, no és com la coneixem ara. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el senyor sigui amb vosaltres! I ara...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat els periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: La Reserva Federal dels Estats Units manté igual els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh. La Fed preveu que la inflació seguirà pujant i obre la porta a encarir el preu del diner abans de final d'any.
1: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
2: Els bombers treballen durant tota la nit per extingir l'incendi que aquest dimecres s'ha declarat a la comarca de la Segarra i que ha calcinat més de 60 hectàrees de conreus de cereals. Les flames han obligat a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Sau, de Ferran García, La passió dels estranys, de Marina Garcés, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, ara estan guardonats amb el Premi Llibreter 2026. L'atorga el Gremi de Llibreries a les millors obres publicades. L'incident de dissabte en què es va haver d'aturar la circulació de l'R2 Sud per la separació entre dos carrils va suposar un risc alt de descarrilament, segons el sindicat Alternativa Ferroviària.
2: Denuncien que els trens van funcionar durant 5 hores entre Sitges i Vilanova i la Geltrú per sobre d'un tram que no estava soldat ni s'havia empalmat amb brides. Martí Fuentes és maquinista i responsable del sindicat.
3: Aquest incident va ser un risc tremendo de descarrilament i aquí el que demanem, sobretot, és més control per part de DIF.
2: Confirma que es va canviar un tram de via la nit de divendres a dissabte. Al matí les obres es van suspendre i els trens van començar a passar amb una limitació de 60 km per hora. A la una del migdia, un maquinista es va adonar que la brida que havia d'unir els dos carrils estava trencada. En aquell moment es va aturar la circulació i DIF assegura que no hi va haver perill en cap moment.
1: Esports. El Mundial de Futbol Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al minut 90. Jugats aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat a l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia. Aquesta matina de les 4 es disputa l'Uzbekistan-Colòmbia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrà s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, de la Federació Espanyola i del Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que actuïn.
2: El Madrid, per la seva banda, ha presentat un escrit a la UEFA en el qual aporta, segons el Club Blanc, indicis sobre l'existència de pagaments perllongats, opacs i sense justificació verificable del Barça al vicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira. En un comunicat, el Madrid demana que la UEFA adopti les accions disciplinàries pertinents. Per cert, el migcampista portuguès Bernardo Silva ja és oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028.
0: Fins aquí les notícies.
4: La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Com es diu el teu fill?
6: Es diu Fortià.
5: Fortià, ja hem acabat.
6: Ja hem acabat. És que hem acabat. Està patint una mica la conciliació familiar.
5: No, molt bé, Fortià, ho has fet molt bé.
1: Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
7: Moltes gràcies.
1: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
4: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.
4: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
8: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
9: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
8: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
4: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
8: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
4: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
8: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go, Catalunya.
4: Us oferim la reemissió d'aquest programa.

0: bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució i, com sempre, part de la solució, el meu 50%. Fran Domènech, molt bon dia!
1: Bon dia, Elisenda Carot, com estàs?
0: Estupendament bé.
1: Mira, és que...
0: Què?
1: Recorda que ahir vam parlar de les festes icòniques de Catalunya?
0: Correcte.
1: Recorda, bueno, recorda quan ho vulguis, però ho recordo als oients.
0: En recordo aquest de l'Anna.
1: I hem rebut un missatge, molts missatges, però sobretot el Roger...
0: Què diu?
1: Que estava conduint ahir el cotxe quan fèiem el programa i diu, no vaig poder trucar, però no vau parlar de la festa més icònica de Catalunya. Jo no la coneixia. La posarem ara a l'antena de Catalunya Ràdio, que segurament molta gent sí que la coneix. El cos blanc de Salou, tones i tones de confeti, comparses, carnestoltes i guerra absoluta de confeti.
0: No coneixia gens, el cos blanc de Salou, eh? Mare de Déu.
1: Que avui ens preguntàvem amb l'equip de redacció, amb la Viena i la Lívia, la Viena sobretot estava molt amoïnada, de com es neteja tot això. Com treus tot el confeti?
0: Estic veient que és del mateix any que vaig néixer jo. L'any 1981 la Comissió de Festes va posar en marxa aquest...

0: 1%, jo sóc aquell 1%. La solució es diu David Balaguer, molt bon dia! Yeah,
1: gràcies!
0: Com estàs?
1: Molt bé!
0: Tenies ganes d'avui, eh?
1: Ai, sí!
0: Com es nota que no sóc de mates, eh?
1: Sempre tinc ganes de venir a la solució.
2: Va haver-hi missatge i la nit, també?
0: Abans d'ahir? Abans d'ahir va haver-hi missatge?
1: Missatge meu abans d'ahir, que no va ser respost.
2: Són setmanes complicades.
0: I vaig fer un ghosting.
1: Que ho diuen en castellà, no sé per què, però diu me dejó en visto. No sé per què.
0: A veure, està justificat, bàsicament, perquè no sé el meu fill s'ha dedicat a escalar el bressol i a fotre's de cap, bàsicament.
2: Oh, mira,
0: avui, era justificat.
1: Avui he descobert el motiu i llavors he dit, ah, perquè moltes vegades ens passa això als éssers humans.
2: Veure,
1: és un tema per tots.
0: A veure, quin tema vols, David?
1: Doncs sentir-se una mica el malic del món. Dir, hòstia, per què no m'estan fent cas ara? I no pensar que l'altra persona o que les altres persones poden tenir els seus temes i les seves històries i que poden passar coses també.
0: Però fixa't que bonic,
2: Està al cinema.
0: Que he de dir, és supertema, però tu i jo ja tenim aquesta dinàmica que sabem, jo estic segura que tu vas pensar, no em contesta perquè està liada.
1: Sí.
0: Perquè absolutament coneixem de dir, si no contestes perquè no pot.
1: Ara ja ens coneixem, han passat
0: si no,
1: molts dies, s'ha creat una estima, s'ha creat una amistat.
0: Aquesta
1: però
0: senyora.
1: Això a l'inici de la relació, dius, ui.
0: No ho hagués fet a l'inici, hagués pensat, l'has de contestar sí o sí, si no se'n paranoia. David Balaguer, quedes presentat.
2: Ui.
1: Gràcies.
0: I avui t'acompanya, escolta'm, si tu ets el 49, ell és el 125, ja no em surten els números. Un aplaudiment molt fort per la Cristina Sánchez Miret. Molt bon dia, Cristina. Ha tornat la dupla i us he de dir que la podeu veure si els voleu conèixer. Voleu veure quina cara fan aquests dos plegats? Doncs només cal que entreu al club exclusiu de La Solució. Com podeu entrar en aquest club? A través del 677-387-19 ens escriviu un missatge, vull formar part del club. Us rematem un link, allà hi entreu i en exclusiva veureu vídeos, veureu enquestes, veureu informació, veureu propostes que no són enlloc més, no consten i no constaran mai més a xarxes socials, només al nostre club exclusiu de La Solució. Podeu entrar-hi des de ja mateix en aquest club exclusiu.
2: Visca el club de La Solució. Fiqueu l'emoticona aquella d'aixecar el ditet, si voleu estalviar. No, perquè a vegades hi ha gent que diu, no, és que no puc escriure perquè vaig molt de bòlit. L'emoticona del ditet. I llavors us enviarem l'enllaç i formareu part del club exclusiu.
0: Ja no dic res més d'intro, però ahir em va escriure una persona a través d'Instagram i va dir, no m'ha donat temps de dir-li al Fran que... És a dir, a l'hora de participar ja saben que tu estàs a l'altra banda del telèfon.
2: Sí, home, que ens ho diguin.
0: Avui us portem una solució vital. Avui, alerta sobre què reflexionem. Avui parlem de la dictadura de la felicitat. Vivim obligats a estar sempre feliços? Per què la societat actual dona tanta importància a ser feliç? Som realment feliços o només ho volem semblar? Està prohibit estar trist? Ens sentim culpables de no estar del tot bé? Es pot considerar un fracàs personal no sentir-se feliç? I com influeixen les xarxes socials en la nostra idea de felicitat? Hi ha diferències entre generacions en aquesta manera d'entendre la felicitat? Doncs avui parlem d'aquesta obligació de ser feliços sempre, o de buscar constantment la part positiva dels que ens passa, eh? Allò de 50 maneres d'estar millor, 50 maneres d'estar bé, estar sempre feliç, sempre mostrar la cara positiva, tota aquella psicologia positiva que de vegades pot ratllar una miqueta l'absurd, com sempre, i podeu dir la vostra a través de les vies de contacte habituals.
2: Doncs sí, el 93-201-7474, que és el telèfon del directe, o el WhatsApp del programa, aquell que teniu guardat com a La Solució amb Elisenda Carot, el 677-38-77-19. Avui us demanem una cosa molt senzilla, és que ens expliqueu allò que us fa feliços. Mm. Per exemple, portar les criatures a l'escola.
0: Coses concretes del dia a dia, eh? Perquè la nostra teoria és que la felicitat és un estat puntual, no hem de viure en el happiness world, perquè si no ens hauríem fumat una miqueta de fentanil, d'acord?
1: Sí, no.
0: I que la felicitat la composen les petites coses, saber estar al lloc, estar d'acord amb la teva vida, però sobretot apreciar aquell efecte de la consciència, no? Per això el Fran us deia, aquelles petites coses del dia a dia, per exemple, jo recordo quan vaig comprar una nova cafetera, cada dia em llevava al matí dient... l'olor de cafè al matí. Ara sembla els catarres,
1: Fantàstic.
0: Però l'olor del meu cafè als matins. Quines petites coses del dia a dia us fan feliços? Em podria donar algun exemple?
1: Mira, a mi, per exemple, em fa molt feliç. Quan em llevo, el primer que faig és obrir el mòbil i fer una cosa, un joc que hi ha que es diu la paraula del dia. Hi heu jugat alguna vegada, això?
0: No m'ho esperava, això, tio.
1: I llavors tu has de posar una paraula i tens, la pots encertar, tens sis opcions per encertar-la. I el meu repte sempre és fer-la a la tercera.
0: O menys, tres o menys.
1: és molt difícil. Fer-la amb menys és molt difícil.
0: D'acord.
1: Llavors és a la tercera, a la tercera. Llavors quan la faig a la tercera sempre tinc un brot de felicitat molt important.
0: El xut de dopamina.
1: Això, i això sempre ho faig al matí, clar, és una cosa que dura res. Són escassos minuts mentre prenc el cafè, faig això. La paraula del dia, us ho recomano, és molt divertit.
0: I si falles, què passa? Se te'n va

0: Norris.
1: Ah, si fallo. No m'agrada. No
0: ho has de transportar, és el teu moment de la recerca de la paraula, de ser felicitat. Més enllà de si encertes o no.
1: Avui justament l'he fet a la tercera.
0: M'encanta el David i les seves coses. I tu, Cristina, quin diries? Algun moment de felicitat al dia de dir és que sóc feliç en aquest moment?
2: Els matins no crec, perquè jo sóc més aviat nocturna. Però a mi la felicitat normalment em sorprèn, m'ha de sorprendre. No la busco mai. Busco fer coses que m'agraden, però això és diferent. La felicitat és tot d'una, no la busques, tot d'una te n'adones que tens un moment
0: ara
2: que estàs
0: feliç.
2: En pau amb tu mateixa. És com a mi m'agrada més definir-ho. Però això és molt particular per cadascú. Fixeu-vos que és molt difícil trobar la definició de què és la felicitat. Llavors, des d'aquesta perspectiva poden ser coses molt i molt diferents. I, de fet, per mi són coses molt diferents, però ja et dic, en moments molt, molt diferents i en circumstàncies molt diferents.
3: Clar, i després hi ha la felicitat Pokémon, que és aquella que va adquirint diverses formes, que és, per exemple, jo posava l'exemple d'acompanyar les criatures al matí, que això s'acaba, diguem-ne, que hi ha una època en la que... Però després has de fer el Pokémon i potser la felicitat aquella que era acompanyar les criatures al matí és mirar una pel·li al divendres, o fins i tot quan la criatura és major d'edat, que et vingui a buscar ella en cotxe algun dia, no?
0: Sabeu que em produeix molta felicitat? Anar tard a un lloc, o justeta, i aparcar a la porta. Això és una de les coses que em pot salvar el dia. Que dius, quina xorrada. Ves al pàrquing, filla meva, i gasta-te'ls. Quina felicitat trobar una zona blava. Etiqueta zero, pam. Oh. Allò em salva el dia.
1: Sí, i això que deies tu, Fran, és la mutació de la felicitat. Exacte. És una cosa molt interessant. S'han dit coses molt interessants. Vull dir una cosa sobre el que comentaves, que...
0: I encara no he fet cap pregunta,
1: No, clar, aquí ja saps com som. No, deia, diu, el tema és... no buscar la felicitat, que això és una cosa que de jove es fa més que de gran. Arriba un punt que tu ja no vas a buscar la felicitat, sinó és que em trobi la felicitat. I després, amb els anys, també descobreixes què és el que atrau la felicitat, el que atrau la felicitat.
0: Què és?
1: A mi, per exemple, en el meu cas, és viure tranquil. La tranquil·litat sé que atrau la meva felicitat.
0: És que et dic una cosa, una vegada una persona molt sàvia em va dir... El més proper a la felicitat és la tranquil·litat.
1: És que per mi la tranquil·litat va molt associada amb la felicitat. Per mi són, si no germanes, cosines germanes.
2: Per això he dit jo en el meu cas és estar en pau amb mi mateixa. Jo faig molts quilòmetres per anar a la feina, perquè vaig a Girona i visc al Vallès. Doncs l'autopista és un pal, no és una altra cosa, i la P7 ara encara més. I un dia me'n vaig adonar que a mi m'arreglava el viatge quan veia cap a l'estiu, cap al juny, els camps de roselles. O la colza tota groga. O baixant les muntanyes a l'alçada abans d'arribar a Hostalric. D'acord? Però si les busques, si estàs buscant-les, si ja puges buscant-les, és perquè no estàs bé i necessites allò que et recompensi. Si és maco, però no t'omple. Quan t'omples, quan estàs conduint senzillament i tot dona les peus i dius...
1: I amb un complement.
2: Quina cosa tan maca.
1: Amb un complement, perquè potser vas conduint, apareix això que no t'esperaves i ets molt feliç i a sobre a la ràdio està sonant una cançó que t'agrada molt. Llavors ja és la combinació estel·lar.
0: Avui estem Happy Flowers, mai millor dit, eh?
1: És veritat.
0: Mireu, us aterro el tema. Nosaltres parlàvem de dictadura de la felicitat perquè en David Salinas va escriure un llibre cansat d'aquesta imposició social d'haver d'estar sempre bé, eh? Aquesta imposició d'haver de ser feliços, no? Derivat d'això, aquesta creixent indústria de la felicitat que s'ha potenciat a través d'aquesta allau de llibres d'autoajuda, que si 50.000 manuals, que dius, també és una mica contrari, no? Hauries de llegir un manual i ja ser feliç i no haver-ne de llegir més, no? Però això no passa. Cristina, la felicitat s'ha convertit socialment en una exigència?
2: Sí, perquè està relacionada amb tenir èxit. Nosaltres portem com a societat molt malament la idea del fracàs. També definim molt malament l'èxit, eh? Perquè l'èxit és una determinada cosa, és el que ensenya tothom, poder anar a llocs, viure les coses més meravelloses, tenir els plaers més absoluts, aquestes coses que és el que posem molt en l'aparador. Llavors hi ha moltíssima gent que el que fa és comparar tota l'estona la seva vida amb el que sembla que és pels altres la felicitat absoluta. I dic que sembla perquè hi ha gent que es dedica a vendre felicitat, m'entens? Viuen d'això i de que els altres s'enganxin a aquesta idea de felicitat. Llavors això genera moltes trampes, trampes pròpies i trampes socials. Perquè, de fet, en les nostres relacions no portem bé el conflicte, no portem bé tampoc la tristesa, no portem bé el dol per moltes coses...
0: Estem obrint moltes derivades que de seguida les aterraré, eh? David, volies afegir alguna cosa?
1: No, volia dir que ara tenim aquesta tendència que tothom mostra la seva felicitat. Han aparegut les xarxes, en parlarem segur, i la gent mostra la seva felicitat a través de la xarxa. Llavors, això genera una enveja, que és una altra de les coses que van molt vinculades a la felicitat exhibida. Que hi ha una enveja perquè tu potser en aquell moment ets al sofà i vas mirant Instagram...
0: Però creus que és enveja o és més aviat una comparació en la que surts pendent? És a dir, no tant una enveja de, ostres, envejo allò, sinó de, merda, jo no ho estic fent, no?
1: Sí, exacte, una enveja o una sensació de, hosti, jo ara en aquests moments no tinc això. Tu potser ets al sofà, mort de calor, a 30 graus a casa teva, i vas mirant allò que en dic jo de les stories d'Instagram, les esferes de la felicitat aliena. I vas prement, i hòstia, platges, cels rasos, gent banyant-se, alta mar, cuinant una barbacoa esplèndida,
0: no,
1: i tu ets al teu
0: que...
1: sofà. Llavors això genera una petita enveja, sí, una petita enveja. El famós, allò que diuen els joves, el FOMO.
0: FOMO. Sí, també us dic que les xarxes socials jo crec que ens han fet un flac favor aquí, no? Perquè sembla que hagis d'estar sempre feliç, sempre bé, i alerta només mostrar això, no? Perquè no sé si recordareu que es va posar de moda durant mig segon una xarxa social que es deia Be Real.
1: Ah, sí?
0: Que és que la xarxa social t'avisava i et deia, fes una foto del moment ara, estiguis fent el que estiguis fent. Què passava? Sabeu quina era la realitat darrere del Be Real? Que quan t'avisava el Be Real, ai, ràpid, ràpid, he de fer una foto. I la gent feia fins a 28 fotos, abans no penjava la del Be Real, amb la qual cosa es carregava la raó principal de ser d'aquesta xarxa social, no? És a dir, hi ha una necessitat de mostrar que sempre estem bé, i per contra, el que deia la Cristina, no? Penalitzar molt o no permetre'ns estar malament. No ho veieu, això? Com sí, sí. Penalitzar-nos i a sobre sentir-nos culpable per estar malament i no estar bé.
1: Però passa una altra cosa, que tu pots mostrar que estàs bé i en realitat no estar-ho. Què vull dir amb això? Que aquestes fotografies que jo deia de persones alta mar, saltant, banyant-se, fent una barbacoa, tot transmetent una gran felicitat, i potser en aquells moments aquelles persones estan fingint una felicitat perquè en realitat per dins no estan contents, no estan bé. Perquè la felicitat també, de vegades no apareix en el lloc que tu t'esperes que aparegui. No,
0: fins i tot, David, no. Això en extrems se li diu la depressió somrient. De dir, gent que està passant per un moment molt fosc de la seva vida i que a sobre carreguen amb la culpa de, ostres, no estic bé, no me'n surto, perquè també, i això m'ajudaràs, Cristina, i abans ho entronc com el que deies abans, de, estic en una situació de fracàs, sóc un fracassat, no? Aquests silogismes. També socialment tenim molt adquirit que si estem malament és perquè no tenim prou força de voluntat per sortir d'aquí, eh? Com que tot depèn de l'individu.
2: És que estem en un moment en què tota l'agència està posada en el ésser, saps? En el jo, en la persona de manera individual. I això, que és una part important del que som, no explica tot el que som, perquè som éssers socials, a més, i per tant, hem de veure-ho des de les dues perspectives. Però independentment d'això, a més, el que es genera quan tot és una superació personal, individual, es genera una laxitud en com està l'entorn, en com és la nostra societat i en quines coses no ens està proporcionant per poder tenir millor benestar. Que compte, pots viure en el paradís i ser desgraciat. Per tant, una part personal sempre hi és. I el que és el paradís per un no ho és per un altre. I això ho hem de tenir molt present.
0: David, mira, aquesta va per tu. Una mica la sensació que en els temps líquids i moderns, sempre volem ser feliços i volem dreceres quan no ho som, quan el creixement personal va més de saber navegar aquests moments d'infelicitat que no pas viure sumit en aquesta bogeria de la felicitat perpètua, no?
1: Home, és que la felicitat sostinguda
0: molt cansada,
1: faria que ens tornaríem bojos. O sigui, és que seria horrorós. Tu no pots viure en un estat de felicitat i d'eufòria constant. La felicitat ha de ser una mica com un índex bursàtil. Imagineu-vos, el tema de pics cap amunt, grans baixades, després una tendència alcista, després una cosa que torna a baixar, èpoques dolentes, èpoques bones, aquests famosos pics que dèiem. Però és que si tu vols sostenir una felicitat en el temps... No, és que acabaries en un frenopàtic, és que és impossible.
2: La nostra vida té nit i dia, té blanc i negre, té yin i yang, perquè si no entens, no pots entendre el que és bo si no entens el que és dolent. No pots entendre què és la felicitat o què t'omple de, no sé, de goig, si no tens un moment en què estàs fet una porqueria, anava a dir una altra paraula.
0: A més, si no, la felicitat nostra sempre mantinguda seria la nostra normalitat.
1: Clar.
2: I llavors...
1: I que és bonic que et sorprengui. El que dèiem, és bonic que la felicitat et sorprengui. Aquesta és una cosa que a mi m'agrada molt, perquè de vegades tu estàs convençut que en determinats llocs o en un determinat dia concret seràs molt feliç. I hosti, tu resulta que aquell dia no ets feliç, pel que sigui. Mm. En un casament, per exemple, no? Mm. El dia del teu casament.
0: Ostres!
1: Jo no m'he casat, però se suposa que aquell dia, el dia que et cases, has de ser molt feliç. Doncs potser aquell dia no ho ets tant.
0: Estàs dient coses molt grosses, David.
1: Oh, però és que és veritat.
2: Sí,
1: després,
2: que potser...
0: Algú que s'hagi casat i hagi dit, merda, no ha sigut el dia més feliç de la meva vida, truqueu-nos al 93-201-7474. 93-201-7474. De seguida passem pel WhatsApp, perquè imagino que la crida d'avui és aquells petits moments de felicitat. Mm. On els trobeu? Què us aporta aquella petita dosi de felicitat?
1: Atreviu-vos a trucar. Perquè sé que en sou molts que penseu així, que us ha passat això, però la qüestió és atrevir-se a dir-ho.
3: És curiós perquè el David és un gran generador, és un starter, diguem-ne, perquè llavors ell deixa anar un comentari i els oients s'hi sumen, i hi ha molts oients que ens estan explicant, a banda de la felicitat, el primer que fan durant el dia, i hi ha molts oients que el primer que fan és la paraula del dia, també.
1: No,
3: la Marga, el Jordi, l'Oriol Domènech, col·laborador del Tot Costa.
0: Endavant, Oriol.
3: Ens ha enviat també una captura de pantalla de la paraula del dia.
0: Quina paraula era avui, que no me'n recordo?
1: Recte.
3: Doncs mira, això és el que fan. I el Lluís diu, el primer que faig és aixecar-me, mirar per la finestra i veure com pugen els voltors davant de casa meva, muntanya amunt. Visca el Pirineu Aragonès.
0: Els ports de Matarranya és espectacular, eh? Si no has anat mai, has d'anar... Espera, que no recordo el nom de la casa ara. Ara t'ho diré. Com es diu aquest oient?
3: Aquest oient, el Lluís.
0: Lluís, ara et busco el nom de la casa, perquè, a més, i pots dormir-hi, i al matí et lleves i veus com en José Ramón, que és el propietari de la casa, dona de menjar els voltors. Això és els ports de Beseit. Ara et busco com es diu la casa.
3: Abans parlàvem de, disculpa, David, de portar criatures a l'escola i del benestar que genera la felicitat. Això li passa al Diego, que diu, deixo els nens a l'escola i just després el que faig és anar a menjar un llom amb formatge amb una canya. I això em dona molta felicitat.
0: Home, a mi també.
3: Tothom és a lloc, no? I llavors dius, ara vaig a gaudir d'aquell moment, que és una mica que li passa al Pere, que diu que el moment de felicitat és a l'hora de sopar amb la meva companya i la meva filla de 9 anys, que és aquell moment de compartir el dia, que em fa molt feliç. Però fixeu-vos la Montse, que diu 100% d'acord amb el que esteu dient, però hi afegeix una variable, que és, quan estic més feliç fins i tot, és quan veig els meus fills feliços, que això és una altra variable que també podríem introduir, no? De la felicitat que en genera la felicitat dels altres, que és el que li passa a la Montse.
0: Per cert, Mas de Bunyol, ja l'he buscat, Mas de Bunyol, allà podeu anar-hi, espectacular.
1: Hem revelat la paraula del dia, ho sento si li hem fotut la partida a algú.
0: Saps què ho estava dient i he pensat?
3: Però això és com el final de Titanic, no? Ja es pot explicar? No, vull dir que són coses... O no? Hi ha una hora?
1: Si algú no havia fet encara el joc, hem fotut la partida en l'aire, ho sentim?
0: Us llenço un altre matís que va una mica en línia del que deia la Cristina. Avui en dia no sembla només que haguem d'estar bé, sinó que sempre hem d'estar buscant la felicitat. O sigui, com si fos un lloc on arribar. No veieu com tot aquest procés no gaudir gens del camí?
2: Sí, però a més això pot generar, diríem, efectes no volguts importants, d'acord? A veure, pot ser un camí molt plaent, perquè si mentre tu busques no et frustres perquè no arribes i ja et dona moments en què tu gaudeixes d'aquest procés, no importa, però buscar una cosa que primer no saps ni ben bé què és, ni on la trobes, ni qui te la dona, ni si la recepta que t'estan dient és la teva, això pot generar molt de problema. Això a mi m'ha fet riure molt quan t'ho has dit. A veure, amb el primer llibre ja hauríem de tenir-ne prou.
0: Un llibre d'autoajuda. Si te'n compres més d'un, és que fracassa.
2: Imagina, clar, és sense parar, perquè moltes vegades busquem receptes, busquem coses fora que tenen molt a veure amb com estem nosaltres mateixos i amb el que som. I fer un plantejament de què és la nostra vida i què volem. És a dir, el primer que hauríem de pensar sempre és què tinc, què sóc, a on sóc i què desitjo, perquè la majoria de les frustracions i per tant de la infelicitat ve de comparar, de voler una cosa que jo no dic que no es pugui voler o desitjar, però que fa que no tinguis capacitat d'entendre on estàs i el que tens i que això també et pugui donar felicitat. Penseu en molts nivells. Quines vacances vols fer, quina casa t'agradaria tenir, quin tipus de no sé què, que a sobre és el que tu deies, David, és el que ens venen. A goita, quina vida tinc. Tinc una vida que ara vaig amb un iot.
0: També, ara, a veure, som no... una miqueta crèduls, tots plegats, perquè tothom sap que pots penjar una foto meravellosa i boníssima i estar-les passant canutes.
2: Mm. Sí, però això no ho pensem.
0: No, doncs ho hauríem de pensar, perquè quantes vegades no ho hem fet nosaltres?
1: No, i un dia que
0: com a burros.
1: Veure... I un dia que jo vaig veure això claríssim va ser una vegada, no recordo on era, però que em va venir un matrimoni amb uns nens a demanar que els fes una fotografia i s'estaven discutint. Estaven de mal humor, realment estaven de mal humor. I llavors jo els vaig fer la fotografia i en aquell moment estaven fotre'n somriure tu, que tenien una dentadura
0: i què vols dir
1: blanca nuclear i clar, aquella fotografia vaig pensar, hòstia, aquesta foto ara segurament s'ha enviat per WhatsApp a la família o potser l'han penjada a Instagram i això transmet una gran felicitat, no? Aquelles boques obertes amb aquelles dentadures tan boniques. Però jo sé, que perquè dentadura... vaig fer la fotografia, que estaven de mal humor. Perquè s'estaven discutint.
2: Perquè estan arreglada per sortir bé la foto, ja.
0: Exacte.
1: Doncs és això.
0: Petits moments de felicitat. Nosaltres avui tenim una teoria, és que vivim en aquesta dictadura de la felicitat, que només se'ns permet estar feliços, no se'ns permet estar malament, i menys encara expressar-ho o compartir-ho, però sí que volem posar en valor aquells petits moments de felicitat, no? Perquè la felicitat és un estat transitori, ara ho dèiem, no? No pot ser permanent, en general tu pots estar tranquil, et pot agradar la teva vida, però aquells moments de felicitat, que no vol dir eufòria, digueu-nos-ho al 93-201-7474 o al 677-387-19.
3: Mira, el David és molt feliç quan es cuina una truita a la francesa.
0: Mira,
3: i li queda perfecta, li queda perfecta per l'entrepà. No, perquè podries triar menjar-se-la amb forquilla, però per l'entrepà, sí, és a dir, hi ha un matís molt important.
0: Puc dir una cosa, això, la truita?
3: Sí, home, pots dir que vulguis, és la directora i presentadora de La Solució, Elisenda Carot.
0: Quan vivia a Sants, recordo que hi havia uns veïns que eren molt aficionats a les truites. Els divendres de la nit, truita. I jo, clar, ho tenia associat com el gos de Pavlov, cada divendres sentia
1: boníssim
0: el plat que picava boníssim amb la forquilla. I a mi em produïa un benestar que els veïns estiguessin fent truita, quan que ho sentia per la galeria, que deia, això són moments de felicitat.
1: Perquè era divendres.
0: Clar, ho tenia associat a divendres.
1: Potser el so, clac,
0: dilluns em molestaria.
1: El dilluns et molesta.
3: No, això diu diversos oients, l'Eugènia, la Magda i el Quim, el cap de setmana, que no s'han de preocupar per arribar tard a la feina ni han de preocupar els horaris.
0: Però concreteu-ho més, m'agraden més coses concretes, aquells detallets, aquells momentets, aquelles puntes de felicitat.
3: Mira, la Maria José diu la platja al vespre a dues cantonades de casa meva, aquest és el meu moment feliç. L'Agnès, el cafetó amb pa torrat, fixeu-vos el menjar, amb marmelada de taronja amarga. I l'Anna diu, el meu moment feliç és arribar a casa i ser rebuda pels gats que em venen a buscar a la porta d'entrada. Escolta'm, això és fantàstic, també. L'Alba té top 3, L'Alba, top 3. El conte de Bona nit als meus fills, llegir-lo, tenir una estoneta de tranquil·litat amb la parella i llegir abans d'anar a dormir quan ja està tot fet.
0: Les dues són ciència-ficció per la meva vida, ara mateix, les dues últimes.
3: És una mica Vietnam, és Vietnam.
0: Exacte.
3: És complicat.
1: Sí, el tema de les cafeteries... L'he citat més d'una vegada, ja ho sabeu, però a mi... O sigui, esmorzar fora de casa és una cosa que em proporciona una felicitat.
0: I llegir el diari un diumenge fora de casa?
1: Sí.
0: Oi que sí? Agafar el diari, aquella calma, que et lleves abans que tota la resta de la casa rural.
1: Quan vas al bar i veus el diari que no té amo en aquell moment, perquè, clar, els diaris van molt buscats.
0: Som de Gaudí, fets aquí tots plegats a la taula.
3: Sí. Mira, et dic una cosa. Em dic Elisenda, diu, una oient del programa, diu, el moment més feliç és al matí, a les 7 del matí, agafar el cotxe, anar a la fleca del poble a buscar el pa, la trena i el croissant calent. Arribar a casa i menjar-lo amb un bon cafè. Això és la glòria, diu.
1: Sí.
0: Va, que en Josep vol entrar per telèfon. Bon, Josep, molt bon dia.
4: Bueno.
0: Com estàs, Josep?
4: Molt bé.
0: A veure, quin és el teu moment de felicitat del dia?
4: I el meu moment és el dematí quan em desperto.
0: Oh, carai, tu!
4: Allò que... Sí, perquè... És allò que tens coses per fer, que tens ganes de fer-les, i salut per fer-les.
0: Oi, i tant.
4: Jo penso que això, ostres, té unes ganes de viure, que és fantàstic. Quan és el meu moment, que, hòstia, que em sento bé.
0: Hòstia,
4: i amb ganes de llevar-me.
0: T'ho compro moltíssim, Josep, allò de llevar-te el dia i dir, tinc un munt de coses a fer, quina il·lusió, quines ganes i energia, no? Perquè de vegades estem tan cansats que dius, hòstia...
4: I coses que venen de gust fer.
0: Clar que sí.
4: Vull dir, clar, segons què has de fer, dius, hòstia, quina mandra, no?
0: Josep, t'agraeixo moltíssim que hagis estrenat avui La Solució. Una abraçada, bonic, fins ara.
4: Vinga, gràcies.
0: Adéu, adéu. Margarida, bon dia.
5: Bon dia.
0: Va, quin és el teu moment de felicitat?
5: El meu moment de felicitat és llevar-me d'hora, anar a la muntanya, veure els meus ocells, els meus arbres, les meves flors. Hi han tres gats abandonats, els hi dono menjar, parlo amb ells, els hi dic coses, després torno cap a casa, em faig un tallat, un panet de Viena petitó untat amb mantega, i em llegeixo el diari Avui.
0: Ai, m'encanta!
3: Bravo!
0: El pa de Viena amb mantega, i m'has robat el cor, la Margarida, tu. Margarida, que ho segueixis fent per molts anys més, gràcies per definir-nos a la perfecció aquests moments de felicitat, i fixeu-vos, molt relacionat amb animals i natura. Una abraçada bonica, sí. Fins ara.
5: Gràcies.
0: Adéu, adéu.
1: I amb el menjar. I la mantega és una gran proporcionadora de felicitat, també.
0: Estic molt d'acord.
1: Sí, però de vegades em fot un croissant de mantega i, escolta, penso, mira, sé que això és nociu per la salut, però...
0: Bon, en aquell moment,
1: això diuen, tu, els experts ho diuen.
0: Tot en la seva justa mesura, tampoc no fotis croissants com si no hi hagués un demà.
1: No, és un cada 15 dies, cada 20 dies. I quan el suco allà amb el meu cafè amb llet...
0: Tranquil·líssimament.
1: És un moment impagable, a mi m'encanta.
0: Va, que passen 5 minutets de dos quarts de dues del migdia. Sé que el WhatsApp està rebentant, oi, Fran? Llegis-me un parell de missatges i anem a la publicitat, va.
3: Mira, llegiré dos missatges, crec que són antagònics. Un és el de... Mira, llegiré primer el de la Carme, que diu: el meu moment de felicitat és olorar una branqueta de menta. Aquest és el, de la Carme.
1: Sí.
3: I el del Marc, de Lleida: el McDonald's el diumenge a la nit amb la parella.
0: Pues mira, t'ho compro molt.
1: Sí.
0: Molt, Marc.
3: Top. Diu,
0: molt.
3: Tres tops, de fet, enviat.
0: Top.
3: Sí. Top.
0: Calla, que el Marc no sigui el meu marit, eh? No es diu Marc, però s'està fent servir
3: un altre... Potser és un altre mòbil. Fals.
1: Potser s'ha canviat el nom per enviar el missatge.
0: Va, que passen 6 minutets de dos quarts de dues del migdia. Aneu trucant, 93-201-7474. A la tornada us demanaré als nostres experts, Cada persona experimenta el benestar emocional de manera diferent. Pot anar canviant la felicitat al llarg de la vida? Ara hi entrem.
6: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Mira, això l'Albert no ho sabia, però m'ha posat Garbage, un dels meus grups de l'adolescència. Oh.
1: Mira, molt associada aquesta cançó a les meves nits de festa, de quan era jove, és veritat.
0: Only happy when it rains, es diu aquesta cançó.
2: Sí, que venen a la Cruïlla, per cert.
0: Venen a la Cruïlla?
2: El 9 de juliol, aquí al Festival Cruïlla, que se celebra a la ciutat de Barcelona, que cada vegada dura més dies, comença ja el...
0: Sí, és la Cruïlla de tots els dies.
2: Sí, sí, sí, un dijous amb tot de grups catalans, però bueno, els dies quan són divendres i dissabte, ara sembla jo aquí a l'expert.
0: D'on ho ha tret aquest?
2: Sí, el Cruïlla, bueno, sí.
0: Típica persona d'altes capacitats, que no sap, però ho treu.
2: No, què? He sentit aquesta cançó, que és el que dèieu també de nits de festa, i he dit, em sembla que venen. I sí.
0: Mira, i felicitat també la que diu Garbage, quan plou, eh? Aquell dia que cau una bona tornada, una bona aiguada, i ja no només el moment que plou, sinó l'olor de petricor després, que allò sí que és delícia, és mel pura. Abans d'anar a la publicitat, us deia, el concepte de felicitat o el que ens fa feliços pot anar canviant al llarg de la vida, això.
1: Totalment. Va canviant molt, mira, amb el tema aquest de la nit, per exemple. Que ara l'he citat amb la cançó que estava sonant, que l'havia ballat múltiples vegades al New York, que era un local que a mi m'encantava i que estava esperant que arribés el divendres per anar-hi, i era la meva gran felicitat. Mira, un altre cop, sí.
0: M'imagino el David Balaguer, el senyor Lobo.
1: Sí, el senyor Lobo, New York, el Pànams, tots aquests llocs.
0: I llavors... Ara és més pijet, el Pànams.
1: No, en el seu moment no. I llavors què passa? Que a mi ara, si em fessin sortir de nit... m'estarien torturant directament.
0: Oh, ja t'ho dic ara.
1: I en aquell moment era...
2: Bueno, és que ara et confondria amb l'amo del local.
1: Però en aquell moment allò a mi m'aportava una felicitat tan extrema...
0: Senyor, vostè ha comprat el Pànams? Hòstia.
1: Una felicitat tan extrema quan entrava allà al New York i una infelicitat tan extrema també quan arribava l'hora de sortir. Quan obrien els llums i havies d'anar a recollir la jaqueta al guardarroba i tot això. Però en canvi a mi, o sigui, és que m'haurien d'obligar per sortir de nit. No? No. Llavors és això, la transformació de la felicitat, una cosa que m'ha proporcionat tanta felicitat que ara no me'n donaria ni un bocí.
0: És fort com es transforma, en funció de la nostra vida, dels nostres interessos, també, no?
3: Té lògica, també, perquè nosaltres no som els mateixos. Sí que som la mateixa persona, però hem evolucionat en les nostres prioritats, amb aquelles, amb com és la nostra vida, amb el que volem de la vida i el que aprenem de la vida. I també tens circumstàncies alienes, si li vols dir així, interferències que fan que coses que tenen un gran plaer deixin de ser-ho per alguna raó. Tu deies la pluja, a mi m'encantava quan plovia, a casa meva sortíem a fora a veure com plovia, sortíem al porxo i a mi m'han cantat sempre, però és que vaig tenir goteres i goteres difícils, m'entens? I ara es posa a ploure i és que em tremola, no sé què em tremola. Això m'haurà de passar, evidentment. Això no és el problema. La pluja segueix sent meravellosa, l'olor que queda després, com queda el cel de net, però jo tinc un problema ara amb això. Però independentment d'això, que pot ser un element de distorsió, també n'hi ha d'altres, que hi ha coses que has fet a la vida que t'han donat molt de plaer, que t'has centrat la majoria dels teus esforços o han estat un element central de la teva vida, però que alhora et demanaven molt esforç, que hi havia patiment també.
0: Epa, és a dir, que t'ha provocat molta felicitat, però a la vegada també t'ha generat molt de patiment.
3: Sí.
0: Clar,
3: sí.
0: I al llarg de... imagino que a certa edat dius, no em compensa.
3: Exacte. O ja no té sentit per mi fer això, d'acord? Té a veure moltes vegades amb les expectatives que tenen sobre nosaltres, o les que nosaltres tenim sobre el que som o volem ser, o com, sobre com ha de ser la vida. I això també, per sort, ho anem aprenent, ho anem canviant. I no hi ha una recepta bona. N'hi ha múltiples, perquè cada un de nosaltres som diferents i no volem les mateixes coses ni necessitem les
0: mateixes
3: coses.
0: Per tant, què en penseu de tots els materials documentals? Una gran indústria, eh? O sigui, estava buscant dades i és espectacular els milers d'euros i dòlars que mou la indústria dels llibres d'autoajuda. Què en penseu? Vivim en un excés d'autoajuda?
3: Vivim en un marasme d'autoajuda, diria jo. És a dir, és difícil distingir...
0: 42.000 milions d'euros, perdoneu, estava buscant la dada, eh?
3: Imagina't la barbaritat. És difícil distingir allò que és bo d'allò que no ho és, allò que pot ser útil d'allò que no ho és. I jo he partit dient, no tot és bo per tothom, ni tothom necessita el mateix. Però hi ha veritables collonades, ho sento, ho dic així perquè no trobaré una altra paraula que ho defineixi millor. I de l'altra banda hi ha tot un camp que certament s'havia d'explorar i que necessitàvem treballar com a éssers humans. Per què? Perquè hem perdut tota la part no material durant massa temps. L'hem deixat com si només fóssim matèria, i això no som. Nosaltres tenim necessitats d'altres tipus, i aquí s'ha barrejat de tot, perquè quan tu dius aquests 42.000 milions, és dir, marit. Mm-hmm. Aquí s'hi barreja des de capacitats de lideratge o com ensenyar-te a ser no sé tot. Què. Ho barregem tot, vale? Però independentment d'això sí que és cert que necessitem alguna cosa més, mm-hmm. perquè som alguna cosa més. I quan vam anar deixant la religió de banda, vam començar a abraçar tot un altre tipus de religions, algunes de tradicionals i establertes i altres d'inventades, algunes d'elles, deixeu-m'ho dir així, no sé si dir perilloses, però en tot mm-hmm. cas que preocupen.
1: Mm-hmm. Perquè aquí, no, perquè passa una cosa, que és que hi ha la part bruta aquí en tot això, com en totes les coses. Clar, les coses més desitjades per la humanitat obren la comporta de l'estafa, clarament. I amb la felicitat passa, és una cosa...
0: Molt interessantíssim.
1: Clar, és una cosa que la gent ambiciona tant i tant, que clar, hi ha una sèrie d'estafadors que t'intentaran enganyar a través de la felicitat. Això passa també amb l'amor. L'amor és una cosa tan cobdiciada que obre les portes a l'estafa, i no hi ha hagut els estafadors de l'amor, no? Gent que es fa passar pel Brad Pitt per enganyar una pobra dona que...
2: Ai, sí.
1: Doncs és això, exactament. O sigui, les coses que la gent ambiciona tenen aquesta part fosca, la part ombrívola.
0: Perquè en el fons, fixa-t'hi, clar, responen a necessitats bàsiques.
3: Clar, sí, carences que tenim.
0: Sí, ser estimat, la majoria de vegades. Deixeu-me parlar un momentet amb la Maria Josep i amb la Neus. Maria Josep, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: El teu moment de felicitat.
4: Doncs mira, ho he estat rumiant molt amb tot el que dèieu i pensava en mi, no? Què em fa feliç, què em fa feliç, les coses que jo faig. I al final dic, ostres, el que més feliç em fa és quan li dic al meu fill que anem a passar un cap de setmana fora, o que anem a menjar una paella, o que anem a la platja, i vol venir amb nosaltres, mm. i diu que sí. Oh. I té 24 anys,
0: oh,
4: no?
0: Aquesta és boníssima, és a dir, quan el teu fill o els fills dels sí. que ens esteu escoltant se sumen als vostres plans, a dir, m'apunto, no?
4: Exacte, i aquí jo em quedo parada, no? A vegades i dic, ostres, que guai, no? Encara vol venir amb nosaltres i vol compartir la vida, com hem estat compartint sempre, no? I més quan ja està fora, no? I torna, i torna, i torna, i això és el que més feliç em fa en aquest moment.
0: És bonic, eh?
1: Sí, és molt bonic.
0: Ho he trobat bonic.
3: És molt bonic, però hem de vigilar amb això, eh? Ens han de fer feliç coses que no depenguin d'altres persones.
0: Apa.
3: La primera cosa que t'ha de fer feliç és una cosa que sigui només amb tu. Jo tinc un fill, un garàpia de 26 anys, eh? També m'agrada
0: allà,
3: molt
0: allà, eh?
3: quan diu vinc a dinar, eh? Que majoritària ja m'ha avisat que aquest sí. cap de setmana se'n va a París. Dic, ah, doncs que et vagi bé. Però saps què vull dir? T'entenc
4: sí,
3: perfectament.
4: Tens raó, tens raó.
3: Perfectament, sí, sí. Però compta amb això, perquè però, això...
4: Jo em fan feliç moltes coses, em fa feliç l'esmorzar, em fa feliç... Mira, tot el que heu dit és que sóc una persona...
0: Et dic una cosa.
3: Genial, genial.
0: Entenc el que diu la Maria Josep, entenc el que diu la Cristina, de hem d'intentar que una cosa ens faci feliços a nosaltres per ser, però estic molt d'acord amb el que diu la Maria Josep, de dir, veure que tu has creat un ésser, que has educat un ésser, que després tria voluntàriament tornar a tu i tornar a compartir vida amb tu, jo ho trobo preciós, Maria Josep. El meu, encara li queden uns quants anys per fer-ho, però et ben asseguro que la primera vegada que ho faci pensaré en tu, Maria Josep.
4: El meu també vindrà.
0: Exacte. Una abraçada, Maria Josep. Fins ara, bonica. Adéu, adéu,
4: adéu.
0: Neus, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Quin és el teu moment de felicitat, aquell que la toques amb la punta dels dits?
5: Sí, el meu és potser una cosa molt tonta.
0: No, no hi ha coses tontes, Neus. Hi ha coses petites.
5: Efectivament, és el moment, eh? I és quan al final del dia que dius que, bueno, ja estic cansada, vull dir, bueno, doncs ara ja me'n vaig a dormir, el moment aquell amb què m'esec sobre el llit,
0: oh!
5: és, oh, que no puc evitar ni hasta de dir-ho en veu alta.
2: Oh! No! Amb aquesta interjecció, eh?
0: No. I si a sobre és el dia de la setmana que has canviat els llençols, oh! i el llit està fet fort.
5: Oh! Està fresquet,
1: això és el que enyorem ara. Ara ho enyorem.
2: Mira, faré un combo amb el que explica el Nacho,
0: a veure,
2: que diu, ara que fa calor, quan torno de treballar, el meu moment de felicitat és fer-me una dutxa d'aigua fresca al pati de casa del darrere. Espera, que no ha acabat.
0: Som uns gaudiners,
2: trepitjant gespa artificial, despullat, i amb una cervesa al costat que m'espera ben fresqueta.
0: A l'anunci d'Estrella Damm t'estan trucant, Nacho, l'any que ve. Escolta'm, Neus, ens quedem amb aquesta imatge preciosa. Tu has dit insignificant, no, petitona, d'aquelles que ens van omplint la banyera de la nostra felicitat. Una abraçada, bonica.
5: Un moment.
0: I tant. Petons.
5: Gràcies.
0: Adéu. 10 minutets i seran les dues del migdia. Avui estem reflexionant sobre la felicitat, sobre aquesta dictadura de la felicitat, no? La felicitat, segons l'autor del concepte, en David Salinas, la felicitat perpètua és irreal i no hem de sentir-nos obligats a ell. En canvi, hem de buscar un benestar autèntic i sostenible a través de, i ara ho deia la Cristina, està molt bé aquesta necessitat de l'autoconeixement, no? I l'adaptació a les eventualitats de la vida. Però no ens hem de centrar en la felicitat per se, sinó en saber navegar els moments d'infelicitat. Com creieu que afrontem socialment el fet de no estar bé? És a dir, està estigmatitzat socialment el fet de no estar bé, Cristina? Sentir-se malament?
3: Sí, ara hi ha una mica de canvi, perquè amb tota aquesta idea de la salut mental que va prendre empenta, perquè no és que no existís abans, després de la Covid o a partir de la Covid, doncs la gent va més en compte i mostra respecte per una idea boirosa, encara, perquè no sabem ben bé de què parlem, de que es pot no estar bé i això és normal. A mi el que em preocupa és que passem les tintes a l'altra banda i també tot sigui salut mental, d'acord? I a veure, salut mental ho pot ser tot, però vull dir, mala salut mental no l'hauríem de tenir per coses que vol dir la vida com és, entesos? I que tenim moments baixos i moments alegres i tenim moments en
0: normalitzar,
3: què...
0: Normalitzar, que podem sentir-nos malament.
3: Exacte, normalitzar-ho no de manera patològica, però sí de tenir eines per poder entendre que el que acabes de dir tu i el que portem dient des del començament, el David ho ha dit, no es pot estar feliç com en un encefalograma pla tota la vida igual, sense cap ni un pic.
1: És que tampoc ho vull.
3: Perquè no, llavors vol, és que no acabaràs sabent què tens ni què et passa.
0: Mira, entroncant amb això, David, no creus que estem de vegades massa, a veure, entengueu-me, eh? Jo sóc molt partidària de l'autoconeixement, de fet, m'encanta això i ho haureu notat a través dels diferents programes que hem fet de la solució, però hi ha un punt que potser ens centrem massa en nosaltres mateixos com a individus. I estem tota l'estona mirant-nos a nosaltres mateixos. Clar, al final acaba sortint alguna cosa.
1: Clar, estem molt pendents de nosaltres mateixos.
0: Potser massa.
1: Sí.
0: És a dir, està molt bé reconèixer les emocions, està molt bé tractar segons quins traumes, però no només això, no?
1: Sí, s'ha destapat això i ara ja no ho aturem fins que no vingui una altra era, perquè tu dius això de la famosa era de la Covid, que va canviar moltes coses, i fins que no en vingui una altra era, ara estarem així, perquè amb això que comentàvem de mostrar la pena, que abans no es feia i que ara sí, també hi ha hagut un canvi de paradigma a la xarxa, tornem a citar-la. Ara molta gent es grava vídeos plorant, explicant que malament que està. Això és una cosa que ara es fa molt. Llavors hi ha hagut aquest canvi de paradigma. Això fa uns anys era impossible.
0: Però és el que diu la Cristina, no? Amb el perill de què? Si tot és salut mental greu, res és salut mental greu, no? Entengueu-me, eh?
3: Mira, en un dels articles que m'has enviat a l'Hisenda, més avall, sortia un altre article de no sé qui, de la patronal, em sembla, de Castilla-La Mancha, que deia que ara els nois joves, si els deixa la nòvia, ja no van a la feina i se'ls hi fa una baixa, i el metge els hi fa una baixa. M'entens què vull dir?
0: Que potser ens estem
3: ric perquè m'ha fet riure molt, estava més ben explicat en l'article, però això no pot ser, perquè certament hem de poder tenir frustracions a la vida i que això no ens impedeixi seguir vivint amb normalitat, i això també ha de poder dir treballar.
0: Però per què
3: si
0: ha passat
3: és
0: això?
3: Cas?
0: És a dir, per què hem desplaçat el no poder expressar el no estem bé? És a dir, hem perdut espais on expressar la nostra vulnerabilitat, hem perdut els espais socials.
3: Hem passat de fer veure que tot anava bé, d'acord? Ara voler deixar forat a com de malament estem de debò.
1: Sí.
3: I no trobem el punt d'equilibri, això sempre passa, saps? Mm. Quan tu una cosa la tens reprimida del tot, quan et surt, llavors sembla que tot sigui això, saps? Com quan el tsunami fa l'onada aquella que se'n retira i torna i no sé què, doncs hem de tornar a tenir mar plana. Això què vol dir? Que tots nosaltres, i deixant de banda els casos de patologia, que evidentment hi és, i que hem de tenir molt de respecte per això, i també molta cura en pensar que hi ha persones que necessiten ajut i que s'ha de demanar l'ajut i que tots i totes nosaltres en algun moment ens hi podem trobar. Però dit això, hem de saber circular per la vida amb una mica més d'higiene, per dir-ho així. Saps què vull dir? És a dir, tu pots haver de seguir anant a treballar després de la mort d'un familiar, no vull dir l'endemà ni el mateix dia, i la gent ha de poder entendre també que tu estaràs trista a lo millor 2 anys. No vol dir sempre trist i de la mateixa manera, ni plorant pels racons, però potser hi ha algú que li passarà això. I hi haurà algú que potser sí que això, per poder-ho superar, necessitarà estar a casa, però hauríem, perquè se'ns morirà gent, se'ns mora gent.
0: Però et dic una cosa, Cristina, ara t'ho deies, la gent del nostre entorn ha d'entendre que potser hem d'estar 2 anys estan tristos, a alts i baixos, Però de vegades, fixa't com socialment, com que incomoda l'altre, no a tu, sí, et diuen, va, que ja està, ja ha passat, ja... i copeta a l'esquena. O ho deixes amb algú, no? I en lloc de dir-te, ostres, t'acompanyo en aquest moment, és duríssim, et diuen, bueno, però hi ha molts peixos en el mar. És a dir, fixeu-vos que no sabem acompanyar el que no és felicitat.
3: Ens incomoda, tu ho has dit, la paraula és aquesta. No, volem que passi l'estona. Volem que deixar-ho com de banda, fer veure que no passa. Perquè sí que tenim conversa per la normalitat que havíem establert, que és aquesta suposadament perfecta, saps? O això ho fem amb tot, la família perfecta, la vida perfecta...
0: I després mira el que veiem,
3: perfecta, però en realitat això és difícil que algú ho tingui, algú ho té, però no sempre ni sostingudament en el temps.
0: I cadascú
3: temps.
0: En el seu concepte, sí, de perfecció, exacte, exacte. El 677-38-77-19 podeu dir les últimes píndoles de felicitat, que és allò que us fa feliços, aquell moment del dia que us fa feliços, o últimes trucades, dic l'última perquè ens quedaran 2 minuts després de la publicitat, el 93-201-7474.
2: Mira, sobre això que deia el David de les xarxes socials i de la gent trista, la Laura diu, tinc 33 anys i hi ha la moda de soy yo siendo yo, que són aquestes persones que tenen més seguidors perquè surten plorant i explicant coses de la seva vida. La Núria, una bona orxata a l'estiu. L'Anna, arreglar les seves plantes, orquídies, regar-les i amb molta tranquil·litat. L'Àngels, nedar al mar. Atenció, l'Olga, anar a Vendor a Montserrat a les 8 del matí, entrar a la Basílica, on gairebé estic sol, com a molt 3 persones, i 2 vegades m'he trobat l'Olga assajant i un dia la flauta travessera fent un duet. Moment intens de felicitat.
0: Va, de seguida llegim els últims missatges de felicitat d'avui, que estem parlant d'aquesta dictadura de la felicitat. Ara tornem.
6: La solució amb Elisenda Carot a Catalunya Ràdio.
0: I fins aquí el dia de la dictadura de la felicitat. Cristina Sánchez Miret, moltes gràcies.
3: Un petó.
0: A Fran Domènech, tornem demà.
2: Fins demà, salut.
0: I avui tanca el programa en David Balaguer amb les seves reflexions. Tornem demà, família, a partir de la 1.
1: No, que he recordat molt la cançó de l'Albano, la de Felicitat, que deia, quina lletra tan ridícula, però avui veient que la felicitat és de petites coses, doncs l'he valorat molt.
0: Recupereu-la. Ah!

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els bombers continuen treballant durant tota la nit per extingir l'incendi que ha començat aquest dimecres a la tarda a Talavera, a la Segarra. El perímetre s'ha pogut estabilitzar 4 hores més tard i ara es continua remullant la zona. El foc ha afectat majoritàriament camps de cereal i ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols a Talavera i el de Briançó, Sant Antoni, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera en declaracions al Catalunya Nit.
2: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar les reus per poder fer un tallafoc.
1: El foc ha afectat una 60 d'hectàrees, de les quals el 90% són terreny agrícola i el 10% terreny forestal. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
3: Amb eufòria i càntics de Send them back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta del Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
1: Aprovada per unanimitat al Parlament la llei per erradicar l'amiant a Catalunya. La norma pretén agilitzar la retirada d'aquest material cancerigen abans del 2032, que és el que estableix la legislació europea. El govern hi destinarà 20 milions d'euros l'any. Només un terç de la 70 de preses que abasten d'aigua a Catalunya tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament.
3: Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis. Ho explica Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil.
4: Tenim 16 ja implantades, 5 en procés d'implantació, 4 més doncs que creiem que en breu també iniciaran la implantació i, per tant, tenim tot aquest conjunt ja en marxa.
3: Protecció Civil assegura que el trencament d'un embassament és una possibilitat molt remota. En cas que passi, cal allunyar-se de la llera del riu i de les carreteres que puguin quedar afectades, anar a llocs elevats i no travessar ni rius ni torrents.
1: Esports, el Mundial de Futbol. A aquesta hora ja ha arrencat l'Uzbekistan Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. De moment, al minut 3, el resultat és d'empat a 0. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ganesos han fet el gol de la victòria al minut 90. Jugats aquest dimecres, decepció de Portugal, que no ha passat a l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo, i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
3: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: I el Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra la honorabilitat i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral, i per tot plegat els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Molt ben parides aquestes vaques,
7: sí, sí,
6: eh?
7: Sí, sí, sí.
6: És la típica vaca londinenca.
7: Quina raça és?
6: Londinenca.
7: Londinenca.
6: Londinenca del nord.
7: Ah.
6: De dos banyes.
7: Sí, d'una banya no n'he vist mai cap.
6: Se'n diuen rinocerons.
7: Fan llet, no?
6: Sí.
7: La femella del rinoceron deu fer llet, també.
8: Clar, puríssima.
7: Sí? Sí. No sé per què obro la veda, no sé.
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
11: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
12: Simplemente demuestra la desesperació de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
13: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
14: Sí.
13: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
10: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
15: És veritat que la cara estava rara.
10: Era Shakira o no era Shakira?
15: Jo estic segura que sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Se'ns faria molt difícil entendre Barcelona sense Gaudí i sobretot sense els edificis que li han donat renom internacional. La Pedrera, Casa Batlló, la Sagrada Família i un llarg etcètera. Barcelona sense Gaudí seria impossible, o vaja, molt diferent, menys acolorida, però Gaudí i la seva arquitectura haurien existit sense les dones? Potser us sembla agosarada la pregunta, però aquesta nit us en donarem la resposta. Tant si sou de Reus com de Riudoms, pareu l'orella.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse.

posat Gaudí als seus edificis és un aire de faula, de somni. Per això comencem avui amb la música de Dadara Conta, una cantant napolitana molt jove que acaba de treure aquest disc que és una meravella, una barreja de folk, electrònica, música tradicional que parla de l'amor i de la llibertat de les dones. Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies.

Fa uns dies va fer 100 anys de la mort d'Antoni Gaudí i se n'ha parlat molt, aquests dies de temples, de papes, de tot. N'hem sentit parlar molt, però és un fet ben desconegut el paper de les dones que van tenir a l'obra de l'arquitecte. De fet, podem dir que el temple de la Sagrada Família no seria tal com el coneixem si no fos per la donació d'una dona de Vilanova i la Geltrú, Isabel Bolet Vidiella. Acabem també de llegir un llibre fantàstic que ens diverteix, que ens apassiona, que és Gaudí és de Riudoms, perquè hem convidat a Helena Domínguez.

0: poder llegir si ets més d'una opinió o de l'altra.
1: Aquesta va ser una idea de l'editorial Peu de Mosca, i va ser, ens ho vam proposar i evidentment vam dir gairebé immediatament que sí, perquè la polèmica de Gaudí és de Reus, Gaudí és de Riudoms, és com potser la gent de Barcelona o d'altres llocs de Catalunya no ho tenen tan present, però per la gent que som d'allà, la gent del Camp de Tarragona, la gent del Baix Camp en concret, és una polèmica que ens defineix i defineix la manera com ens hem relacionat, no? I fins i tot bàndols, vull dir, és una cosa com que està molt endins de nosaltres. I ens van proposar aquest projecte dels de Peu de Mosca, que a més és una editorial d'allà, i per tant tenen molta consciència sobre la polèmica, i a mi em va fer especial il·lusió perquè jo tinc molt de lligam amb la polèmica, primera perquè jo sóc de pare riudomenc i de mare reusenca, és a dir, com el Gaudí.
0: Això, tens una traïció dins teu.
1: Sí, exacte, sempre he tingut aquesta dualitat dintre de la família, i després que l'actual família, que és propietària del Mas de la Calderera, és família del meu pare, i jo de petita havia anat al Mas de la Calderera en dinars i coses, el típic dinars familiars, llavors és com que...
0: Sí, que tu ets una mica família gaudiniana, pràcticament.
1: No sóc família gaudiniana, però sí que és veritat que he tingut sempre molt de contacte amb la polèmica i amb Gaudí i amb tot. Llavors sí que em va fer especial il·lusió poder participar en aquest llibre.
0: Hem d'explicar per què estem explicant tot això. Jo t'he preguntat per les dones, però és que hi ha, el tema hi està travessat, perquè de fet el fet de saber si és de Riudoms o és de Reus, podríem dir que hi ha dos faccions, i la de Riudoms, que és la que defenses tu, és perquè la primera persona en dir que evidentment va ser així va ser la persona que va portar el món a Gaudí, evidentment una dona, llevadora. Ella defensava, doncs, que havia parit a Riudoms la mare de Gaudí. I el que ens ha explicat en el llibre és que potser no se li ha fet cas perquè eren fonts orals, no estava escrit enlloc, i potser també perquè era una dona.
1: És que ja la nostra tesi del naixement està basada tota en fonts orals, i la principal és aquesta, és la de la llevadora. Ella sempre va explicar que Gaudí, que l'Antònia Cornet havia parit al Mas de la Calderera, però ella ho va explicar com un fet d'un part excepcional. No ho va explicar com el part de Gaudí, perquè quan ella va morir Gaudí no era famós encara. Llavors, elles eren una generació de, com a mínim que sapiguem, tres llevadores a la família. Era l'Engràcia Llorenç Pellicer, que era la llevadora que va atendre el part, després la seva filla també era llevadora, i la seva neta, que també es deia Engràcia, és la que anys més tard, quan va saltar la polèmica, ella ho va explicar. I va dir, si la meva àvia va atendre aquest part, i sempre m'ho havia explicat com un part excepcionalment complicat, perquè primera va ser al Mas, amb ella la van cridar, estava a Riudoms, i la van enviar a la tartrana del Gaudí i la van fer anar cap allà. I quan va arribar allà, ella va veure que l'Antònia Cornet ja estava molt avançada i que no era prudent anar cap a Reus a parir. L'Antònia volia anar a parir a Reus perquè era on hi havia la seva mare. I en aquella època moltes dones anaven a parir amb la mare, i després tenien el suport de la mare allà i tal. Però es va produir, es va engegar el part al Mas. Llavors l'Engràcia Llorenç Pellicer va recomanar-los que es quedessin allà, i de fet el part va durar bastantes hores, i quan va néixer el nen, doncs estava la mare bastant desvalguda, molt, i el nen també estava molt feble. Llavors en aquella època ja era comú, i els van dir que l'anessin a batejar, van marxar cap a Reus i el van batejar allà, que això és la partida de baptisme que tenim allà. Però és veritat que aquesta tradició oral sempre s'ha menyspreat, i jo crec que ja de per si existeix un cert menyspreu cap a l'oralitat, no? Però és que molta d'aquesta oralitat està construïda amb els relats que transmeten les dones en les famílies, i llavors aquest relat en concret, bé, que els de Reus molts cops, no?, han dit d'això de, bé,
0: si
1: què ha de dir una
0: llevadora,
1: aquesta dona que s'ha inventat això, no? I a més després de tants anys. I després, molts dels altres relats, que no és l'únic aquest, perquè després també va córrer la veu entre veïns, entre la gent del poble, ostres, l'Antònia de Cala Calderera, no?, ha parit al Mas, i va córrer la veu pel poble, però clar, això molts cops eren les dones que explicaven això també. I jo crec que és veritat que Reus té els documents oficials, però jo crec que també hi ha una part de menyspreu en aquesta oralitat, en tota aquesta història, que els de Riudoms, per exemple, ens indigna molt.
0: Clar, menyspreu, com deien, cap a les dones, cap a aquestes llevadores, cap a aquesta família de llevadores, explicant la història, però clar, la història de si va néixer a Riudoms o va néixer a Reus, en el fons també està lligada a aquesta manera també d'explicar-se, això que dèiem, no?, del carrer, d'aquestes converses entre dones, i per tant les dones tenen un paper important.

0: important. Tu expliques també en el llibre que t'agradaria, t'encantaria poder haver tingut una conversa amb la mare de Gaudí, perquè sí, va ser un part molt complicat.
1: Sí, a mi m'agradaria, jo tinc dues filles, i a mi m'agradaria realment conèixer com va ser les circumstàncies d'aquest part. A vegades quan et pregunten, t'agradaria tenir una màquina del temps o en quin moment aniries? Jo crec que molta gent de Riudoms aniria aquell dia per saber què va passar realment, però jo en concret m'agradaria tornar enrere i veure com va ser el part, perquè, ostres, que em fes el seu relat de part, que m'expliqués tota aquesta història, que la llevadora... Vull dir, ho trobo fascinant. A mi m'encantaria poder anar aquell dia i conèixer la història, la part femenina de la història, de la polèmica del,
0: que ens ho han
1: de la història del naixement.
0: Tot amb dades de registre civil, no?
1: Exacte.
0: Van aquí, van allà, van estudiar a Barcelona, li va passar això, li va passar allò, va tenir
1: reuma. Va firmar això, va firmar allò altre,
0: exacte,
1: va firmar no sé què, ostres, però les dones aquestes, tota aquesta història que explicaven, no?
0: Quina era la veu, quina era la seva història?
1: Sí.

0: Gaudí és de Riudoms, és el llibre que tenim amb l'Helena Domingo parlant d'aquesta història, d'aquesta vella polèmica que hi ha, que arrossega. Jo crec que hi ha hagut moltes baralles per culpa d'això.
1: Sí, i ara potser estem en una etapa més conciliadora, però als anys 50, 60, 70 sí, sí. Va ser una autèntica batalla campal.
0: De fet, hi havia aquella frase de Fotlic és de Reus,
1: sí.
0: I ve una mica d'aquí, d'aquestes guerres sí. Entre Reus i Riudoms. Però escolta, ho hem dit al principi del programa, Vilanova i la Geltrú aquí també té un paper,
1: i
0: aquesta història m'apassiona, sí. És la història de la Isabel Bolet, que era una senyora misteriosa que sí. Va donar molts diners a l'obra de Gaudí perquè el temple de la Sagrada Família existís tal com el coneixem, perquè havia de ser una capelleta allò.
1: Ja.
0: Mm-hmm. A veure, explica'ns aquesta història.
1: La Isabel Bolet era una noia de Vilanova que es va casar amb un home que havia viscut molts anys a l'Havana i tal, i ell era propietari d'una forja. De fet, dues, en va tenir una a Vilanova i una després aquí a Sants, a Barcelona. I la Isabel Bolet es veu que es va presentar un dia davant de Gaudí i li va dir, jo te donaré, no sé si eren unes 15.000 pessetes, una cosa així, sí. Per si podia construir una de les capelles de la cripta de la Sagrada Família, la podia dedicar
0: a Santa Isabel d'Hongria.
1: Exacte. Mm-hmm. I el Gaudí li va dir no, perquè ell tenia altres plans, i llavors li va dir, ostres, si algun dia no necessites els diners, recorda tant d'anar a altres, no? I llavors en aquell punt, després la Isabel va decidir que quan ella es morís, el seu home es va morir primer i li va demanar que quan ella ja no necessités els diners i ella es morís, que els diners anessin per tres fills que tenia a Cuba.
0: Clar, a la Isabel no li va agradar gaire.
1: I a la Isabel es veu que no li va semblar bé la idea de deixar-ho els fills secrets del seu marit i va decidir donar tots els diners a la Sagrada Família, que eren molts diners per l'època, moltíssims.
0: Estem parlant de gairebé un milió de pessetes de l'època. Sí. Increïble. I aquesta dona, el més curiós de tot, també, amb això que dèiem abans del relat d'aquestes llevadores, també ho ha fet de manera desinteressada i de manera anònima. El nom d'aquesta dona el sabem de fa uns anys per la investigació d'un periodista i d'un escriptor.
1: Exacte, sí, sí. I no hi havia... Al final, aquest periodista va aconseguir localitzar també una petita imatge d'ella, però era una... Literalment no tenia rostre, no sabíem quina cara tenia directament. Casa non c'è, cerco casa dove mi stradevo della notte, il caos di città rotte.
0: La relació de Gaudí amb les dones, tot i que sempre s'ha parlat justament de la seva religiositat, de ser un home bastant tancat, però és curiosa, i ell, per exemple, va criar molt a la seva neboda, perquè la seva neboda va perdre els pares, i va ser un home que va tindre les seves històries, també d'amor, que a mi m'encanta perquè va tindre una història, es veu que va quedar molt enamorat d'una noia del Maresme.
1: Sí, el seu primer contacte amb la Pepeta Moreu va ser arran de que ell va treballar a la cooperativa obrera mataronense, i va ser en aquell moment en què va, arran de les coneixences que va fer en aquell moment, que va conèixer la Pepeta Moreu, i ella el va rebutjar. I
0: m'encanta perquè es veu que era d'una família de calés, de Mataró, sí. I s'explica que era pèl roja, que donava classes de francès, vull dir, era una exòtica per l'època.
1: Diuen que era molt guapa. Sí, sí, sí, s'ho expliquen.
0: És que clar, m'encanta perquè s'explica gairebé com si fos la Hilda, com si fos la Rita Hayworth,
1: yeah.
0: De Mataró. Com ho expliquen aquesta història?
1: Sí, sí, sí. I el Gaudí no es va... Després d'allò, aquesta va ser com l'última història d'amor que coneixem d'ell. Després diuen que n'hi havia hagut algunes de... Parlen també d'algunes prèvies, perquè no se sap el nom exactament. Una que no va, al final no es va quedar amb ell i va decidir fer-se monja. Es veu que va tenir algunes potencials històries d'amor que al final no es van acabar concretant. I ell... Diuen que també li hagués agradat tenir alguna dona al seu costat, perquè en aquella època ell, clar, ja se'n cuidava de la neboda. I el fet de cuidar-se'n de la neboda va ser que era pràcticament una filla, perquè la neboda es va quedar òrfana molt petita. I el fet d'haver-se'n de cuidar sense tenir una dona a la família, evidentment tenia suport a casa, etc. Però per ell també era molt dur, perquè era una cosa que normalment en aquella època feien les dones, no?
0: I ell, ara també, et diria.
1: I ara també, evidentment, en molts casos. Uh-huh. I llavors doncs va ser dur per ell no també no casar-se, es veu que no va ser una decepció important.
0: Pobret, Gaudí.

0: parlant amb Elena Domingo, periodista de Riudoms, clarament, perquè ha escrit aquest llibre fantàstic de Gaudí és de Riudoms. Si voleu l'altra versió de Gaudí és de Reus, només heu de girar llibres, que m'apassiona aquesta idea de que van tindre els de peu de mosca. És allà dos llibres en un, per no fer enfadar ningú. Està bé, ells són de Reus, no?
1: Un dels dos editors és de Riudoms.
0: Ah, d'acord.
1: Sí, es nota això perquè també el fet de que ens hagin posat, això no havia passat mai, que és el fet de que ens hagin posat en igualtat de condicions, és a dir, perquè el relat de Reus sempre ha tingut un punt de predominant en el relat oficial, clar. No? Llavors ens han posat, literalment, són exactament les mateixes pàgines i exactament la mateixa, el pròleg, tot, no? És com que sí, està perfectament equilibrat, i això també és una idea que els de Riudoms ens agrada, clar, poder parlar en igualtat de condicions.
0: Exacte. Escolta, parlem de més dones de Gaudí, perquè hem parlat dels seus amors, o dels amors que diuen que va tenir, perquè clar, això també és el mentidero, vés a saber, sí. la veritat, però el que sí que és cert és que moltes dones, a part de la Isabel Bolet de Vilanova i la Geltrú, moltes dones van posar diners, i de fet hi ha sobretot dones darrere dels seus grans edificis, sí. Vull dir, de la Casa Calvet, de moltes, del Col·legi de les Teresianes. Explica'ns una mica el nom d'aquestes dones i qui eren.
1: És curiós perquè hi ha diversos casos en les cases de Gaudí més conegudes que es van posar el nom del marit, per exemple la Casa Calvet, després a la Torre de Bellesguard també es coneix molt pel nom del marit, però eren les dones les que li van encomanar a Gaudí que ho fes. Eren les viudes de, en aquest cas, les dones havien quedat soles amb la fortuna del marit, etc. I el marit s'havia mort. I van ser elles les que ho van impulsar. De la mateixa manera que a la Casa Milà, si vols que comencem, per exemple, parlant per la Casa Milà, es va construir gràcies a la fortuna de la dona, no? De la Roser Segimon.
0: És bèstia, eh?
1: Sí.
0: Pensar que les fortunes les posaven les dones, però al final la casa tenia sempre nom del senyor.
1: Sí, sí, sí. I elles potser n'eren les promotores, decidien tirar-ho endavant, i després acabava quedant com la senyora de sempre. I, per exemple, en el cas de la Roser Segimon, la Roser Segimon es va casar primer amb un indià de l'Aleixar, amb un home que havia fet fortuna en plantacions de sucre i cafè, i era de l'Aleixar, i era un home que era... Ella es va casar amb 22 anys i era un home que tenia gairebé 40 anys més que ella. Després... Després ella es va quedar vídua, evidentment, perquè es va morir molt quan ella encara era molt jove, i es va casar amb el Pere Milà. Junts van impulsar... De fet, hi ha una cosa molt, molt graciosa, un acudit com molt graciós, que deien allò de s'ha casat, el Pere Milà s'ha casat amb la vídua Guardiola, perquè el seu primer marit es deia Guardiola, s'ha casat amb la vídua Guardiola o s'ha casat amb la guardiola de la vídua? Perquè realment la Roser Segimon tenia molts diners.
0: Clar.
1: I ells junts van pagar una part de la construcció de la plaça de Braus Monumental,
0: sí.
1: També, i després de la Casa Milà van pagar tota la construcció
0: la
1: i la van
0: Milà.
1: Pagar amb els diners de la fortuna d'ella que portava de l'anterior marit.
0: La Pedrera, eh? La Pedrera.
1: Sí, sí, la Casa Milà,
0: la
1: Pedrera.
0: Tu saps si, a més, de clar, evidentment, l'arquitecte era ell, però si elles també... i fent demandes, perquè clar, tu quan li dius a algú que et construeixi una casa, tu també li dius, mira, però els balcons fes-me'ls així, o les parets fes-me'ls així, no?
1: Gaudí amb la Roser Segimon i amb el Pere Milà, però amb la Roser Segimon particularment, hi va tenir moltes desavinences, perquè ella volia ficar molta cullerada amb el que es feia en la construcció de la casa, i ell, Gaudí, doncs, evidentment tenia una personalitat forta i tampoc li agradava que li diguessin les coses, depèn de quines coses, no? Van tenir moltes desavinences fins al punt que hi ha la història d'un s'havia de posar un conjunt escultòric a la façana de la Pedrera, que havia d'estar dedicada precisament a la Mare de Déu del Roser, perquè com que la mestressa de l'edifici era la Roser
0: Segimon,
1: i volien que es posés allò, i no hi va haver acord entre la Roser i el Gaudí per la construcció, o sigui, per acabar de fer aquest conjunt escultòric, i
0: va dir, la Mare de Déu te la pintes tu l'oli,
1: i llavors
0: jo no estic,
1: sí.
0: Per això
1: no, i llavors també van tenir desavinences per les pintures, pel vestíbul, van tenir moltes desavinences amb la Roser, jo crec que més amb la Roser que amb l'home, que es veu que l'home era una mica bala perduda, i van tenir bastantes desavinences, fins al punt de que quan el seu home es va morir, la Roser es va quedar tota la resta del temps vivint a la resta de la seva vida, diguéssim, vivint a la Pedrera, però va desballestar tots els pisos, es va carregar tota la decoració de Gaudí, ho va canviar moltíssimes de les coses que hi havia dins de la Pedrera. Va tenir moltes desavinences en Gaudí.
0: Hi havia una mica de ràbia i tot.
1: Fins i tot el van arribar a denunciar El van denunciar, van tenir un pels honoraris que li pagaven a Gaudí i al final va guanyar, Gaudí va guanyar el judici i va donar els diners als jesuïtes, de, no me'n recordo quins jesuïtes, per els diners que havia aconseguit pels honoraris, perquè no diguessin que era per el seu propi benefici que els volia. Però va tenir moltes desavinences amb la Roser Segimon.
0: O sigui, li va donar calés, però déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, sí, sí. Li va donar molts mal de cap, sí, sí, sí, molts.
0: Posa una Roser Segimon a la teva vida.

0: més dones i gaudir. Escolta, estem descobrint avui amb tu un pou sense fons, això.
1: Hi va haver moltes dones a la vida de Gaudí realment rellevants. Sí,
0: jo
1: sí.
0: Crec que no s'ha explicat gaire tot això. O sigui, s'està començant a saber ara, sí. Però també la mirada aquesta és molt, molt divertida, perquè sí. Potser també l'autoritat d'una dona posant calés potser tampoc li agradava en aquest sentit. Vull dir, a part que ell era l'arquitecte i potser aquella senyora era hortera, eh?
1: Sí,
0: aquí jo no m'hi fico.
1: A lo millor estem dient tot això i la Roser Segimon era esperpèntic el que volia fer.
0: Exacte,
1: no
0: exacte. Vull dir, no ho sabem, però sí que és curiós, clar, en aquella època que qui manés era qui posava els calés i que fossin sempre dones devia tenir la seva polèmica,
1: sí.
0: Això.
1: A més, la família del Pere Milà, pel que tinc entès, estava bastant arruïnada en aquella època, o sigui, realment va venir d'ell.
0: Depenia
1: i el curiós és que després la Roser Segimon va ser enterrada amb el primer marit. Amb el primer marit que va tenir, el marit aquest del que li va donar tota la fortuna, que era 40, gairebé 40 anys més gran que ella, ella està enterrada allà.
0: Perquè devia ser
1: marit.
0: Un mausoleu més gros.
1: Potser sí.
0: Sí, perquè si no l'haguessin potser enterrat en qualsevol lloc. Quines altres dones hi ha i quins altres encàrrecs se li van fer a Gaudí que venien de dones i de mecenes? Perquè al final posaven elles els calés.
1: Sí, abans he dit la Torre de Bellesguard, per exemple. També es coneix com a Casa Figueres, potser es coneix més popularment per Torre de Bellesguard, però també s'havia anomenat això. Això era perquè el Jaume Figueres, que era un bastant amic de Gaudí, va decidir amb la seva dona construir aquesta casa en una finca de Sarrià, que havia sigut en el lloc on hi havia el castell de Martí l'Humà antigament. Bueno, van decidir fer allí una casa i el Jaume Figueres va morir. Llavors la seva dona va decidir tirar endavant. Era el Jaume Figueres era un comerciant de pasta, de pastes alimentàries, i la seva dona va decidir tirar endavant el projecte i va encomanar-li la casa a Gaudí i van tirar-la endavant i es va construir la Torre Bellesguard. I també va ser capitanejant-ho ella. Sí, sí.
0: I també saps si va haver trifulques o no? O va ser una cosa més tranquil·la?
1: Crec que no, crec que va ser més tranquil. Sí. En aquest cas no hi va haver tanta polèmica. Diuen que la Torre de Bellesguard està envoltada de... Ella va decidir posar-hi molts arbres fruiters perquè li agradava molt... Aquesta història m'agrada, és que m'agraden molt les senyores que fan melmelades perquè li agradava molt fer melmelades i confitures.
0: Que bonic.
1: I llavors ella va decidir que estés envoltada en els jardins i tal i hi hagués molts arbres fruiters per poder fer melmelades.
0: I què més històries? Jo ara vull saber tot.
1: Mira, ahir vaig descobrir, justament, que no ho sabia, una de les botigues que tenien aquesta família de pastes és la botiga que actualment hi ha a la Rambla, una pastisseria, famosa pastisseria Escrivà, de la Rambla, que té aquella botiga, doncs era d'aquesta família que van construir la Torre de Bellesguard.
0: I per això també és modernista, aquella... No sé si hi ha alguna cosa de Gaudí allà.
1: No, crec que no hi ha res de Gaudí.
0: No, pregunto.
1: Sí.
0: Perquè també és modernista.
1: Sí.
0: Escolta, tu amb el temps que has conegut a Gaudí, llegint tot el que has llegit, també per ser de Riudoms, que alguna cosa ja hem dit que per la vena t'entra... Com et sembla com a personatge? Com te l'imagines?
1: Jo sempre dic que crec que si Gaudí visqués actualment ens cauria malament.
0: Què dius?
1: Sí, però no seria... Potser no ens cauria tan malament com altres persones de... O sigui, hi ha molts genis que després és molt difícil revisitar-los sense que hi hagi molts eixos per allà al mig. O sigui, és molt complicat. Jo dic que Gaudí ens cauria potser malament perquè no li agradava gaire parlar cap enfora. Per exemple, jo que sóc periodista, crec que si hagués d'entrevistar Gaudí seria de les persones que o bé no es deixaria entrevistar gaire, o li hauries d'arrencar coses. Diuen que era molt bon conversador amb els seus amics, però en canvi no s'exposava gaire de cara en fora. I jo crec que potser no ens cauria malament perquè fos un dèspota o fos una persona que tractés malament a la gent del seu entorn, però sí perquè hi hauria coses d'això, del caràcter una mica geniut que deien que tenia...
0: I la relació amb les dones, també? Li posaríem puntuació amb la relació amb les
1: dones?
0: Mira,
1: hi ha una història que l'anomeno molt de passada al llibre, que és que Gaudí, i això se sap molt poc, fora, diguéssim, de Riudoms, que és que Gaudí va desnonar de les seves terres, com a masovera, a una vídua amb els seus fills.
0: Uau!
1: Sí.
0: I a més, perdona, em sembla que es diu Domingo com tu.
1: Sí,
0: que m'ha fet gràcia i he pensat, encara seran
1: família. Sí, sí, no. Bueno, és que de Domingos n'hi ha molts a Riudoms. Som una plaga. I Gaudí va desnonar l'any 24, ell li quedaven 2 anys per morir, i va desnonar la vídua. Havia sigut molts anys, havia estat aquella família com a masovera al Mas de la Calderera, i després
0: on,
1: i també a la casa
0: nascut.
1: Pairal. Exacte. Ells portaven totes les...
0: O sigui, va desnonar a la propietària de la casa on ell va néixer?
1: Sí, exacte. Ells quan van marxar cap a Barcelona a viure i es van vendre l'any 1878, quan Gaudí tot just feia un temps que estava aquí a Barcelona, es van vendre totes les propietats que tenien a Reus i es van quedar només les de Riudoms, que tenien una casa, tenien una finca que no hi havia caseta, i després el mas de la Calderera, que era un mas amb terres. I al cap d'un temps van començar a portar-los aquestes terres i la casa, portaven uns masovers. I doncs els masovers ho explotaven i els hi donaven part del que fos de guanys. I va ser una relació que va durar molts anys, i Gaudí va tenir molt bona relació amb els masovers molts anys, però hi va haver un moment en què es va morir el marit de la família masovera, i després, al cap d'un temps, Gaudí va desnonar a la vídua amb dos fills d'allà. Llavors, també hi ha capítols foscos en la relació de Gaudí amb les dones. Sí, sí.
0: Ja ho veig.
1: I no se sap ben bé per què va passar, hi ha moltes hipòtesis de per què això va passar. De fet, Gaudí volia donar les seves propietats a Riudoms i tot el que tenia ho volia donar per a construir unes fundacions religioses en honor al seu pare i a la seva mare quan ell es morís. I, de fet, per això es diu que va donar els seus béns a l'Església, perquè ho va donar aquestes fundacions religioses. I no se sap
0: doncs, home,
1: si és...
0: Dient-me tot això que m'estàs dient, no sé per què voleu que sigui que fos de Riudoms.
1: Clar, és un
0: hauríeu
1: capítol
0: de preferir
1: fosc.
0: Que fos de Reus.
1: És un capítol bastant fosc i que es coneix poc i és per això, tampoc s'acaben de saber els motius, no? Perquè és una mica... Clar, potser en el moment en què ell va prendre la decisió de donar aquestes propietats a l'Església, potser l'Església li va fer nosa que hi hagués una masovera per allà i ja, li va dir que la fes fora, o potser va ser per ell perquè va creure que no les portaria bé les terres perquè era la dona sola i s'havia quedat viuda, o potser no les estava portant bé i va decidir fer-ho perquè no les portava bé.
0: Que potser no, ho sabem, però sí. és lleig desnonar una vídua amb dos fills.
1: És molt lleig.
0: El titular és molt lleig.
1: Sí.
0: Helena Domingo, moltíssimes gràcies. Gràcies per aquest viatge de Gaudí és de Riudoms.
1: Gràcies a
0: Valtes. Si voleu la versió masculina, Gaudí és de Reus.
1: Llegiu-la, no li farem un lleig perquè també els de Reus expliquen molt bé la seva història.
0: Miquel Bonet ens cau bé. Moltíssimes gràcies. Fins aviat.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Merci.

0: Ara que sentíem a parlar de la finestra indiscreta, ens va molt bé perquè parlem de cine. Deveu haver notat que darrerament a les catifes vermelles de les estrenes de cinema o els festivals hem tornat a veure actrius extremadament primes. Estic pensant, tots teniu clar amb qui estic pensant, amb la Demi Moore, per exemple, al Festival de Cannes recentment, que era tot os i clavícula. Però la majoria dels mitjans, com sempre, la descrivien com atonificada, quina bona imatge física als 63 anys. És a dir, tot eren floretes i coses d'aquestes. Oi, Marta Martínez?
1: I tant.
0: Com a persona mig de Hollywood, què n'opines?
1: Gràcies per dir-me que soc mig de Hollywood, però ni molt menys. El que passa que sí, que vulguis que no, tu veus aquestes imatges i penses, uau, com pots dir que està tonificada o que se la veu molt bé quan... És un esquelet.
0: Absolutament, i a més també hi ha dues
1: s'ha convertit en el seu propi personatge,
0: clar,
1: no?
0: Clar, hi ha dues guerres substància. Aquí. Hi ha dues guerres perquè, per una banda, estem homenatjant una dona que està molt prima, però a més molt prima per la seva edat. És a dir, que aquí
1: exacte.
0: Hi ha dos...
1: I intentant que se la compari amb un estàndard de bellesa, no? De lo millor una persona que en tindria 30.
0: O 25. I escolta, el cas de la Demi Moore és escandalós, però moltes altres actrius de Hollywood sembla que perden més quilos a mesura que estrenen cada pel·lícula. Ariana Grande no és grande precisament ara,
1: no.
0: És petita. Què hi ha darrere d'aquest retorn? Sí. Què hi ha darrere d'aquest retorn de la primesa extrema? En molts casos es tracta d'un medicament i per això avui volem encetar, doncs, també preguntar-vos a les oients si us heu plantejat mai perdre quilos a través d'un medicament per aprimar-vos, si us heu plantejat, si ho heu fet, perquè parlarem d'aquí no res amb una doctora que té moltes pacients, que moltes clientes que han pres, doncs, medicaments per aprimar-se, i ja sabeu a què ens estem referint. Són els que es diuen GLP-1 o els coneixeu com Ozempic, Wegovy, Monjura i altres noms.
1: Sí,
0: que
1: ara mateix ja n'hi ha molts.
0: N'hi ha moltíssims,
1: perquè...
0: eh?
1: Ara la patent ja s'ha obert, llavors ja no és només Ozempic i s'ha tornat una mena com de mercat en expansió.
0: I no només és una cosa de Hollywood, que això és el més important que hem de dir, que és una cosa també de l'Hospitalet del Llobregat o no, de Cadaqués o de on sigui, no?
1: Sí.
0: Doncs Marta, parlem d'aquest retorn de la primesa extrema que acaba de tornar dels Estats Units i jo et preguntaria, t'ha sorprès una cosa? Explica'm
1: sí,
0: què.
1: Sí, exacte. Tu ja saps que he passat molts anys vivint als Estats Units i ara... He estat un parell de setmanes allà per feina i acabo de tornar, i una de les coses que més em va sorprendre és que els anuncis d'aquests medicaments GLP-1 estan a tot arreu. I quan dic a tot arreu vull dir a pòsters del metro de Nova York i a la televisió i absolutament a tot arreu.
0: I perdona, i com és la propaganda?
1: Doncs precisament un dels anuncis que més em va cridar l'atenció va ser un anunci que surt la Serena Williams, no?
0: la
1: gran figura del tennis femení, i en l'anunci ella diu que ha perdut 15 quilos en un any prenent aquest medicament, que és un GLP-1. I clar, per mi va ser un xoc enorme, perquè aquesta dona, més enllà, no?, de tots els èxits com a tenista i com a esportista, també va obrir molts camins per moltes dones en el sentit de mostrar cossos diversos, no? Hi havia altres maneres de tenir una imatge física i que pogués triomfar, que crec que ella va ser una gran promotora d'això precisament en el món dels esports.
0: I clar, és molt bèstia que justament aquesta persona que va ser model per molta gent ara resulti que anuncia que la gent prengui Ozempic. Em sembla fortíssim. Clar, als Estats Units ho pots comprar a la farmàcia, no fa falta ni que t'ho recepti un metge, o
1: no,
0: què?
1: No, sí, necessites una recepta mèdica, però als Estats Units, per exemple, és molt comú que s'anunciïn medicaments a la televisió, a la ràdio, a la premsa, on sigui, i bàsicament fan això de que posen aquesta veu que va molt de pressa, que et diu totes les contraindicacions i totes les notes legals que t'han de donar, que és una mica ridícul, però bàsicament molts acaben dient vés al teu metge i demana-li que et faci una recepta per aquest medicament. És com funciona. I fins i tot ara, amb el tema de la medicina online, també tu pots anar a una web i que hi hagi un metge que et signi una recepta i pum, aquí tens el teu GLP-1. S'ha de dir també que el marit de la Serena Williams és un dels principals inversors en aquest medicament particular.
0: Això hi deu tenir alguna cosa a veure.
1: No l'Ozempic, és una altra versió nova, però al final acaba sent el mateix. I també per dir-li a la gent, no? Estem parlant d'uns medicaments que es van inventar per tractar la diabetis. Aleshores, tu necessites que un metge t'ho recepti, perquè és un tractament mèdic. El que passa és que s'ha fet molt popular perquè és molt efectiu per perdre pes. I bàsicament el que fa és et fa digerir d'una manera molt més lenta i et treu la gana. Per tant, menges menys. Això és el que fa, i és molt, molt efectiu en aquest sentit.
0: Clar, no, jo me'n recordo que aquí durant anys hi havia totes aquelles dietes dels sobres, tot, que estava per
1: els
0: tot arreu,
1: aquells, no?
0: Naturhaus, tot, unes, potser m'estic canviant el nom, eh? Potser estic canviant el nom.
1: No, però jo hi vaig anar al Naturhaus alguna vegada, imagina't.
0: Tot aquest, t'hem de fer una entrevista.
1: No.
0: Perquè clar, jo ara el que estic demanant al 932017474, si vosaltres us heu plantejat mai perdre quilos, prenent medicament, no sé si l'Ozempic, però qualsevol altre medicament, qualsevol altra fórmula màgica, o us tempta, o us ho esteu plantejant. Perquè, clar, si tu, m'imagino, com vas pel metro de Nova York, potser de vacances
1: Exacte.
0: Aquest estiu, i veus aquest anunci de Serena Williams, i veus que la dona fa goig, doncs potser penses,
1: sí.
0: Per què no?
1: Exacte, i a part que ara una de les coses que anunciaven en aquests anuncis és que hi ha la pastilla, perquè fins ara l'Ozempic i els GLP-1 el que havies de fer era punxar-te. Però clar, ara, si tenim una pastilla que fa el mateix, imagina't, és molt temptador, no?, per a algunes persones que estan pensant, ai, doncs mira, si em pogués aprimar, no?, uns quilets i així ja em quedo estable... És aquesta temptació constant.
0: Bèstia, això de la pastilla, perquè sembla una cosa fàcil i ja no t'has de punxar, etc. Escolta, jo no puc evitar connectar tot això amb aquell món dels 90 que vam viure una mica nosaltres, de les supermodels, amb Kate Moss com a cap de cartell, podríem dir, amb aquelles primos i una mica que aquella cosa que semblaven que sortissin una mica d'haver tingut una addicció a l'heroïna.
1: Sí, es coneixia, de fet, la Kate Moss és com la imatge estereotípica del que es coneix com heroin chic, que és aquesta idea de les dones extremadament primes, que no tenen pits, que no tenen cul, que no tenen curves, no? I que d'alguna manera molta gent considera que promovien l'anorèxia i els problemes de trastorn alimentari. I sento que sí, no? Que estem tornant als 90 amb la música que escoltem, amb la manera com ens vestim, però també una part molt negativa, que és precisament aquesta primesa extrema que teníem, no?
0: Per estar
1: primes. I l'obsessió amb estar primes. El que és molt interessant és que ara tenim aquest medicament que de cop, per exemple, la Serena Williams en l'anunci ho diu clarament, diu, em sento molt més sana, sento que tinc molta més mobilitat, que és aquesta idea, no?, de que això no ho fas per estètica, ho fas per salut. Ja. I això és un tema que volia parlar-lo també perquè crec que afecta aquí a Catalunya moltíssimes dones també, i aleshores vaig parlar amb una psicòloga especialitzada en trastorns alimentaris, que és la Laura Alberola. I ella em va explicar que, de fet, té bastantes clientes.
0: Que ella li diu clientes, eh?
1: Exacte, em va explicar, ella no diu pacients, perquè ella em deia, qui és que està realment malalt? La dona o la societat?
0: Bona aquesta.
1: I em vaig quedar com, uau, tens tota la raó. I ella va ser la que em va estar explicant que, de fet, té bastantes clientes que han provat l'Ozempic o medicaments semblants.
2: No és tan efectiu com la gent pensa. Jo he tingut moltes dones a consulta que s'han entusiasmat amb la idea, no? I jo a consulta sempre dic, tu fes el que tu vulguis. I veurem què passa. I ja veurem d'on ve aquesta decisió, els efectes, i totes les dones ho han deixat. Totes, per efectes secundaris, per a l'efecte rebote, per múltiples raons, però el que s'estan venent no és real.

0: Billie Eilish, parlant d'aquesta obsessió per estar prima, clar, ens deia aquesta psicòloga Laura Alberola que no és efectiu, que la gent ho acaba deixant i tal, clar, que hi ha efectes rebot, efectes secundaris, i clar, jo em pregunto també, efectes secundaris potser a llarg termini, que és una bogeria,
1: això. I que no es coneixen, exacte, perquè de fet no es parla gaire d'aquest costat fosc de l'Ozempic, i sobretot a nivell
0: públic.
1: És
0: com una fórmula màgica.
1: Sembla un miracle, no? Tu t'ho prens i pum, i tot fantàstic. I, de fet, sí que hi ha algunes dones a Hollywood, molt poques, s'ha de dir, però que sí que han volgut compartir aquestes històries terrorífiques que han tingut amb els GLP-1. I, de fet, una de les actrius que ho ha fet és la Mayim Bialik, que potser pel nom no us sona, però si us dic que és la protagonista de la sèrie Blossom...
0: Segur, i de Big Bang Theory.
1: Exacte, feia la parella del Sheldon, no? Doncs la Mayim va publicar un article a The Free Press fa un parell de setmanes sobre la seva experiència per primer cop prenent un GLP-1 i amb una sola dosi, només una, de punxar-se, es va passar 4 dies sense poder sortir de casa per un dels efectes secundaris més escandalosos, diguéssim, d'aquest medicament, que és la diarrea.
2: No era capaç d'estar a més de 5 segons de distància del lavabo, i això durant dies, i després de prendre una sola dosi. Després d'experimentar allò i d'estar tan malalta durant gairebé un mes, em va semblar impossible no només no compartir aquesta informació, sinó també aquesta reflexió sobre el que em va comportar, sobretot com a persona que pateix un trastorn alimentari. Hi ha molta vergonya i molta por al voltant de parlar sobre aquests problemes.
0: Bestial, aquest testimoni de l'actriu de Blossom i de Big Bang Theory explicant-ho, perquè clar, deu haver moltes que deuen callar lògicament per tota aquesta vergonya que fa. Jo reconec que un dia d'aquests fent un menú en un restaurant vaig sentir dues dones parlant d'això i dient, sí, jo me'l prenc i escolta, superbé i tal, no? I clar, jo estava allà i jo pensava, dic, d'aquí 3 o 4 dies com estarà? Perquè clar, estàvem treballant en aquest tema i pensava...
1: Jo tinc una amiga allà als Estats Units que feia molts mesos que no la veia i de cop la vaig veure i vaig dir, ostres,
0: quin canvi,
1: molt més prima, i em va dir sí, he estat prenent Ozempic durant 6 mesos, i sí, se li notava moltíssim. I vam estar prenent alguna cosa, menjant alguna cosa, i és veritat que va patir, després de quan estava a punt de marxar se'n va haver d'anar al lavabo. I ara ho connecto, ara que he fet més recerca me n'adono que no era un cas particular de la meva amiga, era simplement que això és un efecte secundari que li passa a molta gent.
0: Clar, el que passa també... és que hi ha una obsessió tant per la bellesa i la primor que hi ha molta gent que potser està disposada a passar per aquí. Jo no sé, clar, depèn també de lo fort que tinguis l'estómac. I el que dèiem, els efectes secundaris a llarg termini no els sabem.
1: Exacte, jo crec que també el gran problema és que no sabem què passarà a llarg termini. Però sí que és cert, i no volem negar, que sembla que s'estan descobrint molts altres usos científics interessants per la cura de diverses malalties, com puguin ser els problemes cardiovasculars o com els atacs de cor o reduir dependència d'altres substàncies com l'alcohol o les drogues. És a dir, sembla que realment els GLP-1 tenen molt de potencial a nivell mèdic, no? A nivell de malalties. El que, tornant a l'ús del que es fa per la pèrdua de pes, quan és una pèrdua de pes que no està considerada una causa mèdica extrema, és precisament, no?, el que em deia aquesta psicòloga, la Laura, és que el discurs aquest mèdic del GLP-1 ho veu amb molta preocupació, perquè sí que és una diferència molt gran amb el que havia passat durant els anys 90 amb l'extrema primesa.
3: La Kate Moss deia, nada sabe tan rico como estar delgada y como algodón y aquestes coses que si les escoltéssim ara seria com una completa bulleria, perquè no té sentit. Diríem, aquesta noia està malament, no? Hi ha aquest nivell de consciència que abans no hi havia. I això està molt bé. Però clar, ara és com, és salut, és com està ben fet, perquè no només és aprimar-te, és estar millor de salut. I això és mentida. Hi ha moltíssims efectes secundaris. Curt, mitjà i llarg termini, i efectes que encara no sabem. My smaller friend is bloated and has to announce it. My mother-in-law needs shapewear so her bits fit right.
0: Com dèiem, no sabem els efectes secundaris d'aquests medicaments com l'Ozempic, però tot i així la imatge pública que cal tornar a ser és extremadament prima, torna a ser la dominant. I jo també estava pensant, amb l'auge de la cirurgia estètica, també veiem que la gent està disposada a tot, la gent no es veu com és. En alguns casos, vull dir, hi ha una dismòrfia, hi ha algunes persones que comencen a operar-se tant que potser també tenim una espècie de dismòrfia amb l'Ozempic, és a dir, no som capaços de veure amb què ens està tornant aquest medicament.
1: Sí, i és una mica aquest peix que es mossega la cua constantment, no?, per les dones, no? Tenim una cultura popular que torna a virar cap a la primesa extrema, combinat amb uns medicaments que són extremadament eficaços a l'hora de primar-te, i per altra banda, no?, el que ha canviat molt també és la publicitat i com consumim nosaltres el contingut, que aquí arriba el problema de les xarxes socials.
0: Clar, clar, perquè ens arriba per Instagram i comencem a seguir algú i com ens va explicar una cosa que estava bé, al final d'aquí ja ens ho creiem tot. Jo a vegades, exacte, quan estic allà amb aquell scroll infinit, penso, aquesta té raó, aquesta també, no he de menjar ous al dematí, aquesta em dius que mengi el bocat, que faci exercicis de força, que
1: i
0: que
1: I quan... la llista cada vegada es fa més llarga i arriba un punt que dius, bueno...
0: Exacte, i no quan puc. Em digui que em llenci des d'un pont, ho faré, també.
1: És així, perquè d'alguna manera ara tenim aquest constant bombardeig, no?, de missatges en quant a què hem de fer o deixar de fer, com ens hem de veure, com ens hem de deixar de veure. I és molt perillós en aquest sentit perquè és una pressió constant i que a vegades sembla més encoberta, no?, que això fa que no sigui, a lo millor no el veiem clarament com a un anunci, però sí que ho és.
0: Exacte, el que segueix premiant és que estigués això que dèiem prima, prenguis el que prenguis, i també la cultura aquesta del gimnàs. Jo crec que
1: sí.
0: Com està més prima, com es poden perdre calories, com et pots fer gran sense que es noti, perquè jo crec que es van augmentant biaixos, sobretot vaja, d'això que dèiem, no només estar prima, has de ser jove, i el que puguis ser és negar la teva realitat. L'altre dia, ara que això no es repeteixi, estava llegint un article del New York Times.
1: No li direm a ningú.
0: No li direm, sí, a ningú,
1: no et preocupis.
0: Però era una dona de 53 anys que deia, per què m'he tornat invisible? No? Uh-huh. I per què? Perquè tot aquest món està pensat per la mirada patriarcal. Tu ets invisible perquè representa que qui t'ha de veure només és l'home, i l'home, o aquesta idea de l'home, que no tots els homes són iguals,
1: exacte,
0: aquesta idea de l'home fa que tu et vulguis veure d'aquesta manera, perquè és el que ens estan explicant.
1: Sí.
0: Clar, ella deia l'article, amb 53 anys, en realitat sóc més visible que mai perquè sé el que vull i no suporto que em diguin que sóc invisible.
1: Però quantes ens ha costat molt, sí, i ens segueix costant, perquè no ens enganyem, això, vulguis que no, ens afecta a totes, més o menys. Una de les coses que precisament vaig parlar amb la Laura era d'això d'anar al gimnàs, i ella em deia, tu pensa, quan vas al gimnàs, no?, que hi ha la zona dels pesos lliures, que només hi ha homes, ara està canviant una mica, això és veritat, sí, aquesta cultura, però després hi ha aquesta zona de gluti, no?, que està plena de noies amb aquestes malles push-up, no?, que són com super exagerades i que et fan un cul ben gran, i són tota aquesta sèrie de màquines on només hi ha dones fent cul, que dius, de totes les coses que podries fer de les peses, no només és qüestió de fer cul, perquè estem totes, no?, obsessionades.
0: Perdona,
1: alguns, amb això.
0: Hi ha alguns gimnasos també que quan fan aquelles activitats dirigides, n'hi ha unes que es diuen cul,
1: sí,
0: etcètera.
1: Cul 10,
0: eh? En sona. Escolta, una altra pregunta molt interessant que li vas fer a la Laura, la psicòloga, és què passa quan prens una medicació com aquesta, que el que fa reduir també els nutrients que el teu cos rep cada dia per poder seguir funcionant.
1: Sí, exacte, perquè a mi una de les coses que més em preocupa és què passa en el teu cervell quan en el teu cervell no arriben les 1.500 calories diàries, que es considera que és una mica l'estàndard que necessita una persona,
0: clar, clar,
1: per alimentar-se cada dia. Què passa quan tu li estàs donant menys i menys i menys calories cada dia, no? Qui està guanyant, no? Això és el que em deia la Laura. Qui es beneficia d'una situació en la que les dones, en lloc de 1.500 calories al dia, per exemple, n'estan prenent la meitat, que és el que passa sovint amb l'Ozempic?
3: Si jo no tinc gana, si jo no menjo i estic subalimentada, jo què puc fer? I a part estic 8 hores treballant i estic cansada i tinc que fer la casa i a sobre, imagina, tinc fills, no tinc energia, per què? Per canviar el món, no tinc energia.

0: Vaja, que podríem dir que t'estàs aprimant, però també estàs desapareixent socialment, per dir-ho d'alguna manera.
1: Perquè sí, socialment... i físicament, no?
0: Sí, sí, com... físicament, clar, deixes d'existir, deixes d'estar al centre del que passa i de les decisions.
1: I a part és aquesta pressió constant del capitalisme, no ens enganyem, és un factor també que hem de tenir molt en compte, no? Un tractament d'Ozempic al mes val 300 euros. I quan ens gastem al gimnàs fent aquests exercicis de cul, i quan ens gastem en cosmètics, i quan ens gastem en totes aquestes pastilles, no?
0: I de fet el que passa és que ara moltes persones que tenen problemes de diabetis van a la farmàcia i no troben aquests medicaments perquè els està fent servir gent a qui no els hi tocaria fer-los servir. Vull dir que, atenció, aquí des de Les Dones i els Dies us recomanem que feu esport, evidentment, però que mengeu paella, pollastre, las, pizza de tant en tant, amb el que faci falta, amb els condiments que faci falta.
1: El que us vingui de gust.
0: El que us vingui de gust, perquè volem que ocupeu espai al món públic i on sigui. Marta Martínez, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies, Montse.
0: Gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de Les Dones i els Dies, que hem fet aquest programa, Mireia Dalmau, Roser Parera Moragas, Montse Comelles, Helena Miquel, Núria de la Fuente, Ferran Badia, qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem d'un altre tema important, que és el TDAH. Que ja sabeu que ara se'n parla molt, sembla que tothom té sigles, tenim coses, però com afecta les dones? Perquè queda emmascarat, moltes vegades no se'ls hi fa cas, es pensa que no ho tenen, que és una cosa que només tenen els homes, perquè a vegades doncs, hi ha també pel mig altes capacitats. Vaja, això ho parlarem demà a les 9 de la nit a Catalunya Ràdio i amb vosaltres, si voleu, 93201-7474, ens podeu trucar i explicar-nos-ho. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona. El Premi Ciutat i Paisatge va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin. També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
1: Esports, el Mundial de Futbol pendents de l'Uzbekistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. El descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ghanesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem un Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa d'avui sense gaire floritures, perquè el seu nom és sinònim de tantes coses que seria impossible englobar tot el que va ser i, sobretot, el que va significar. Única, inigualable i genuïna. És Rafaela Carrà.

0: l'artista que va ser capaç de convertir qualsevol escenari en una celebració, evidentment, és Rafaela Carrà. Amb el seu somriure inconfusible i una energia ingovernable, va esdevenir una de les figures més estimades de la televisió i la música de tota Europa. Rafaela no només cantava, feia que tothom tingués ganes d'aixecar-se de la cadira. Quan sonaven cançons com Hay que venir al sur, Fiesta o aquesta Caliente, caliente, era pràcticament impossible quedar-se quiet. De fet, les seves actuacions estaven plenes de color, ritme i una alegria contagiosa que travessava pantalles i fronteres. A més de ser una estrella musical, també va triomfar com a presentadora. Segur que la recordeu. Hola, Rafaela. Aquesta connexió amb el públic, com si fos una amiga de tota la vida. Amb naturalitat, humor i molta elegància, va revolucionar la manera de fer entreteniment al món de la tele. Va ser llibertat i optimisme, una dona avançada al seu temps, valenta i autèntica, que va defensar la idea que la vida s'ha de viure amb alegria, respecte i sense por de ser un mateix. En definitiva, Rafaela Carrà no només va ser un artista, va ser un huracà de llum, música i bon humor que continua fent ballar el món, fins i tot anys després de la seva mort. Un 18 de juny de l'any 1943 va néixer a Bolonya, la gran Carrà, i recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia,
0: bon dijous,
2: què tal?
0: Bon dijous, com tenim això de... el partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona, no sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però vosaltres ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: Li donem ànims, home, des de la ràdio.
2: Sí, home, sí, dona els ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí?
2: Si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta, no sé com era gentil.
0: No ho descartem, no ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver.

0: Més, va, una miqueta més.
1: En parlarem amb el Francesc Mauri, que com a mínim amb els seus comentaris refrescants ens ajudarà a portar-la millor. A les 10, entrevista la neurocientífica Sara Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana. I a les 11, Jorge Drexler.
0: Aquí, quina meravella.
1: Aquí a la cadira de l'Anna Garcia.
0: Apa, l'Anna.
1: De Catalunya
0: Ràdio. Entre una cosa i l'altra, sí, ets estrella protagonista.
1: Sí. Ella marxa, la Lara ja no serà a la cadira. Que es tranquil·litzi Jorge Drexler, que deu ser oient dels matiners, que la cadira estarà per ell.
0: Sempre és una meravella escoltar Jorge el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
1: Estupenda, a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja haurem fet el dijous.
0: Gràcies, Maiol.
1: Fins ara, t'has avisat dels gols.
0: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Ten 50 minuts de partit. Us anirem informant fins les 6 puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bosch, bon dia de nou.
2: Bon dia.
0: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
2: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
0: I això?
2: Doncs resulta que aquesta matinada
0: sí,
2: hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
0: Una por, aquestes coses a mi em foten una por, de la gent coneguda, que molt. Aquest assetjament ha de fer por, eh?
2: Ja veureu que l'home no està molt bé.
0: No, clar. Quina sorpresa.
2: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
0: I això?
2: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
0: Molt bé, comencem bé. Ben bé.
2: L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
0: Com?
3: Uau.
2: Ja veieu que són arguments sense fissures. I que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
0: És que, de veritat, els americans...
2: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot el tribunal.
0: No m'ho diguis!
2: Que li ha dictat...
0: Però si jo pensava que colaria la primera.
2: La primera, però no. El jutge va estar bastant gest i no va colar. Ha dictat un ordre d'allunyament de 100 iardes, que això traduït en metres són uns 90 metres, a més de prohibir-li qualsevol contacte amb l'artista. La justícia també li impedeix tenir armes de foc. Està bé que ho hagi posat.
0: Sí, que sé.
2: Aquest loco, que ja el tenim identificat, que a més de no apropar-se a l'artista, escolta'm, prohibim-li també que no tingui armes de foc. L'ordre també protegeix la germana de la cantant i la seva parella, que viuen amb ella a Hollywood Hills.
0: El més important de tot això és que la justícia ha actuat ràpid i que almenys Sabina Carpenter podrà respirar tranquil·la.
2: Exacte.
0: No podrà salvar el planeta,
2: i
0: de moment.
2: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
0: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
2: Sí.
0: És que de tot en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
2: Vinga, fins ara. Adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de 6 del matí, fent el penúltim matiners d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny, i aquestes hores del matí. També volem saber per què avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
0: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagin aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
3: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu, es diu Agua pel calor, i sona així.
5: Agua pel calor!

0: disculpes des d'aquí als oients dels matiners que esteu fent el primer cafè, que dieu ens està a punt d'explotar el cap.
1: Aniré ràpid.
0: A veure, què és això exactament?
1: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu, o no, no ho sé, en aquest cas la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que han fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó i de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba, King Africa, per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, clar, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó de l'estiu.

0: I Tapu també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
1: Escolta, m'acabo de respirar. Taladro de cançó.
0: Sí, horrorosa.
2: Horrorosa.
1: Horrorosa. Des d'aquí la nostra opinió, com es perds de punt.
0: No cal ser expert.
1: Agua pel calor.
0: No cal que sigui la cançó de l'estiu.
1: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada 2 per 3 tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any, i que es van recuperant. I es veu que el King Africa i Veronica Romero, doncs, escolta'm, els he agradat.
0: Una mica de mono.
1: Sí, agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
0: Vinga, ja no l'escoltareu més.
1: Quina bona notícia engeguem al matí.
0: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa 2 mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Ràdio Televisió Espanyola.
3: Cuando me subo al robot, pues noto como que estoy volando.
0: Participa en una prova pilot de 24 sessions, 2 per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants com la Yanira amb malalties cròniques motrius.
1: 6:04, 2 minuts. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem. Aparteu les criatures perquè arriba l'Ot Serra, alerta amb un so, amb un motiu per saltar del llit. A veure quin es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la 4ª planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric de l'hospital, Anna Monzó, explica algunes de les novetats.
5: Tenim una banyera nova que ens permetrà donar assistència a aquelles dones que vulguin un parc natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la dilatació. El tema de les lianes fins ara no n'havíem tingut. És un punt d'anclatge que ajuda molt en el període d'expulsió a les dones quan han de fer l'esforç de fer força abdominal. Tenir aquest punt donar un confort addicional, i també quan estan, per exemple, a la pilota, en esferodinàmia, tenir un punt d'anclatge allibera molt tota la zona lumbar.
4: La reforma permet que les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
1: I a aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
0: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
1: home,
0: ja tenim...
1: Home, ho dius així com si estiguessis parlant de la nova cançó de l'estiu.
0: Bueno, com vols que t'ho
1: digui? Amb una miqueta més d'emoció.
0: Doncs batega amb Rocío Jurado.
1: Ara.
0: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
6: ¿Temes a la soledad?
7: Sí, aunque a veces necesito estar sola.
8: Me entró el venenillo
9: y quise ser artista.
10: Yo empecé a ser...
11: ¡Rocío Jurado!
12: La más grande.
13: Yo no quiero nada.
14: Ella lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
15: Yo expuse mi vestuario a la censura.
16: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
17: ¿Tú eres feminista o qué?
18: Hombre, claro que soy feminista.
19: Pues déjala correr.
0: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit. Fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
1: Pendents, doncs, res, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny a Movistar Plus. I alerta, perquè segueix la cua del cor que batega al ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
0: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes, amb la seva exparella Almudena Cid, ara, doncs, la nova parella, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press. ¿Qué deían a eso?
20: Cuando hay que tenerla. Es blandita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente. Es la mujer de mi vida.
21: Y a la inversa.
20: Para 4 libros.
22: Es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
1: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims.
0: Estan enamoradíssims,
1: perquè ja porten temps, a més, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no?
0: Ara
1: mínim 4 anys? Home, perquè si deia, no? Si Almudena Cid deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta...
0: Cristian. Ho van deixar el 2021, crec.
1: 2021, doncs això, 5 anys, no deuen portar, 4-5 anys
0: sí,
1: deuen portar.
0: Després.
1: Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
0: Perfecte.
1: Perfecte.
0: No, no, treballen junts, cadascú...
1: Meravellós, no hi ha res a dir.
0: Ja està.
1: Celebrem l'amor.
0: Sí, segones oportunitats.
1: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
0: Doncs ahir, que declarava Zapatero, al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Tom va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
2: També ha canviat una mica el concepte del luxe. O sigui, segons com, les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa. La joia era més el mira que tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, sí. Ara la joia potser és més...
8: Ensenyar el pis o ensenyar...
2: La platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
8: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
2: Exacte.
8: Sí, sí, sí.
1: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Albert Tom amb en Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que Uzbekistan acaba de marcar gol.
0: Opa!
1: Per tant, empat, no em sembla, ara? 1-1.
0: Que repetició del gol.
1: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant ahir el Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la... Escolta'm, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
0: Que no se l'esperaven, és que no l'han vist.
1: No, però no ha rebotat la piloteta, ha rebotat. Ep.
0: I aquest no l'han vist, i mira.
1: I mira cap a dins. Doncs vinga.
0: Patapam.
1: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. Espera, que veia el Roger m'ha escrivint.
0: Que xulo, visca.
1: Que ben arreu.
0: Que ben arreu, clar, patapam.
1: Escolta'm.
0: Mira que content.
1: Els matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 6:15.

0: La música de Justin Timberlake, protagonista també d'aquestes hores del matí. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs molts ho recordareu, va ser arrestat i acusat formalment a Nova York per conduir borratxo sota els efectes de l'alcohol. Timberlake va ser arrestat després que la policia el va detenir amb el seu BMW gris per passar-se un senyal de stop i no mantenir-se al carril que li tocava. El vídeo va sortir a la llum.
0: Sí, va ser viralíssim aquest vídeo.
1: Se'l va veure doncs, parlant amb la policia, primer fent broma, després que el veies caminant per l'asfalt, una mica allò que no s'acaba d'aguantar, fins que la policia li diu, escolta'm, hauràs de passar la nit al calabús, i això, doncs, evidentment, ja no li va fer tanta gràcia.
0: Ah, per cert, que Justin Timberlake no és la primera vegada que l'enganxen en aquestes situacions.
1: No.
0: Recordem que fa pocs mesos també es va viralitzar un vídeo que la gent li deia, qui ets? I diu Justin.
1: Ah,
0: diu Justin,
1: sí,
0: què
1: sí,
0: més?
1: Sí.
0: Diu Timberlake.
1: I no el van reconèixer.
0: Que deia, però vostè Justin Timberlake? I deia, sí. Jo em trobo Justin Timberlake i el faig ballar.
1: Sí, clar, i un selfie.
0: Una cosa, no?
1: Fer el record.
2: Perquè ho demostri, saps? A veure, canta. I dius...
0: Ui, ella...
1: Ja
0: estàs preparada pels aniversaris?
1: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
0: Concentra't, eh?
1: Ho estic.
0: Què tal les teves energies, Lara?
1: Prou bé. Vaig fluint, saps?
0: Vas fluint?
1: Sí,
0: ja
1: vaig,
0: molt,
1: fent,
0: eh, fluir.
1: vaig fent.
0: Perquè tenim un astrocat últimament que...
1: Sí.
0: Ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden moure temes vinculars, sentir-nos poc valorats, fer-nos els dignes o convertir qualsevol petit gest en una gran escena. Així que avui, si alguna cosa ens toca l'ego, respirem abans de respondre. Menys drama, menys tossuderia i més cor.
0: Ui, l'ego, mal company,
1: fet,
0: eh? Mal company.
1: M'heu fes.
0: Per què?
1: M'he sentit atacada directament.
0: Però què t'està passant? Per què?
1: Sí. Mira,
0: però, home, però explica-la a l'audiència, que si no l'audiència no ho entendrà.
1: Això saps de dir, ara m'han atacat, perquè m'he sentit molt orgullosa.
2: Bueno, és que ho ets una mica, sí. Tots ho som,
1: sí. Jo crec
0: jo
1: que...
0: No.
1: Home,
2: jo
1: amb
2: sempre
1: aquest
2: vull tenir la raó.
1: Sempre. Penso que tinc la raó, això
2: sempre.
1: És molt greu,
0: oh,
1: això ho he de mirar, eh?
2: Sí.
0: Sempre creus que quan dius una sempre. Cosa tens la raó?
1: Pràcticament sempre.
2: Jo també.
1: Sí, o sigui, se m'ha d'argumentar molt bé, però sí.
0: Molt bé.
1: Sí. La
0: doncs aquí
1: igual,
0: fent aquesta tauleta
1: sí, no.
0: De tietes meravelloses...
1: No?
0: De...
1: Jo
0: no.
1: I tant.
2: Home, guapa.
1: Si ets el més tossut d'aquí, home, ja no. Aquest missatge anava dedicat als tres.
0: Sí, tinc una tossuderia jo que no m'aguanto. Això em costa molt baixar de...
1: Això,
0: del carro.
1: Molt orgull, molt
0: orgull. Us estic donant joc. Mentre esperem quin dia, no ens espera avui astrològicament parlar, sinó qui m'ho farà espelmes.
1: Doncs, avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
0: Ah.
1: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
0: Va. Que no arrenquem.
1: Gol.
0: Molt bé, Marta, però...
1: De Colòmbia. A veure, com ha anat això?
0: Sí,
1: que no
0: sí, molt bé, Marta,
1: creure.
0: El gol de Colòmbia, molt bé.
1: Mira com li pega unes bufetades.
0: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu. Doncs vinga, Luis Díaz. Va, anem pels aniversaris.
1: Perdó, Lara.
0: No, està molt bé, d'estar pendents.
1: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
0: Oh, quin ensurt, vinga.
1: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari, en fa 58.
0: Molt bé.
1: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
4: Els matiners. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fent camí cap a 6:15 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguint aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Gorina. Avui ens portarà a l'illa de Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia aquesta hora del matí, repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
1: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
0: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
0: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
1: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys 2 atacs amb drons, un que ha deixat un mort i 2 ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
0: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
1: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
1: Fonts de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir al Congrés, Pedro Sánchez va evitar fer cap referència a l'expresident i van ser els ministres qui li van reiterar el seu suport. Per la seva banda, el PNB i Junts van marcar distàncies amb els socialistes. El portaveu adjunt dels juntaires al Congrés, Josep Maria Cruzet, considera mort a la legislatura.
3: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta i qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
0: I amb aquest setge judicial contra el PSOE, el PP es frega les mans.
1: El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, va anar ahir al vespre a l'Hormiguero d'Antena 3 i va dir que ara comença a veure més a prop la possibilitat que Sánchez acabi cedint i avanci les eleccions.
4: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos sobre todo de Junts.
0: Serà un dels temes d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio perquè Catalunya ja té una llei per erradicar l'amiant arreu del país.
1: El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
0: I si a aquestes hores esteu notant alguna tremolor, és possible que sigui per les proves de so del Sónar, perquè avui arrenca.
1: Sí, el Festival de Música Electrònica, pel qual des d'avui i fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amélie Lenz. És el primer Sónar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tot es farà al recinte final de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts, com sempre aquest punt horari. És moment de saludar en Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. És el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del país, menys el periòdico. Un Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport, un argument aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com la Vanguardia.
6: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotuns indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero.
5: Altres temes de portada, el periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i la Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
6: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
0: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
6: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
5: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
6: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
5: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
6: El periòdico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
5: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
6: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
5: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
6: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
5: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero de l'Audiència Nacional.
6: Dedica un editorial a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
5: I l'altre, la llengua espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
0: 6:45 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dijous.
7: Bon dijous.
0: Què tal?
7: Molt bé.
0: Preparada per la premsa digital?
7: Superpreparada.
0: Doncs anem-hi. Què ha passat aquesta nit a Benidorm?
7: Que s'ha begut molta cervesa.
0: No m'ho diguis.
7: Sí.
0: I això?
7: Anglaterra jugava.
0: Ah, clar.
7: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres. Mare una meva. Xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també. Els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan juga l'anglesa. Clar. El rècord, com podia ser una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra 2024 amb 70.000 litres consumits.
0: Mare meva, quina bestiesa!
7: Doncs sí.
0: Són molts litres, eh?
7: I a més, els anglesos no són aquelles canyetes petites, saps?
0: Foten la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a Wallapop?
7: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el periòdico, que se'n poden trobar a Wallapop, amb la descripció com nova per 30 euros.
0: Doncs mira que jo pensava dir que aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
7: Doncs mira, si vols, pots començar.
0: Ara quan tingui un moment m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
7: Sí, a 8:45 del vespre. Ho llegim al Time Now, no em mires amb aquesta cara, que avisa no s'ha de patir, no cauran projectils, sinó poemes. Helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
0: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
7: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la ronda litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
0: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures ni de broma. Tot al contrari, Marc.
5: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
0: En només 5 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Bon dia, matiners, benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
8: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música, i avui, en aquest cas també, però al migdia, es farà públic i portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya, després que, recordem, Carme Portacelli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents d'aquestes coses, i dit això, avui dia important pels fans del Sónar.
0: Engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
8: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Charlotte de Witt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sónar. I si no teniu entrada pel Sónar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes, perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui. I segurament et penso, i segurament t'enyoro,
0: i segurament t'estimo, però cap dels dos. He de dir que estic enganxadíssim a aquesta cançó dels Amics de les Arts.
8: A mi també m'agrada molt.
0: L'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic, té un rotllo aquesta cançó que me la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
8: Sí, sí, m'agraden molt les veus femenines.
0: M'encanta, m'encanta.
8: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
0: no em sona així,
8: a mi no em sona
0: així. Però enganxadíssim, enganxadíssim, segurament t'estimo.
8: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir al Clotilde Fest, un festival que comença avui i durarà fins el 9 de juliol, i durant 4 dijous consecutius es farà aquest festival al Palau Robert de Barcelona. Això ja és una cita més que consolidada de tot el pop català, i sobretot dirigit pel públic jove, i passaran, com dèiem, Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, La Su o Max Navarro.
0: I també tenim més propostes, en aquest cas marxem cap a la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
8: Sí, perquè celebra 30 anys.
0: Uau.
8: I per això han decidit fer un macro concert d'aniversari per celebrar-ho, i per això també han convidat tot de grups de primer nivell. D'un cop t'ho he desmadrat, ja se t'ha escapat el cap, que qui canta sempre encanta i li diuen l'encantador. Amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magid Fahem, que recordem és el guitarrista, sí, habitual de Manu Chao, també hi haurà Queralt Lahoz. Tot això passarà avui a les 8 del vespre.
0: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
9: Una frase en la que creguis profundament.
10: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
9: Una debilitat de Kilian Jornet.
10: Menjar els dolços.
9: M'han saltat les llàgrimes de felicitat quan...
10: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol. Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
9: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
10: Doncs els dels projectes són els més alts de cada continent, la Aconcagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Mont Blanc i el Cerví.
9: La carrera més dura que has fet?
10: La Western States, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
0: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
11: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar la gent de Texas, que era informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de l'esclavitud.

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des dels Estats Units pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler, aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 5:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà l'Ara García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero, després que hi declarés, el jutjat no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla? Quina
1: conversa, home. Moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Amb Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors, com sempre, eh?
2: 1-2. Molt bé, abans la narració del gol.
1: Home,
2: i
1: la Marta.
2: La transmissió de Torquemarta, que va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan, ja. Perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara
3: sí,
1: et passa a l'Uzbekistan?
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit, és un...
1: Debuta.
3: Que debutava, però que no era fluixet, i així penso, doncs pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia,
1: aplaudeix
3: cosa que
1: Uzbekistan.
3: Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, sí, home, a Uzbekistan.
3: Molt bé, Uzbekistan. Sabeu
1: que
3: el vídeo
1: veritat,
3: no?
1: És que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League.
1: No, Marta.
2: Va, avui que fa calor i arriben els mosquits, una dada sobre mosquits.
4: Pican, pican los mosquitos. Pican con grandísimo.
1: Quina fina venta, sembla també. Quina cosa colibrí que tens aquestes hores del matí.
2: I en concret... Quantes espècies de mosquits hi ha a Catalunya?
1: Uf!
3: Ui,
1: a veure, Sara Lías, 1.000. Més. Menys. Menys? 400. 400.
3: Tant?
1: Tants? A veure, a Sara Lías, diem 400.
3: A Catalunya, eh?
2: Jo vaig mirar el partit, eh? Ja.
1: A tu quan et diuen a Catalunya, què entens, Marta?
3: No, que m'ho repeteixes, eh? Repeteixo a mi mateixa.
1: Diu, quants mosquits hi ha a Catalunya? I fa, a Catalunya, eh?
3: Guanya temps la Marta.
1: Va, hem d'avançar.
3: 50.
1: 37.
2: L'Ara García s'endú el premi perquè n'hi ha 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
1: No ho sé.
3: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per la P7. El mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat, a prop de les piscines.
1: Va pagar
2: viatge. Al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de la P7, i la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per la P7 per Sant Cugat.
3: Ai, interessant.
1: Això no ho sabies, Lara. No. És que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
1: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
3: Molt bé, Lara. Bon dia,
1: avui perquè... que està deixant una mica creuadeta, veus? Va bé, de tant en tant.
3: Sí, pel meu orgull inflat va molt bé, això. Va bé.
1: Per cert, aquests dies us estem demanant, que estem pràcticament acabant aquesta temporada dels matiners, que si ens heu descobert aquesta temporada i us heu començat a despertar amb aquest programa, ens truqueu en directe i ens ho expliqueu, que ens faria molta il·lusió. El 93207474. 9 oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
7: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
8: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
8: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
8: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
12: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. Let's go!
6: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
13: No me quiere llamar ya más, papá, que me llamo también.
14: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. M'aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
14: Per esmorzar tranquil·la. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentir-vos a vosaltres. És molt diferent.
6: Els més matiners. Matiners.
1: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... les 9 del matí, jo també.
3: Sí,
1: cap a les 6 del matí, si acabem de despertar. 93207474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
15: El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo, si no digo todos, digo casi todos. Los que nos dedicamos al teatro veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el Teatro Llura era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el Teatro Llura.
1: Meravellosa, com sempre, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
16: Molt nostre,
17: Clara Segura.
16: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
17: Porca misèria.
16: Què va passar, especialment?
17: Què va passar? La part del vaixell la rodàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem amb vidramina.
16: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
17: Jo vaig col·laborar al Club Super 3 fent una Mary Poppins. Et caurà un paraigua, tu fes així i l'agafar.
16: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
17: Sí, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
16: Ja no pots fer sòcia.
17: Potser amb 30 ja no pots fer
16: sòcia. Quin greu.
17: Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
16: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
17: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
1: Meravellosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama. Va tenir una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
18: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes també, no? Em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula.
19: Sí, mira, com neix?
20: No. La pell de gallina.
19: La primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps, jo estava durant fent l'escriptura de guió, sí. I va ser com, però és que això no ho ensenyem, no ho veiem, i forma part de la vida de les dones, de totes les dones, senyora. Que som la meitat de la població. És com pot ser? I de fet, hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit, ostres, gràcies, perquè les meves dones em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim al nostre cap i que formen part de la nostra vida. I alhora, per mi, també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclosió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació, i sentia que començava aquesta imatge, doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no, important.
1: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 9320-7474. Vull saludar la Iolanda. Iolanda, bon dia.
21: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de dormida que fas, Iolanda.
21: No.
1: Estàs desperta?
21: No, estic treballant.
1: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
21: Estic treballant.
1: Iolanda, de què treballes?
21: Soc vigilant.
1: Vigilant de seguretat. I a puc preguntar on treballes fent de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
21: A un edifici. Sí,
1: i escolta,
21: sí,
1: i quin és el teu horari, Iolanda?
21: Pues des de les 11 de la nit fins a 7 del matí.
1: I com portem aquest horari?
21: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
1: Digue'm, Lara.
22: Però estàs sola, Iolanda?
21: Sí.
22: Treballant?
21: Sí.
1: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
21: No, però bé, perquè és tranquil.
1: Home, entenc que no deuen emprenyar gaire, eh? No,
21: la veritat és que no.
1: Doncs escolta'm, Iolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que vagi molt bé aquesta jornada laboral i nosaltres t'acompanyarem fins a les 6 del matí. Que vagi bé.
21: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Iolanda, adéu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per dues bandes que ens encanten. Per un costat, la Pegatina, i per altres, Oques Grasses.

0: que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí, no quants que vulgui, Eloi Vila, per favor. Ui. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Sí, això passa.
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
1: Què?
0: Home, aquí ja hi ha... Home, aquí ja hi haurà diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ens explica aquest home del temps que viu a la muntanya, Eloi?
2: Bon dia, a veure, bon avui dia. Ens estem preparant tots plegats per l'episodi de calor, sí, que tindrem al cap de setmana. Sí que tinc una bona notícia, és que avui, a veure, bona relativa, en el sentit que avui no pujarà més la temperatura, podria baixar un grau.
0: Val. Val.
2: Llavors, aquí a la muntanya també ens estem preparant per aquest episodi de calor i sí, segurament avui començarem la temporada de bany.
0: Ei, molt bé, a la piscineta.
1: Al riu.
2: No. No, aquí al poble no tenim piscina, tenim un riu, és veritat, el que passa que l'aigua del riu està extremadament freda, llavors en el moment que t'hi acostes, a més el riu neix aquí, per tant no té temps d'escalfar-se. Per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
0: Oh, m'encanta.
2: Que vam estar netejant ahir.
0: Sí.
2: I avui s'està omplint, llavors en principi a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, però de fet aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
0: Home,
2: molt
0: doncs agradable. Escolta, m'envia'm una foto per favor del safareig que la vull veure.
2: Mira, ara te l'enviaré, el que passa que ara està buit.
0: Doncs escolta'm, fem un rapidet això, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, fins demà. Adéu.
0: I avui quin temps ens espera, Eloi?
2: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i de l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir, o un palet menys.
0: Perfecte.
2: Però dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
0: Gràcies, Eloi, fins demà, que vagi molt bé.
2: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà. Com sempre, gràcies per ser-hi. Bon dijous, matiners.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Com esteu? Avui ens despertem amb 20 graus a Roses, 22 al Guaire i 18 a l'Ametlla de Mar. Temperatures força altes, encara no som a l'estiu i ja estem a les portes d'aquesta primera onada de calor de l'any. En temps d'àgora repassarem amb Francesc Maurí què ens espera pels propers dies. La bona notícia és que els bombers ja han donat per estabilitzat l'incendi que ahir va cremar 60 hectàrees als camps de la Segarra. S'hi ha continuat treballant també tota la nit i encara se n'estarà molt pendent en les properes hores.
1: Demà al matí, amb la pujada de les temperatures i la baixada de les humitats, estarem molt pendents, perquè és el moment més crític, de que no hi haguin represes.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles sopant al costat d'Emmanuel Macron.
2: This was not easy, I can tell you.
0: La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll de plats i de coberts de fons i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. It was not easy, sentíem ara en aquest document. Repassarem els 14 punts del document que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris també surt el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança. La resta de la premsa de Madrid també, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge. Aquesta nit n'ha parlat Feijó també a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Turró, ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio. I a partir de les 10 conversarem amb Sara Mederos, neurocientífica, que és una referent, diguéssim, de la neurociència. Parlem amb ella de la por, de l'ansietat i de com funciona també el cervell. I a partir de les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler. Ajà!

Uruguayano. El músic uruguaià presenta el seu disc i la gira Taracá, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre del 2026. I parlant de música, avui també arrenca el Sonar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai, a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, al cap de cartell, el que sentim, Cabaret Voltaire.

0: Hi aniràs, Pol?
1: Té molt poca pinta.
0: Home, cabaret Voltaire. També hi ha de prodigi.
1: Ah, va, aquest sí que sé.
0: Com fa una cançó coneguda de prodigi que vulguis...
1: No tinc ara la veu.
0: Ara no tinc la veu
1: per fer-ho.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dijous, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. I fem un cop d'ull a la matinada amb Pol Forada. Bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Aquesta nit hem sabut que els Mossos van detenir la setmana passada a Girona un home de 38 anys buscat per les autoritats alemanyes acusat d'intent d'homicidi. Tenia una ordre internacional de detenció per haver apunyalat diverses vegades la seva exparella a Hannover. La dona va poder sobreviure, l'home havia fugit del país.
0: I a Brussel·les.
2: Tenim reunió del Consell Europeu. Comença aquesta tarda, trobada dels líders dels estats, a la qual Pedro Sánchez arriba reclamant més ambició en el futur pressupost comunitari, considera que la proposta de la Comissió es queda molt curta, i també evitar tensions comercials amb la Xina. Veurem si el president del govern espanyol aprofita aquesta trobada per valorar per primer cop la declaració de Zapatero davant del jutge.
0: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Ahir dèiem que començava la temporada d'huracans, també els primers grans incendis. Dos focs a l'oest de Miami, a Florida, han cremat en les últimes hores més de 2.300 hectàrees. El fum ha obligat a tancar fins i tot diverses carreteres. Allà els incendis també els posen nom, el més greu de tots dos, el Querri 2, ha calcinat més de 2.000 hectàrees.
0: I amb què diran avui a la Xina?
2: Doncs l'històric enfrontament amb Taiwan també arriba al Mundial de Futbol. El govern de l'illa ha criticat les suposades traves que posaria el govern xinès, que és qui té els drets de transmissió dels partits, perquè els ciutadans taiwanesos puguin seguir els partits a través d'internet.
3: Bon dia, avui és dijous 18 de juny, ens despertem amb temperatures altes ja a aquesta hora. Hi ha 20 graus a Torredembarra, 20 a la Pobla de Segur i 23 a l'Ametlla del Vallès. Avui farà sol aquest matí a tot arreu, 4 nuvolets es podrien arribar a formar entre la costa central i la costa Brava, poca cosa, i a la tarda tan sols hi haurà algun ruixat molt puntual avui al nord de l'Alt Pirineu, entre la Vall d'Aran, al nord del Pallars i al nord de l'Alta Ribagorça. De cara a aquests pròxims dies, de moment encara demà es mantenen estables les temperatures a l'espera que dissabte ja arribem als 39 o 40 graus en alguns llocs de Ponent i diumenge els 40 graus s'assoliran a pràcticament tot el pla a Lleida.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Marc Batallé, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Quan són les 6 i 7, Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: I Sílvia Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
6: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Doncs això que està fet, el document declara un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban.
0: Washington, Oriol Serra.
7: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall, Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I l'acord preveu supervisar el compliment de tots els punts.
5: Tot i això, Donald Trump reiterava ahir des de Viana, a la cimera del G7, les seves amenaces a la República Islàmica i advertia que no li tremolarà el pols si hi ha incompliments.
0: Enviat especial a Viana, Jordi Baró.
8: A la cimera del G7 a Viana, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
9: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
8: La cimera del G7 de Viana passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Viana, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra posicions de Hezbollah al sud del Líban.
6: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa Israel Katz, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on s'ha establert una zona de seguretat.
4: Israel acabarà amb tot el que se li interposa a Gaza, Líban, a Síria, a tot arreu. No saben el preu que pagaran per tota la pèrdua de territori. Som aquí per protegir l'estat israelià.
6: De moment, però, Israel ha deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també la línia vermella marcada pel règim iranià.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola,

0: les paraules de Rahola no es poden considerar llibertat d'expressió.
1: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel, transgradeix els límits de la llibertat d'expressió perquè atempten directament contra la dignitat de la població palestina i també promouen aquest clima d'hostilitat contra Palestina que acaba justificant el genocidi.
0: Després d'admetre a tràmit la denúncia, la Fiscalia ha obert una investigació preprocessal, és a dir, que encara no s'inclou en cap procediment judicial, i ha demanat a la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació dels Mossos que faci les diligències oportunes.
2: Intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada que han deixat víctimes mortals als dos països.
3: Rússia ha llançat un atac amb míssils sobre Kiev, segons han informat les autoritats ucraïneses. L'agència Reuters informa que s'han sentit explosions a la capital ucraïnesa i que bona part del país s'han emès alertes d'atac aeri. Segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha fet almenys dos morts i Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra la refineria de Moscou. L'alcalde de la ciutat ha informat que durant la nit s'han abatut més de 3 dotzenes de drons que es dirigien cap a la capital russa.
2: I els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra i que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal.
0: La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid.
4: L'evolució de l'incendi l'explica Claudi Gallardo, inspector cap de suport dels bombers, en declaracions a 3Cat Info.
5: Estan amb una propagació amb pes pel vent de marinada que afectava la zona, doncs amb una propagació de sud cap a nord. Per tant, la nostra estratègia ha estat ràpidament protegir la població.
4: El foc també ha obligat a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols, a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és l'alcalde de Talavera que ha agraït en declaracions al Catalunya Nit la feina de molts pagesos que han treballat per fer de tallafocs.
6: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
4: Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: El Servei Meteorològic de Catalunya activa per primera vegada aquest any un avís per altes temperatures amb previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país.
3: Una onada de calor que s'allargaria com a mínim fins dimarts que ve. L'increment de temperatura seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior. Els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
2: I a partir de 8:45 parlarem dels detalls d'aquesta onada de calor a casa nostra amb el meteoròleg de Terescat, Francesc Mauri. Les explicacions de José Luis Rodríguez Zapatero no han convençut el jutge de l'Audiència Nacional, que manté que hi ha indicis racionals de criminalitat contra ell pel rescat, recordem, de Plus Ultra i per les joies del seu despatx.
0: Zapatero està satisfet després de la declaració de 3 hores ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional i demana temps i confiança per demostrar la seva innocència.
7: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Pol Abrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I el govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
3: Considerem que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. La Moncloa respira més tranquil·la, però el PP considera que Zapatero ha tornat a mentir.
2: I més veus, com la que sentirem ara, en exclusiva pel Matí de Catalunya Ràdio. Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
0: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exeurodiputada socialista admet la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
8: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
0: El que més la sorprèn és que involucrés les seves filles en la suposada trama perquè diu no s'adiu amb el superpare que assegura que és. Sobre la legislatura actual, València no veu impossible que pugui continuar i creu que Pedro Sánchez hauria de fer un pas al costat i convocar eleccions.
8: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
0: Valenciano s'assuma a Felipe González i altres veus que reclamen anar a les urnes.
2: I el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop una avançada.

0: Tractament electoral.
1: Tot i que Sánchez ho descarti, el líder popular ho contempla amb més optimisme que dos mesos enrere. Ho ha dit en una entrevista a El Hormiguero d'Antena 3.
2: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos sobre todo de Junts.
1: Feijóo també ha lamentat que, segons ell, l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies que la policia va trobar al seu despatx.
0: I avui aquí a Catalunya el Parlament debatrà i votarà una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata, mentre que Salvador Illa manté el suport incondicional al president espanyol.
3: En plena setmana horribilis per al PSOE, coincidint amb la declaració de Zapatero a l'Audiència Nacional, ahir el president de la Generalitat va respondre així a la pregunta del líder del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, que va aprofitar la sessió de control al Parlament per burxant els casos judicials que esquitxen els socialistes.
4: Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez.
5: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
4: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
3: Des de Junts, la presidenta del grup, Mònica Sales, va demanar a Illa que no s'amagui més i que comparegui al Parlament per donar explicacions.
6: Què més ha de passar perquè doni explicacions aquí? Quantes joies més han d'aparèixer? Com més llargs són els silencis, més llargues són les sospites.
0: Més notícies quan són les 6 i 17 amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que els ocupessin pisos públics de fa 9 anys.
8: En dos dels casos d'avui, les famílies tenen menors a càrrec, segons denuncia el sindicat d'habitatge de la Verneda i el Besòs. Els habitatges ocupats estaven destinats al reallotjament dels veïns del bloc Venus, també situat a la Mina i pendent d'enderroc des de fa més de 20 anys per part de les administracions. Les famílies reclamen que s'aturin els desnonaments i a regularitzar la seva situació per poder accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. L'Ajuntament de Sant Adrià respon que els afectats que es trobin en situació de vulnerabilitat seran atesos per la taula d'emergència municipal i defensa que ja van rebre fa temps les notificacions per abandonar els habitatges. Tot plegat un episodi relacionat amb un cas de corrupció. A l'Ajuntament de Sant Adrià, un regidor va acabar sent inhabilitat per la justícia després de considerar-se aprovat que havia encarregat la vigilància dels pisos a un clan del barri.
0: Està buscant si trobava alguna campanya mediàtica com la que va haver-hi amb Casa Ursola d'actors de Merlí o de... però no em consta.
8: Ara per ara no.
0: Tres desnonaments avui al barri de la Mina Sant Adrià de Besòs. I eurodiputats conservadors i d'extrema dreta professen càntics contra els immigrants per celebrar l'aprovació definitiva del nou reglament que permetrà obrir centres de deportació en països estrangers.
9: La norma va quedar ratificada ahir pel Parlament Europeu amb gairebé el 60% dels vots a favor.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
10: Adopted.
11: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
12: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
11: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Reserva Federal dels Estats Units manté els tipus d'interès en la primera reunió presidida pel candidat de Donald Trump, Kevin Warsh, Rafael de Ribot.
13: La decisió de mantenir els tipus entre el 3,5 i el 3,75% s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça. Per això, la majoria del comitè de la Reserva Federal preveu que el preu del diner s'encareixi abans de final d'any, tal com ha reconegut el seu president.
14: Els membres del comitè consideren que els tipus d'interès adequats seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
13: On Warsh ja ha avançat que vol marcar estil propi és a la manera de treballar de la Fed i per això ha anunciat que introduirà la intel·ligència artificial per analitzar les dades i poder actuar en temps real. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Els preus de l'habitatge comencen a tocar sostre i això podria alentir l'edificació si no es compensa prou l'encariment dels costos de producció.
15: Així ho assegura l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, segons explica el seu director general, Francisco Dieguez.
7: preus de venda potser estem ja arribant a un sostre que ja no puguin créixer més i podem entrar en una època en la que aquest increment de cost no pugui ser absorbit per al preu de venda. Llavors això produeix una pèrdua de rendibilitat i per tant una pèrdua d'interès per molts fons d'inversió per invertir en el sector de la construcció a Espanya i a Catalunya.
15: La construcció és recent de la fi dels fons europeus per habitatge públic i per la rehabilitació i la falta de mà d'obra.
0: I la vaga de metges d'ahir va tenir un seguiment del 4% segons el Departament de Salut i del 29% segons el Sindicat de Metges de Catalunya.
8: Era la 12a jornada d'aturades al sector, que continua exigint millores en el conveni per reduir la sobrecàrrega laboral. Hi va haver protestes a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. A Barcelona, uns 300 facultatius van denunciar que la falta de professionals i l'accés de feina estan deteriorant l'atenció sanitària. El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, advertia que si el govern no obre negociacions després de l'estiu, el conflicte s'intensificarà.
10: La voluntat és de no fer ni un pas enrere i d'encara escalar més el conflicte. Fer tot el que estigui al nostre abast perquè la gestió del sistema sanitari es converteixi en impracticable.
8: El col·lectiu manté a més la campanya Ni un minut més, amb què rebutgen fer hores extres fora de la jornada laboral.
0: L'incident de dissabte a la línia ferroviària entre Sitges i Vilanova i la Geltrú hauria pogut causar un descarrilament amb molts ferits, segons un sindicat de maquinistes.
9: La separació entre dos carrils va ser advertida per un conductor després d'uns treballs de manteniment que s'havien fet durant la nit.
0: Corresponsal del Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
16: Adif confirma que els dos carrils no es van soldar durant els treballs de la nit i que les brides que van posar per subjectar les dues peces van deixar de funcionar. En canvi, Martí Fuentes, secretari d'Acció Sindical del Sindicat Alternativa Ferroviària, diu que hi havia una separació de 2 centímetres, un fet inèdit i greu, i que les brides no es van ni arribar a posar, per la qual cosa hi va haver molt risc.
17: Aquest incident va ser un risc tremendo d'escarrilament. O sigui, que es fracturi un carril, que hi hagi un carril trencat i tal, és un risc, sí, però que dos carrils no estiguin units és un risc tremendo.
16: En canvi, Adif considera que la seguretat va ser total. Es va detectar i es va aturar tota la circulació. Des de Vilanova i la Geltrú, Montse Gené Riba, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el Parlament ha aprovat la llei que classifica l'Institut d'Estudis Catalans com a Acadèmia Nacional.
15: La proposició de llei l'han impulsada el PSC Units, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP. Glòria Freixa de Junts i Imma Ferret del PSC Units defensaven així el reconeixement.
18: Estem parlant de dues coses. La primera, una institució que protegeixi i projecti la llengua. I la segona, una institució que generi coneixement, que impulsi la recerca.
19: L'IEC no és només una entitat cultural catalana, sinó una institució amb funcions equivalents a les acadèmies nacionals.
15: El ple ha rebutjat les esmenes presentades per Vox i el PP, que volien que el text fes referència a Acadèmia Catalana en lloc de Nacional. Rafael Villafranca, de Vox, i la popular Lorena Roldán.
20: Que parlar avui d'Acadèmia Nacional suposa dotar a l'Institut d'Estudis Catalans d'un pensament únic identitari que exclou a qui no en combrega amb el nacionalisme.
21: Afegir l'adjectiu nacional no suma res a la seva autoritat científica real.
15: Creat el 1907, l'IEC es dedica a l'establiment de la normativa de la llengua catalana i a l'estudi dels diversos camps del saber.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, fitxa un regidor del PSC de Rubí que va negar la unitat de la llengua catalana.
8: Es tracta, sí, del primer tinent d'alcaldia de la ciutat, Víctor García Correas, que formarà part de la Secretaria de Millora Educativa. Segons va avançar ahir Ràdio Rubí, el socialista va dir en un ple municipal de l'any passat que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents, unes paraules per les quals es va acabar disculpant. El polèmic fitxa es va saber ahir, el mateix dia en què la consellera Niubó va anunciar al Parlament que el seu departament convocarà una sèrie de trobades arreu del país amb directors de centres educatius, docents i famílies per prendre el pols del sector.
22: Poder escoltar aquest malestar, poder ordenar aquest malestar i poder, a més, canalitzar a través d'una deliberació pública sobre la millora del sistema educatiu. Un debat públic que sigui ampli, que sigui serè, que sigui constructiu.
8: Les trobades llargaran fins al març de l'any vinent.
0: I ara tres titulars de Cultura en tres cançons. Marta Viana, bon dia.
23: Què tal, bon dia?
0: La primera.
23: Avui arrenca una nova edició del Sonar. Per primera vegada el Festival de Música Electrònica es farà en un únic espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz.

0: Avui també comença un altre festival, en aquest cas és el Clotilde Fest. Des d'avui fins al 9 de juliol, cada dijous es faran concerts al Palau Robert de Barcelona i passaran els Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamà Duixa, Banda Neon, Su o Max Navarro.
1: La tercera.
2: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir d'una guitarra gitana sonant en un racó del jardí.
0: I avui la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida i per això han decidit fer un concert especial amb alguns dels grups que han passat per la sala durant aquests anys, com La Pegatina, amb Paranoia, Joan Garriga i Magit Fahem, el guitarrista habitual de Manu Chao i Keral Laoz. El concert comença a les 8 del vespre.
2: Ella és una anima lliure, vam venir pel món tumba. Ella és una anima lliure, vam venir pel món tumba.
1: I pel que fa als esports, Bert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
1: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça.
3: A partir de les 8 amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, Xavi Pasqual, tècnic blaugrana, confia que la final sigui un espectacle.
4: Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
3: També avui a partir de les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia amb 1-0 a l'eliminatòria pels blaugrana.
1: I Robert Martínez, en Portugal, debuta al Mundial amb un empat.
3: Els portuguesos, amb una de les seleccions més potents de tot, es van empatar un amb el Congo. El tècnic de Balaguer, Robert Martínez, és el seleccionador de Portugal.
5: Lo más difícil es en estos partidos empezar bien. Entramos muy bien en campo. Yo creo que marcar el primer gol fue un momento muy bueno, o tenía que haber sido un momento muy bueno, porque no fue así. Realmente que marcar el gol perdimos un poquito la profundidad del juego.
3: Anglaterra va guanyar 4-2 Croàcia, gana un Panamà 0, s'ha acabat fa uns minuts, Uzbekistan 1, Colòmbia 3, a la jornada d'avui República Txeca, Sud-àfrica a les 6, Suïssa-Bòsnia a les 9, Canadà-Qatar a les 12 de la nit i Mèxic-Corea a les 3 de la matinada. El Barça, que renova Pere Romeu com a tècnic del femení fins al 2028, porta ja dues temporades com a primer entrenador. El Birmingham Barça el 31 de juliol serà el primer partit de pretemporada de l'equip masculí i Bernardo Silva, oficialment nou jugador del Madrid fins al 2028, el Madrid que exigeix a la UEFA un càstig exemplar al Barça pel cas Negreira. El club blaugrana demana a la Lliga i als àrbitres que el defensin davant les crítiques del club blanc.
1: Són les 6:27. Sapiguem ara per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser celebrar que de tant en tant, molt de tant en tant, els policies espanyols, en aquest cas, també van a judici. Serà al setembre i els quatre policies nacionals que seran jutjats són els responsables de buidar-li l'ull al Roger Espanyol, l'1 d'octubre de 2017. Van ser milers els policies que va enviar l'estat espanyol a intentar aturar per la força el referèndum. Es van comportar com autèntics salvatges, van deixar centenars de ferits i tots han estat amnistiats menys aquests quatre, que van buidar l'ull del Roger Espanyol. L'escopeter que va disparar i els tres comandaments que van dirigir les càrregues contra l'escola Ramon Llull de Barcelona. No tinc gaires esperances en la justícia espanyola, menys encara si al judici hi ha un independentista i molt menys encara si els acusats són policies. Però bé, suposo que més val això que res. Com una

0: I avui cançons on les onades tenen un paper destacat.
1: Sí, diumenge arriba una onada de calor. En parlarem aquest matí amb en Francesc Mauri. Les onades han estat font d'inspiració per molts artistes. El 24 de juny s'estrena el documental de Rocío Jurado, La Más Grande, un bon moment per recordar el seu gran èxit, Como una.

0: Imagine Dragons va compondre aquesta delícia titulada Waves, una cançó emotiva sobre el dol, la fragilitat de la vida i l'acceptació. El seu vocalista, Dan Reynolds, la va escriure després de la tràgica pèrdua del seu millor amic per suïcidi. La lletra tracta el dolor com onades imprevisibles i la dura lliçó que el temps no s'atura. I per combatre la calor que ens espera diumenge, res millor que el ritme de Mr. Proofs al costat del productor Robin Schulz, una cançó que es va fer coneguda a tot el món gràcies a la frase que es va repetint al llarg del tema, Wave After Wave.
1: Són 6:45. Repassem els titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Els Estats Units i l'Iran han confirmat que ja han firmat digitalment el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
2: Ho confirmava el mateix Donald Trump. Segons l'acord de pau difós per Washington, Teheran accepta la destrucció de l'urani enriquit de què disposa si recull un alto el foc permanent en tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar el seu compliment.
1: I aquí els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ja ha calcinat més de 60 hectàrees a la Segarra.
3: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament.
4: Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera. Ara en sentíem el seu alcalde, Ramon Trullols, i Ribera d'Ondara. Els efectius hi han treballat tota la nit.
1: I això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures. Més detalls a partir de 8:45 amb el meteoròleg Francesc Mauri. L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
2: En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident mentre la justícia no demostri el contrari.
4: En declaracions al matí, l'exdiputada i eurodiputada admet, però, la seva preocupació per les imputacions de Zapatero.
5: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero, por supuesto, tengo plena confianza en la justicia.
1: A l'Àgora, avui, Rebeca Torró, secretària d'Organització del PSOE, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, veu ara més a prop un avançament electoral.
2: En una entrevista a l'Hormiguero d'Antena 3, Feijóo obre la porta a governar amb Vox i apuntava que Junts es mou.
6: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos sobre todo de Junts.
1: I justament aquí a Catalunya el Parlament debatrà i votarà avui una moció del Partit Popular que demana a Pedro Sánchez que convoqui eleccions de manera immediata.
4: Després que Salvador Illa defensés el govern espanyol en resposta al líder del PP, Alejandro Fernández.
7: ¿Sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez?
8: Crec que és el millor president del govern que ha tingut Espanya.
7: Y sigue poniendo la mano en el fuego por Pedro Sánchez y ya le avanzo yo que se la quemará.
1: I avui us avança el matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
2: Admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista, Martí Abril Vicario, advocat.
9: Ella no ho fa com una mera manifestació de la seva opinió, sinó que ho fa en el marc de tota una campanya propagandística finançada pel sionisme internacional i també per les institucions d'Israel.
1: I previstos 3 desnonaments avui al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs.
4: Són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60ena de famílies que el jutge ha ordenat fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
1: I la novel·la Sau, de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
2: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
10: I en aquesta època, en aquest món actual, on qualsevol cosa que té 3 dies ja ha caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
1: Repassem ara les portades de la premsa. Avui Marc Jurado amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero.
11: Sí, és el gran protagonista en foto i ben gran en les principals capçaleres del País, menys el periòdico. Un Zapatero, diu aquest diari, que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com La Vanguardia. A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol, i titular titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules: el jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada: El Periódico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons El Periódico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
2: Avui a la Bisbal d'Empordà es desperten amb 16 graus, al migdia arribaran els 31 i a Oliana, a l'Urgell, en tenen 21, amb una màxima prevista de 35. Avui tindrem una calor moderada a l'espera de l'onada de calor del cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Bon dia. Sí, avui farà calor, semblant als últims dies, a un palet menys. De fet, a molts llocs baixarà 1 o 2 graus respecte a la d'ahir, la temperatura, perquè el vent de marinada suavitzarà més la temperatura. Avui amb sol a tot arreu, només amb algun ruixat de tarda avui al nord de l'Alt Pirineu. Poca cosa. Demà encara farà una calor semblant a la d'avui i la pujada forta la notarem dissabte, diumenge i dilluns.
2: I precisament davant de la previsió que aquest cap de setmana tinguem la primera onada de calor, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
13: Bon dia, Catalunya. El país s'enfronta a la seva primera onada de calor, una fugarada de temperatures que podria allargar-se fins a finals de mes. A banda de deixar-nos baldats, de mala llet i amb l'entrecuix regalimant, aquesta cremor de l'aire ens recorda que encara som un país desenvolupat. Catalunya s'hauria d'haver creat molt més al nord, i així, a banda d'un poble liberal i assenyat com som, seríem gent molt més seriosa. El fred és un dels grans invents de la civilització i assegura pobles que fan novel·les pesades com Tutxanes i òperes infumables de 6 hores. Nosaltres no cardarem mai l'ou, perquè amb aquesta merda de temps no es pot fer res de profit, només pel plantar-se davant d'un ventilador o fer aquella cosa tan ridícula de banyar-se en una piscina. Jo no crec en Déu, però si ho fes, li demanaria saltar-me aquesta mandanga de l'estiu i que demà, per favor, ja fos setembre.

0: I repassant cançons del Mundial que fem aquesta hora amb Robert Prat, continuem el repàs, avui escoltant la cançó oficial del Mundial d'Alemanya de 1974.
1: En aquest Mundial que es va fer a Alemanya Occidental, a Berlín, Werner Drexler i la seva orquestra van crear la cançó oficial, aquest tema alegre, contagiós, que fins i tot van interpretar els mateixos jugadors de la selecció. És la fanfàrria del Mundial.

0: Alemanya es va proclamar campiona del món davant els Països Baixos de Johan Cruyff 2-1 a l'Olímpic de Munic. Tot i perdre, la simpàtica selecció taronja va rebre el sobrenom de la taronja mecànica pel seu futbol espectacular. Algunes imatges d'aquell mundial són impensables ara mateix. Alguns jugadors del Zaire fumant tranquil·lament a la banqueta durant el partit. Va ser el mundial en què els pantalons dels jugadors van començar a tenir un número.
1: Què heu parlat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalias?
2: Doncs mira, aquests dies estem seguint els partits del Mundial en directe de 5 a 6 i hem de dir que la Marta Viana ho viu intensament, sobretot quan marquen gol.
3: Nosaltres hi posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
2: Va, que no reguiquem.
3: Gol?
2: Gol. Molt bé, Marta.
3: Com ha anat això?
2: Sí, és que no, molt bé, Marta. Creure. Gol de Colòmbia, molt bé.
3: Mira com li pega un esbufetat.
2: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta.
3: Que... No, perdona, ara.
2: No, està molt bé, està molt bé. Està
3: jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
2: Oh, quin ensurt, vinga. Emoció màxima als matiners de Catalunya, Ràdio Estrell.
1: I avui són festes on?
2: Arrenca la festa major de Sant Joan a Montgat, avui a les 8, pregó de festa major de Sant Joan a la plaça de la Vila, i a 8:45, tas de coca de Sant Joan, també a la plaça de la Vila.
1: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
3: Don Rosalía, que ha fet el seu primer concert a Nova York, ni més ni menys que al Madison Square Garden.
4: I remember the first show that here in New York, there was like, no t'exagero, 20 people. And tonight...
3: Explica això, que no s'acaba de creure, que el primer concert el va fer davant 20 persones a Nova York i ara doncs, el fa davant 20.000 espectadors. Demana, això sí, al públic paciència perquè reconeix que el seu anglès no és el millor.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de la Clàudia, de Barcelona. Viu al barri del Carmel i explica que fa unes setmanes a la cantonada dels carrers Agudells i Conca de Tremp un quadre elèctric situat a peu de carrer va petar i ha ocasionat desperfectes a la vorera.
7: És una vergonya l'estat en el que es troba la vorera del carrer Conca de Tremp amb Agudells, al barri del Carmel de Barcelona. Des que va haver-hi una explosió al quadre elèctric, en aquesta cantonada hi ha un forat a la vorera que no només dificulta la mobilitat de les veïnes del barri, sinó que actualment s'està convertint en un petit abocador de porqueria i no veiem que hi hagi cap voluntat d'arreglar-ho.
6: L'Ajuntament respon que l'avaria és responsabilitat de l'empresa Elecnor. Asseguren que el districte d'Horta-Guinardó és conscient que el forat a terra dificulta l'accessibilitat a la vorera i diuen que s'ha reclamat a Elecnor que es dugui a terme la reparació de manera imminent.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
0: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Els inversors mantenen l'optimisme a l'espera que demà es firmi l'acord de pau per aturar la guerra a l'Orient Mitjà. El preu del petroli es manté en $78 al barril de Brent i això dona optimisme als parquets asiàtics. Creix el Nikkei de Tòquio i el Kospi de Seul. Pel que fa a les borses europees... Disculpeu, nou rècord de l'IBEX 35, 19.400 punts, ha sumat un 7% en 5 sessions i també crescuda dels parquets europeus. Als Estats Units, refredament de les borses per la decisió de la Reserva Federal de mantenir intactes els tipus d'interès. Wall Street va acabar el dia amb pèrdues del voltant de l'1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i
11: Esclat. Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
13: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
13: Notícia de matinada. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
14: S'ha fet de manera electrònica i Donald Trump l'ha firmat des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ell mateix ho ha confirmat als periodistes que l'esperaven a la sortida. Iksain està firmat. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos.
13: Malgrat que l'acord entre Washington i Teheran recull l'alto al foc al Líban, Israel no atura els seus atacs contra Hezbollah al sud del Líban.
14: Mitjans libanesos han informat d'explosions i víctimes mortals durant la jornada d'ahir. El màxim responsable de l'exèrcit israelià, el ministre de Defensa, avisa que el Líban no serà diferent d'altres territoris fronterers d'Israel on han establert una zona de seguretat. De moment, però, sí que han deixat d'atacar la capital libanesa, Beirut, que és també línia vermella marcada pel règim iranià.
13: Aquí els bombers esperen controlar l'incendi que es va declarar ahir a la comarca de la Segarra.
14: Un foc que va cremar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereal. La ràpida intervenció dels pagesos de la zona va evitar que les flames avancessin encara més ràpid. Sí que va obligar a confinar durant unes hores els nuclis de Pallerols a Talavera i els de Briançó, Sant Antolí i els Hostalets a la Ribera d'Ondara. Ramon Trullols és alcalde de Talavera en declaracions a Catalunya Nit.
15: Tinc de donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc. Vull dir, no hi ha hagut ningú que hagi tingut por de posar a dins un camp de cereal amb el tractor a passar la grada o a passar-li Reus per poder fer un tallafoc.
13: Tot plegat quan avui el Servei Meteorològic de Catalunya té previst activar per primera vegada aquest any
14: un avís per les altes temperatures, en previsió que diumenge pugui arribar una onada de calor al país i que s'allargui com a mínim fins dimarts. L'increment de temperatures seria generalitzat a tot Catalunya, especialment a l'interior on els termòmetres podrien arribar als 40 graus.
13: A partir de 8:45 en parlarem amb Francesc Mauri i el jutge del cas Zapatero adverteix, després de sentir-lo, que la seva declaració no ha aconseguit desmuntar els indicis de delicte contra ell.
14: Per això manté que hi ha indicis racionals de criminalitat pel rescat de Plus Ultra i per les joies trobades al seu despatx. Tot i això, sí que no hi veu risc de fuga i ha descartat retirar-li el passaport, com li demanaven des de l'acusació del Partit Popular. Durant una declaració de més de 3 hores, Rodríguez Zapatero va negar totes les acusacions i després, en un comunicat, va demanar un vot de confiança i temps per demostrar la seva innocència. Sobre l'origen de les joies, ha dit al jutge que en 10 o 15 dies n'acreditarà l'origen.
13: El govern espanyol sí que veu convincents les explicacions de Zapatero.
14: Considerant que el fet que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar és significatiu. D'altra banda, Elena Valenciano, número 2 del PSOE, després que Zapatero abandonés la Moncloa, també dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia diu no demostri el contrari. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
16: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
14: En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lamenta que l'expresident Zapatero continuï sense aclarir l'origen de les joies i sobre un avançament electoral, diu que Pedro Sánchez, que descarta de ple, Feijóo s'ha mostrat més optimista, diu que 2 mesos enrere.
17: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
14: I ha afegit que ha tret pit d'haver negociat amb la líder de Junts al Congrés, Míriam Noguera, sobre àmbits com la fiscalitat o la política d'habitatge.
13: Més notícies. Els bombers han pogut controlar l'incendi que ahir a la tarda va cremar una part del centre de recerca Irta Cresa de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.
14: El foc que no va fer ferits va afectar la nau de les oficines i l'adjacent on hi ha un paller que va quedar calcinat. Les flames no van arribar fins a la zona on hi ha els laboratoris de màxima bioseguretat i els animals. Ho explicava el director general de l'Irta, Josep Usall.
18: L'incendi no ha afectat amb aquest segon edifici, per tant la biocontenció no ha quedat afectada, no ha afectat a cap animal. És un missatge de tranquil·litat, doncs, que l'edifici de biocontenció i biosseguretat estan en perfectes condicions.
14: Els bombers apunten que l'incendi va començar a l'exterior de l'edifici, probablement en uns matolls, es va propagar a dins del centre. Quan els bombers van arribar al lloc, els treballadors de l'edifici ja havien sortit a fora.
13: La Fundació Catalana Adela Miquel Valls demana que l'ajuda per gran invalidesa sigui compatible amb el grau 3+ de dependència extrema.
14: 3 mesos després de l'aprovació de les ajudes, molt reivindicades pels afectats, avisen que el nou sistema de cures és poc flexible i falta especialització dels cuidadors.
13: Mar Mar Riera.
19: Més d'un centenar de malalts d'ILA ja tenen reconegut el grau 3 plus de dependència extrema des que fa 3 mesos es va aprovar el decret, segons dades de drets socials. Tot i això, alguns malalts han preferit no sol·licitar les ajudes, com explica al Matí de Catalunya Ràdio Esther Sallés, directora de la Fundació Catalana d'ILA.
20: Ja sigui per qüestions econòmiques o perquè ja tenien un sistema de cures anterior que amb les ajudes no podrien mantenir, perquè, per exemple, poder el seu cuidador no té la formació que requereixen les empreses i haurien de renunciar al seu cuidador de fa poder un temps i no ho volen fer.
19: Sallés valora molt positivament que Catalunya aporti 5.000 euros més a les ajudes estatals, xifra que eleva les prestacions a prop de 15.000 euros mensuals. Tot i això, lamenta que a casa nostra hi hagi copagament i en cas de tenir el grau 3 plus es redueixi el complement de gran invalidesa, cosa que no passa a altres comunitats.
13: I cultura, la novel·la Sau de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter 2026 en la categoria de literatura catalana.
3: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides. L'autor ha agraït així aquest reconeixement.
21: I en aquesta època, en aquest món actual, o en qualsevol cosa que té 3 dies ja caducat, aquesta mena de dissidència temporal que té aquest premi, si més no en aquest cas, hòstia, a mi em sembla fascinant.
3: La passió dels estranys de Marina Garcés ha guanyat en la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, i en altres literatures el guardó ha estat Per cop de llum, de Rita Bulwinkel, publicada en català per la Segona Perifèria. Cartes imprevistes de Tina Vallès i Mercè Galí ha rebut el premi en l'àmbit de literatura infantil i juvenil en català.
13: El Teatre Principal de la Rambla de Barcelona preveu obrir les portes la tardor del 2028 com un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donin cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos.
3: Les obres d'intervenció volen recuperar el valor patrimonial de l'edifici mític de la ciutat de Barcelona després de 20 anys sense activitat.
13: Marta Vivas.
22: Propietat de Balenyà és el grup hoteler Atir Hospitality qui n'ha adquirit el dret de superfície amb aquest objectiu. Els arquitectes de Vall i Roig basen la seva intervenció en reformular els 10.000 metres quadrats en 4 espais d'exhibició. Es tracta del Teatre Principal amb 850 localitats, la Sala Latino amb un aforament de 250 butaques, el frontó J&I com a espai polivalent i la cúpula Venus. De moment s'estan centrant en la rehabilitació integral de la façana i també la joia de la corona, la recuperació de la cúpula Venus. Enric Balla és l'arquitecte en cap.
23: La cúpula Venus, que amb un estil així, amb un punt neoclàssic, però amb una alçada de 17 metres d'alçada, és un espai, diguéssim, amb un valor arquitectònic molt alt.
22: Les obres suposen una inversió de més de 50 milions d'euros. Marta Vives, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: Avui arrenca el Sonar. Where do we go when the night fades?
3: I per primer cop el Festival de Música Electrònica es farà en un sol espai a la Fira Gran Via de l'Hospitalet, per on passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte David o Amélie Lenz.
13: Marc Ruiz.
24: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
13: I els projectes Recircular l'Eixample Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat exequo el Premi FAT d'Arquitectura 2026 que es va entregar ahir al Disseny Hub de Barcelona.
3: El jurat ha premiat el projecte barceloní de Flexo Arquitectura i Adenda Arquitects per obrir nous passatges i espais públics a l'interior d'Illa que reforcen així l'activitat ciutadana i comunitària. En la resta de categories dels Premis FAT, el Premi Ciutat i Paisatge ha estat per la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries que inclou les àrees de jocs.
13: I els esports, Robert Prat.
1: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet amb el València-Barça a les 8, amb transmissió de Catalunya Ràdio. A les 9, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels Blaugrana. I el Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a 1 davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
13: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
2: Messi, tot i els seus 39 anys, és el principal actiu d'Argentina i segueix impressionant el camp. Potser no li donarà per guanyar el Mundial, però poden arribar lluny i de moment ja ha fet un hat-trick en el seu debut. I a l'altra banda hi tenim Cristiano Ronaldo, 41 anys, i que sembla més un problema per Portugal que no pas la solució. Segurament Robert Martínez, el seleccionador portuguès, pensa que sense Cristiano podria fer jugar millor l'equip. Vistes ja totes les seleccions, sembla que França, Anglaterra i Argentina estan un punt per sobre de la resta i que Messi el tenim en condicions de lluitar-li a Mbappé, Kane i Haaland ser el màxim golejador del Mundial.
13: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
6: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
7: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
8: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 18 graus a Darnius, a l'Alt Empordà, 20 graus a Vilanova de la Sal, a la Noguera, i 22 a Castelldefels. De moment, espereu un matí assolellat. Sí que es podria formar algun núvol baix a la costa, entre la costa central i la costa Brava, molt puntuals. De moment seran format a la Catalunya Nord. A la tarda sí que esperem algun ruixadet a l'Alt Pirineu, Vall d'Aran, nord del Pallars, Alta Ribagorça, avui molt puntuals també. I les temperatures d'avui seran un palet més moderades que ahir. Per tant, les màximes quedaran entre els 32-35 graus, potser a Ponent encara arriben als 37 o 30, però en general la marinada suavitzarà una mica la temperatura més que no pas ahir. Demà divendres s'espera un temps semblant al d'avui, potser el matí amb alguns núvols més, i de cara al cap de setmana tindrem un episodi d'onada de calor que farà que diumenge les temperatures al Pla a Lleida arribin als 40 graus o més.
25: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
26: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
27: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
28: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
29: Els matins del cap de setmana, el suplement...
30: Vas encarregar suplantar la identitat de Montserrat Cavall el dia del seu homenatge al Liceu?
31: No. Suplantar és una paraula molt grossa. A peu d'escenari ens van fer una entrevista d'una noia que deia que era de Ràdio Reus i com que no es podia emetre perquè hi havia molt de soroll de fons, vaig trucar al Carles Latre, li vaig dir necessito una persona com tu però amb dona, i va enviar la Judit Martín. Naturalment jo ho vaig explicar al Liceu i vaig demanar permís a la família i em van dir endavant.
29: El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
30: Ho tornaria a fer tot igual?
31: Sí.
32: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
29: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
33: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
29: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
33: I també disponible a la plataforma 3Cat.
29: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
3: Quart de nou, obrirem l'àgora parlant de l'onada de calor que Catalunya espera a partir de diumenge amb el meteoròleg Francesc Mauri. Els termòmetres fregaran els 40 graus, sobretot en zones de l'interior del país.
13: I després repassarem les últimes novetats del cas Zapatero i entrevistarem la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró. També connectarem amb Badia del Vallès per analitzar les conseqüències de l'aprovació de la llei per eliminar l'amiant.
3: Per què sentim ansietat o por? Què passa dins el cervell quan prenem decisions? Són preguntes que plantejarem a partir de les 10 a la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neural de l'Hospital del Mar.
13: I a les 11, entrevista a Jorge Drexler, que presenta el disc i la gira Taracà, que el durà al Palau Sant Jordi el 31 d'octubre.
3: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
13: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
1: Ahir ens va trucar al telèfon del directe una oient indignada per la vaga de metges que, segons ella, va provocar cues als CAP.
0: He hagut de demanar festa pel treball per portar els crios al CAP.
5: Al vale? Treball, eh?
0: I ha sigut arribar allà, hi havia unes coles, una gent que digo, hola, perdona, eso es el CAP o es el casito de Bad Bunny?
5: Vale, claro, que hi havia cua.
0: Como los señoritos doctores se van de vaga, pues ahí os quedáis, muertos de hambre.
1: No. Recollim la seva queixa, me l'apunto aquí en un paper,
0: horas.
1: Marta de Sant Celoni.
0: 4 hores m'ha tirat a l'ambulatori con los crios rodellats de gent tossint i con gente con una heridita pequeñita en la punta del dedito que desde luego, mira, la gent fa servir malament a l'ambulatori, eh? Mm. Que van pa cualquier cosa, hombre.
1: Sí, però els seus fills que tenien, Marta? Sí.
0: Pues estaban a 37 de fiebre.
1: Però si estava a 37... Això no és febre, és fabrícula.
5: Això és fabrícula. A
1: 37 de fiebre ha anat a molestar.
0: Perdona, que ara parece que Ricardo Estrella és mèdico.
1: Gràcies per trucar.
0: Perdona, yo pago mis impuestos a la que es emisora. Y
1: ¿sí?
0: Exijo que el Manu Guix em dediqui una cançó. Que me cante Sobreviviré de Mónica Naranjo.
5: Però que no tenim el Manu Guix, home. Que no
0: Sobreviviré!
1: Cap a 12:15, més temes pendents.
13: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta l'Eixit a Robert.
9: Avui pot ser un bon dia per fer una altra de les meves recomanacions místiques. Crec que tots hauríem d'estar llegint Sor Juana Inés de la Cruz, que és una monja, poeta, filòsofa del segle XVII, que té uns escrits, ara que jo els estic rellegint, molt protofeministes, diria. Està escrivint sobre els homes, sobre les dones, sobre l'amor, sobre la passió, sobre el desamor, sobre el desig i sobre els plaers i els desencants de les relacions d'una manera molt contemporània.
13: I el segon, la Llucia Ramis.
10: Descomptes exclusius, rebaixes abans de les rebaixes, última ocasió per aconseguir un 2x1. Clica aquí, apunta't a la darrera promoció, no et perdis aquesta oportunitat única. Tot arreu o tota hora intenten endossar-nos coses que no ens calen i per les quals ens han creat una necessitat. Però avui pot ser un bon dia per aconseguir que no ens venguin res. O com a mínim intentar-ho. No em venguis res, diu una cançó de Power Burkas. I Arrega Runa, que parla de la gentrificació, comencen dient que la demolició del mercat municipal podrien convenir que és un tema comercial. Per tant, posats a comprar que sigui el seu disc amb la fi al davant.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui s'espera un dia de sol amb una calor una mica més moderada que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui preveiem un ventet suau, moderat, o tot estirada, marinada, que suavitzarà una mica la temperatura. Farà calor, però potser baixarà 1 o 2 graus la temperatura màxima. Aquest matí podrien aparèixer 4 bancs de núvols baixos entre la costa central i la costa brava, poca cosa, i a la tarda hi haurà algun ruixat al nord de l'Alt Pirineu. Tret d'això, la resta del dia serà assolellat.
0: Arriba calor de veritat, cosa que fa augmentar encara més el risc d'incendis. La bona notícia de la nit és que ha quedat estabilitzat el foc que va cremar 60 hectàrees de camps a la Segarra. Els bombers, però, hi continuen treballant. Anem cap a Lleida. Estela Bussons, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, s'hi han quedat una vintena de dotacions durant tota la nit i en poca estona sabrem si ara al matí s'incorpora algun mitjà aeri per acabar de controlar-lo i extingir-lo. Han cremat, sobretot, camps de cereal que encara no estaven segats. Són el 90% de la superfície calcinada. El foc, recordem-ho, també va obligar a confinar durant unes hores 4 nuclis a Ribera d'Ondara i Talavera. A la feina dels bombers s'hi van sumar també molts pagesos de la zona que van treballar amb tractors per fer tallafocs.
0: I l'altra notícia de la nit és que els Estats Units i l'Iran han firmat el memoràndum de l'acord. És un primer document abans de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles, sopant al costat de Macron. This was not easy. I can tell you. La presidència francesa ha compartit el vídeo del moment de la firma amb soroll, com sentiu, de plats i de coberts de fons, i en què Donald Trump admet que no ha estat fàcil. Repassarem els 14 punts d'aquest document, que també ha firmat el president iranià i que inclou la fi dels atacs, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I avui a les portades de tots els diaris hi apareix el nom de Zapatero. El País destaca que l'expresident espanyol demana confiança i la resta de la premsa de Madrid, en canvi, subratlla que les seves explicacions no van convèncer el jutge de l'Audiència Nacional. I aquesta nit n'ha parlat també Feijóo a El Hormiguero.
3: Fíjese, cuando una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final también puede blanquear capitales.
0: Avui a partir de les 9, la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Turró, ens visita al matí de Catalunya Ràdio. I el Mundial de Futbol, resultats d'aquesta nit. Colòmbia 3, Uzbekistan 1, Ghana 1, Panamà 0, Anglaterra 4, Croàcia 2. I avui ja comencen els partits de la segona jornada de la fase de grups. Per cert, que avui també arrenca el Sónar. La novetat d'aquesta edició és que per primer cop es farà en un sol espai a la Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els caps de cartell els sentim. Cabaret Voltaire. Tot això avui que a Montmajor, al Berguedà, el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts i a Benifallet, al Baix Ebre, es pondrà a les 9 i 33 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
4: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: El dia en què a l'Àgora del Matí ens acompanyaran Marta Pascal, Marc Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Ampliem els titulars del dia abans amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i Pol Forada. Bon dia.
5: Bon dia.
0: 14 punts.
6: Cadascú pel seu compte, però el president dels Estats Units, Donald Trump, i l'iranià Masoud Pezeshkian ja han signat un primer document per posar fi a la guerra.
7: Està signat, deia Trump, als periodistes que l'esperaven a les portes del Palau de Versalles, on ha sopat amb Macron. La televisió iraniana també ha mostrat una foto del seu president amb el document.
8: El memoràndum declara un alto el foc permanent en tots els fronts, també al Líban, o la reobertura de l'estret d'Hormuz. El preu del petroli continua baixant, ara està als 77 dòlars.
6: L'acord suposa oxigen per Teheran, ja que aixeca les sancions, podrà recuperar els fons retinguts i un pla de 260.000 euros, 300.000 dòlars per la reconstrucció del país. El com es farà s'abordarà en els propers mesos.
0: Anem a Washington, Oriol Serra.
9: El primer punt del memoràndum d'entesa que els Estats Units i la República Islàmica de l'Iran signaran demà a Suïssa parla d'aturada permanent de les operacions militars i també de no utilitzar l'amenaça. Aquest últim detall Donald Trump ja se l'ha saltat abans de signar i tot. Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz per part nord-americana, a aixecar-ne els peatges per part iraniana durant els pròxims 30 dies i a retirar-ne la presència militar dels Estats Units, també al cap de 30 dies, però en aquest cas després de la signatura de l'acord final, el qual no s'espera que s'acabi signant fins ben entrat al setembre. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 60 dies.
7: El punt 3 del memoràndum estableix que els Estats Units i l'Iran es donen 2 mesos per negociar l'acord definitiu. L'Iran es compromet a no adquirir mai ni desenvolupar armes nuclears. Pel que fa a l'actual programa nuclear, Teheran no enriquirà més urani, però tampoc es desfarà del que ja té.
8: L'acord definitiu haurà de ser validat també pel Consell de Seguretat de Nacions Unides, tot i que el punt 2 del que s'ha signat avui estableix que tots dos països es comprometen a respectar la integritat territorial de l'altre. Trump no ha aparcat encara, però, les amenaces.
0: Enviat especial a Avian, Jordi Baró.
5: A la cimera del G7 a Avian, acabada ahir, el president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
10: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
5: La cimera del G7 de Vian passarà la història sense grans estridències de Trump, més enllà del moment anecdòtic en què va dir a la resta de líders que és ell qui mana. Des de Vian, Jordi Baró, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
6: Com a mínim per ara, els atacs d'Israel al Líban. Ahir va haver nous bombardejos que van deixar més víctimes al sud del país, on no han arribat les bombes. En les últimes hores ha estat a Beirut, la capital del país.
0: Investigada.
7: Us ho avança el Matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi després d'admetre a tràmit una denúncia que recull intervencions de la comunicadora sobre els atacs d'Israel a Palestina.
0: Tot igual.
8: La declaració de Zapatero davant del jutge ha permès que les diferents parts es reafirmin en les seves tesis. El PSOE i el govern espanyol posen de relleu que no se li han imposat mesures cautelars. L'oposició, en canvi, destaca que les primeres explicacions de l'expresident espanyol no han convençut el jutge.
0: Madrid, Paula Brujats.
11: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Eleccions.
6: L'ex número 2 del PSOE en temps de Rubalcaba, Elena Valenciano, creu que Pedro Sánchez, amb tots els fronts que té oberts i amb el Congrés bloquejat, hauria de començar a pensar en no allargar la legislatura, ho ha dit el Matí de Catalunya Ràdio.
12: Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
7: Sobre Zapatero, diu Valenciano que li dona un vot de confiança fins que la justícia no demostri el contrari. Qui fa temps que també reclama eleccions és el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo. Segueix sense fer res per treure Sánchez, però destaca que Junts i el PNB sí que comencen a moure's. Ho ha dit el Hormiguero.
13: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
8: A Catalunya, avui al ple del Parlament, es debat i es vota una proposta, no té cap efecte pràctic, però que demana avançar eleccions a Espanya.
0: Més fronts.
6: Avui acaba el termini perquè el jutge Peinado decideixi si retira el passaport a Begoña Gómez, la dona del president del govern espanyol. El PSOE també està pendent del Suprem perquè la primera sentència sobre l'exministre Avalós podria arribar aviat.
0: Només 4.
7: De les 17 autonomies, més Ceuta i Melilla, aniran a les reunions bilaterals convocades per Hisenda per parlar de la reforma del finançament. Les trobades comencen avui i el PP ha complert amb l'amenaça de plantar el ministre Arcadi Espanya. Avui toca Canàries, la setmana que ve Castella, La Manxa i Astúries, i per Catalunya encara no hi ha data.
0: 3 desnonaments.
8: Previstos avui al barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una seixantena de famílies que el jutge ordena fer fora després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
0: Anem cap allà directe. Lara García, bon dia.
14: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora no hi ha cap moviment policial al barri, és una calma una mica estranya. Es tracta d'un desallotjament forçós previst per les 8 a aquesta hora i, com us dic, no hi ha cap moviment policial, cosa que fa pensar que no sabem si s'acabarà produint o no aquest desnonament, que, insistim, està previst per les 8 i és un desnonament forçós. Aquí es desnonaran avui 3 famílies, dues d'elles tenen menors a càrrec i són els primers desallotjaments d'una sèrie de desnonaments que afecten una seixantena de famílies de 7 blocs del barri de la Mina. I avui tenim aquí amb nosaltres a la Marta López, que és la portaveu del sindicat de la Verneda i del Besòs. Marta, bon dia.
15: Bon dia.
14: Quins perfils hi ha?
15: Doncs mira, aquí entre les 58 famílies ens trobem amb molts perfils, però en la seva majoria hi ha famílies amb situació de vulnerabilitat que no tenen una altra opció a anar.
14: I clar, és això, hi haurà 58 famílies desnonades. L'Ajuntament ha donat alguna solució? Està previst, doncs, que els atenguin a permesa d'emergència?
15: L'Ajuntament fins aquest any, en plan, no havia donat solució, en plan, ara els ha començat a ficar més a emergència. Després de 9 anys que estan vivint aquí i que hi hauria d'haver-hi prevista alguna solució, fa molts que aquestes famílies haurien d'haver estat ja més a emergència i a aquestes altures ja no és una solució. Nosaltres creiem que s'hauria de revisar cas per cas i s'hauria de poder garantir que aquestes famílies no es queden al carrer i que hi ha una alternativa.
14: Marta, moltes gràcies. Recordem també...

0: Rubí i Víctor García Correas, que en un ple va qüestionar que el català, valencià o mallorquí siguin la mateixa llengua. Després es va disculpar. També han començat a córrer per les xarxes intervencions on qüestiona la immersió.
1: Yo llevo a mi hijo a P4, todos en catalán, excepto 2 horas en inglés. ¿Quién asegura que se hable en castellano? Es que la lengua vehicular sea el catalán en la escuela. También podríamos hablar de este tema que no toca.
2: Antiimmigració.
3: Eurodiputats conservadors i d'extrema dreta han celebrat amb càntics l'aprovació definitiva del nou reglament que endureix la política migratòria europea, permetent, per exemple, obrir centres de deportació en països estrangers.
4: Adopted.
5: Eufòria entre les dretes, amb eurodiputats dempeus, aplaudint i fins i tot alguns cantant. Send them back, retornem-los al seu país, s'entén. Des de l'esquerra, que va votar en contra del reglament, i van respondre. Amb crits de vergonya, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Sens, pressiona el govern espanyol perquè posi un recurs davant la justícia europea.
6: El govern, si vol ser coherent amb la seva posició, ha de defensar també davant dels tribunals de justícia que els drets humans no desapareixen quan una persona creua una frontera.
5: Obrir centres de deportació a l'estranger serà opcional per als països europeus. Des de Brussel·les, Bruno Forte, a Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Aprovada.
7: Una llei per erradicar l'amiant d'arreu del país. El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a aquest material cancerigen. En temps d'àgora serem a Badia del Vallès, la ciutat amb més concentració d'amiant de Catalunya.
0: Sense interrupcions. Where do we go when the night fades? Així serà el Sonar que comença avui. No hi haurà pausa entre la programació de dia i de nit i per primera vegada es farà en un sol espai, a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
2: Sense interrupcions, en aquest cas al Sonar, que seguirà el Marc Ruiz.
8: Aquest és el primer Sonar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tots els concerts es faran al recinte firal de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Els pioners del synthpop Cabaret Voltaire encapçalen el cartell d'avui. Serà una jornada en què també destaca el productor berlinès Boys Noise, que acaba de publicar un disc amb Nine Inch Nails i ha col·laborat amb Frank Ocean o A$AP Rocky, entre d'altres, el britànic Daniel Ivery o les catalanes la Sophie i Mercè Segura. També caldrà veure si està superada la polèmica al voltant de KKR, el fons pro-israelià propietari del Sonar, que l'any passat va fer que 30 artistes suspenguessin el seu concert, o si es nota, en la venda d'entrades. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat comença.
9: La final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a partir de les 8, transmissió per Catalunya Ràdio. El tècnic blaugrana Xavi Pasqual confia que sigui un espectacle.
10: Aquestes finals, en principi, l'objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet.
9: A partir de les 8, segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala, Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugrana, el Mundial empat a 1 de Robert Martínez en Portugal davant el Congo, Anglaterra 4, Croàcia 2.
11: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
12: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
13: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
14: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
15: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
16: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
17: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez Alcarat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
19: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
11: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
20: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui es deixa...

0: Els 18 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marc amb 3 quilos 465 grams a les Masies de Voltregà i l'Edai amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
1: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
2: Com anem? Bon dia. Passen 2:15. Us informa Marc Corredor. Tenim 16 graus a Balsareny, 18 a Corbera de Llobregat i 22 a Barcelona. Carreteres, Clàudia Serra.
3: Un accident talla un carril a la C32 a Mataró, sentit Girona. Lentitud en aquest punt, direcció Barcelona. Hi ha aturades als punts habituals a aquesta hora. A la Ronda de Dalt, cua a Trinitat, sentit Llobregat. I a la Litoral, Zona Franca i Sant Adrià, sentit Besòs i Sant Adrià, direcció Llobregat.
2: Són dies de calor i més que en farà aquest cap de setmana i durant l'estiu. Si sou a Barcelona o si passareu el dia, segur que això us interessa. La ciutat tindrà 75 nous espais d'ombra aquest estiu.
4: Principalment es posaran tendals per frenar les altes temperatures a una trentena de parcs infantils, una vintena de zones de la ciutat i també a una quinzena de patis d'escola. Això ho ha explicat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
5: És com si posessin un gran parasol a la ciutat que seria l'equivalent a 2 camps de futbol.
6: La mesura té com a objectiu protegir els col·lectius més vulnerables i millorar el benestar.
5: Penseu que, segons els estudis, la diferència que pot haver-hi d'un espai que té ombra a un que no en té, en termes generals, pot ser una diferència de confort tèrmic de més de 12 graus de temperatura.
4: Els espais d'ombra s'ampliaran a l'estiu de l'any que ve, al Passeig Marítim de Barcelona, i d'aquí 2 anys, al Portal de l'Àngel.
2: Més notícies. Al Garraf, atenció a aquest incident. Les darreres hores hem sabut que dissabte passat la circulació de trens entre Vilanova i la Geltrú i Sitges va quedar aturada tota la tarda perquè un maquinista es va adonar que 2 carrils no estaven soldats després d'uns treballs de manteniment.
6: Els treballs es van fer a la nit, però la falta de temps per acabar-los va fer que es posessin unes brides de subjecció en lloc de la fiela soldadura, un procediment que, segons Adif, està permès per la normativa.
2: A la Zona Franca de Barcelona, els treballadors votaran avui el preacord per l'ERO dels sindicats i la direcció de Quality Espresso, especialitzats en màquines de cafè, sobre el futur de la planta.
4: El nombre d'afectats per l'ERO es redueix dels 82 inicials als 76 i es recol·locarà en altres companyies la majoria dels acomiadats. A més, es prejubilarà el personal a partir dels 55 anys.
6: La producció es traslladarà a Itàlia i, per tant, la quarantena de treballadors que mantenen el seu lloc de feina ho faran al magatzem i a les oficines fent tasques comercials.
2: El Vallès Oriental suspès el judici als 11 xofers de Segalers acusats d'apropiar-se de gairebé 350.000 euros de la venda de bitllets en ruta.
4: El judici no va arribar a començar per un problema amb les citacions i no hi ha tampoc nova data, ho explica el 9-9.
2: I cultura. Música d'aniversari.
7: Que a mi m'agrada la rumba, és que el res que vaig sentir.
2: Avui la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat celebra 30 anys de vida, per això han decidit fer un concert especial amb La Pegatina, amb Paranoia, també Joan Garriga, entre altres, a les 8 del vespre. I més música.
8: Avui trec a ballar els passos prohibits.
2: Avui comença el Festival Clotilde Fest fins al 9 de juliol. Serà al Palau Robert de Barcelona. 7 i 8 minuts, esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
9: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Des del quiosc, quan són les 7 i 20 minuts, repassem ara les portades dels diferents diaris. Avui amb un clar protagonista, José Luis Rodríguez Zapatero. El veiem en una fotografia ben gran a totes les principals capçaleres del país, menys al periòdico. En aquest dolent, un Zapatero que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un titular similar al que fa La Vanguardia i a l'Ara insisteixen que Zapatero no ha convençut el jutge, però que l'expresident ha defensat la seva innocència. A Madrid, titular més informatiu del país, Zapatero declara que no va influir en el rescat, i titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i l'ABC, que ho resumeix en molt poques paraules: el jutge no creu Zapatero. Altres temes de portada. El periòdico, per exemple, titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i La Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies. En política exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions, un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
1: Bon dia.
12: En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
13: el 62.018-62018 de la sèrie 31. 3-1.
12: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punès o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
14: Dai, dai, we go, dale, dale, let's go.
0: I avui a les històries del Mundial, les banderes amb missatges sagrats. Mallol Roger, bon dia.
15: Bon dia. Anem del 1994 fins a l'actual Mundial, en el moment en què sonen els himnes. Si us heu fixat, en tots els partits les banderes reposen a la gespa mentre els jugadors canten al cercle central, excepte en dos casos, l'Aràbia Saudita-Uruguai i l'Iraq-Noruega. I per què? No hi ha una confirmació oficial, però diversos mitjans apunten que la FIFA ha canviat el protocol per respectar els missatges sagrats de les dues banderes.
16: Allahu Akbar, Allah.
15: A la de l'Iraq hi ha escrit Allahu Akbar, Allah és gran, i a la de l'Aràbia Saudita llegim la professora de fe de l'Islam, la Shahada. No hi ha més Déu que Allah, Mahoma és el missatger de Déu. El que expliquen aquests mitjans és que la FIFA hauria mantingut les banderes sostingudes a l'aire perquè és una ofensa que aquests missatges sagrats estiguin a terra. L'organisme no ho ha confirmat, però aquest gest diplomàtic lliga amb altres històries. Anem al Mundial de 1994. La franquícia McDonald's al Regne Unit decideix que les bosses de Happy Meal portin les banderes del Mundial dels Estats Units, el primer en què juga Aràbia. Prepara 2 milions de bosses, però es topa amb l'ambaixador del país a Londres, que protesta dient que la professió de fe acabaria les escombraries bruta i arrugada. McDonald's va acabar retirant la promoció. Anem al 2002.
17: Ele cortou pro meio, lá veio o Cleverson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu.
15: Segons va publicar The Guardian, la FIFA tenia previst que les pilotes del Mundial de Corea hi hagués la bandera dels països participants, fins que la delegació àrab va protestar perquè els símbols sagrats no es poden xutar ni són per jugar. I l'últim conflicte diplomàtic té lloc en un prostíbul. Anem al Mundial d'Alemanya 2006. Durant aquest Mundial, un prostíbul de Colònia, que passava per ser el més gran d'Europa, va decidir fer un cartell publicitari amb les banderes del Mundial, fins que les protestes de l'Iran i l'Aràbia Saudita van obligar a tapar-les perquè no hi podia haver frases sagrades en una publicitat d'un bordell.
0: I en quants Mundials ha participat l'Aràbia Saudita?
15: En 7 i només 4 victòries. Això sí, té una que és la sorpresa més gran de la història dels Mundials, el 2-1 contra l'Argentina de Messi al passat Mundial, que va provocar burles al jugador argentí. Una ofensa a Déu pels ateus que creuen en la religió del futbol.
18: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
19: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
20: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia taciturn sense banyes i la resposta era motxos. Motxo és un adjectiu que té aquests dos sentits, o bé algú que està moix o bé taciturn, però també vol dir no tenir banyes, és a dir, ser inerme. Avui dijous, un Enigmàrius floral. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. De 10 lletres. Avorreixes la florista tallant-li les flors per sota del calze. 10 lletres.
19: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre l'entrevista de Pablo Motos al president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, a l'Hormiguero d'Antena 3.
21: Ahir Feijó va fer un míting a l'Hormiguero amb un Pablo Motos molt tranquil, molt complaent. Sempre se li acusa de fer-li entrevistes massatge i jo sempre solia defensar-ho dient que el seu no és un programa informatiu i, per tant, pot fer un altre tipus d'entrevista. Ara bé, si tu el convides per a que faça un míting, per a que expliqui amb detalls i sense rèplica el seu ideari polític, igual és massa cridaner i una mica vergonyós aplaudir-li tot. Com a mínim, és lleig.
0: I a la recomanació del dia, avui dia de l'orgull autista, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Nuestra Mirada.
3: Protagonitzada per actors diagnosticats amb autisme que li aporten una profunditat que no tenen altres ficcions i creada per Jason Gatims, guionista i pare d'un nen dins de l'espectre. I acompanyem tres joves amb aquest trastorn que comparteixen un pis tutelat i lluiten per guanyar autonomia i fer-se el seu espai, tant en l'entorn laboral com social i amorós. Perfecte per fugir d'estereotips, cada protagonista té les seves inquietuds, virtuts i defectes, independentment de l'autisme, i desplega una trama molt, molt tendra, sensible i amb un gran sentit de l'humor. Nuestra Mirada té 8 únics capítols a Prime Video.
5: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
22: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
23: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
10: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 2 minuts seran 2:15 del matí. Quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jubany? Bon dia.
24: Bon dia, Cristiano Ronaldo.
25: No hace falta ser guapo ni rico para escuchar cada mañana Catalunya Ràdio.
26: Cada matí, Catalunya Ràdio.
24: El jugador portuguès Cristiano Ronaldo és protagonista del dia després que ahir al vespre tant ell com la seva selecció tinguessin un debut bastant galdós en el Mundial contra el Congo.
0: Sí, s'esperava veure com reaccionaria Cristiano Ronaldo després del hat-trick de Leo Messi el dia abans, però no va fer res de res.
25: Envidia. Me traes envidia porque soy guapo, soy rico, soy un gran jugador y vosotros no.
24: A veure, Cristiano, bon dia primer de tot. Ahir vas fer un debut... Buenos días. Un debut de merda amb unes estadístiques remarcables de 0 gols marcats, 0 xuts a porteria i 0 passades decisives.
25: Bueno, yo siempre pienso una cosa, incluso el mejor jugador de la historia tiene partidas no tan bonitas.
24: Ja, perquè segons tu, qui és el millor jugador de la història?
25: Cristiano.
24: Ja.
25: Es decir, yo.
24: I ahir què va passar?
25: Bueno, pues ayer Cristiano ha intentado todo. Cristiano sí. Se ha molestado para viajar a este Mundial para ayudar a sus compañeros. Pero compañeros no ayudan
24: sí,
25: a Cristiano.
24: Una cosa, si poguessis parar de parlar en tercera persona, que fa molta ràbia...
25: Y luego está equipo rival, ¿no? Rival a República de Congo, que parece un país de broma.
0: Bueno. Del Congo.
24: Sí.
25: Los jugadores de Congo tendrían que ser agradecidos porque Cristiano juega contra ellos, pero en cambio ellos marcan gol de Cristiano, son mala gente, por eso tienen un país de mierda.
24: No es un país de merda. Del Congo, escolta'm... Hi ha molta gent, Cristiano, que diu que ja no tens edat per estar jugant un Mundial, que no estàs en forma ja per aquestes coses.
25: Pero si mires mi cutis, es un cutis de un hombre joven de 18-19 años. Toca cutis de Cristiano.
24: No pensa tocar res, no et pensa tocar el cutis.
25: Este cutis es trabajo de cada día. Como Shaggy, va pactar el col, leche para hidratación, hielos.
24: Molt bé. Cristiano, enhorabona, doncs, eh?
25: Mira que glúteos. Fuertes, duros.
0: Són 8:15. Els bombers acaben d'actualitzar la situació de l'incendi de Talavera, a la Segarra. Hi ha seguit treballant 13 dotacions de bombers durant tota la nit i encara hi ha zones interior del perímetre que fumegen. Confien poder-lo controlar al migdia. No està previst que s'incorporin mitjans aeris. I l'altra notícia de la nit és que els presidents dels Estats Units de l'Iran han firmat ja un primer document per posar fi a la guerra. És l'avançada de la signatura oficial de demà a Suïssa. Donald Trump ho ha fet al Palau de Versalles.
27: This was not easy.
0: La presidència francesa ha compartit un vídeo del moment en què Donald Trump, mentre sopa, admet que no ha estat fàcil. Té 14 punts, inclou la fi dels atacs, l'obertura també de l'estret d'Hormuz, l'aixecament de les sancions o una injecció de 300.000 milions de dòlars per reconstruir el país. I a les 9 parlarem de Zapatero, n'ha parlat aquesta nit Feijó a l'Hormiguero.
28: Quan una persona se ha dedicado durante los últimos años a blanquear una dictadura, al final,
2: también puede blanquear capitales.
0: Avui dijous, nova vaga del sector de l'ensenyament. En aquest cas, afecta les llars d'infants tant públiques com privades. I d'aquí una estona tornarem també a la mina Sant Adrià de Besòs. Per avui hi ha previstos 3 desnonaments. En 2 casos es tracta de famílies amb menors. Són els primers d'una tongada de 60 habitatges que el jutge ordena desallotjar perquè es van ocupar il·legalment fa 9 anys. I pel que fa als esports, Robert Prat?
4: Arrenca la final de la Lliga de Bàsquet València-Barça a les 8. Transmissió de Catalunya Ràdio a les 9. Segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. Barça-Pozo-Múrcia, 1-0 pels blaugranes. El Mundial, debut del seleccionador de Portugal, Robert Martínez, amb empat a un davant el Congo. Anglaterra guanya Croàcia 4-2.
0: I pel que fa al temps, a Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia.
0: Tenim més detalls de com serà la onada de calor del cap de setmana, d'aquí uns dies?
6: Sí. Començarà dissabte i arribarà al punt àlgid entre diumenge i dilluns. I, de fet, perquè ens en fem una idea, avui tenim una massa d'aire que és uns 4 graus més càlida del que és habitual en aquesta època de l'any. De cara al cap de setmana i dilluns tindrem una massa uns 9 graus per sobre del que és normal pel que fa a la temperatura. Llavors, això arribarà al cap de setmana. De moment, avui sí que es modera una mica la temperatura. Tindrà un vent de marinada que suavitzarà lleugerament la temperatura a la costa i al prelitoral, sobretot. Encara en alguns llocs de ponent arribaran els 37 o 38 graus. Es podrien formar algun nuvolet a la Costa Brava, a la Costa Central, molt poca cosa, molt puntuals, i a la tarda també algun ruixat a l'Alt Pirineu.
0: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards a Rodalies i també a l'AVE. Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia. L'R15, el primer tren que ha sortit de Reus i que va cap a Barcelona, va amb 35 minuts de retard, mentre que el que va al darrere, que també va de Reus a Barcelona, porta un endarreriment d'uns 10 minuts. A l'R11, el mitjana distància que va de Barcelona a Figueres, porta un retard de 20 minuts i avui, a l'alta velocitat, el primer AVE que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid torna a anar tard, avui amb una demora de 20 minuts a Ferrocarrils de la Generalitat, mentrestant puntualitat a totes les línies.
0: I a les carreteres, dues avaries compliquen la circulació a la Ronda Litoral. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. Sí, hi ha cua de l'Hospitalet a la zona franca en sentit Trinitat per una avaria i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria. Un carril tallat en tots dos punts. Cua també a la C32 a Mataró en sentit Girona a causa d'un accident que talla un carril. I a la resta de carreteres de l'entorn de Barcelona, doncs les retencions en punts habituals a aquesta hora, sobretot cap a la capital.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Mar Bataller, Ignacio Rigau i Jofre Llombart. Però abans són les 7:33. I obrim la redacció del matí, comencem per les opinions destacades. Moi, el Roger, Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui Zapatero a tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
26: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
27: També destaca que Zapatero se sotmet al judici de la ciutadania més enllà del de la justícia i del seu partit.
26: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
27: El diari i també assenyala que la seva declaració demostra que Zapatero tenia una doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
26: El periòdico coincideix amb l'Ara, que hi ha dubtes sense aclarir com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també, de nou, l'origen de les joies.
27: I exposa que és tan improcedent donar per fet per provades les acusacions contra Zapatero com també exonerar-lo.
26: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
27: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
26: Mentre que el titular de l'editorial de l'ABC és Zapatero imputat no convenç el jutge.
27: I diu que tot i el temps que demana per donar explicacions fa la sensació que en realitat està buscant una coartada.
26: Com dèiem, al País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional.
27: Editorial dedicada a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
26: I un altre dedicat a la llengua espanyola que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3 milions i mig de persones que l'estudien.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa la periodista Neus Bonet.
28: Escriu Mònica Bernabé a l'Ara sobre la decisió de la Unió Europea de 20 dels seus 27 estats de convidar el govern dels talibans a una reunió que qualifiquen de tècnica per negociar la deportació d'immigrants afganesos. Bernabé tesina que la Unió Europea juga amb foc perquè la invitació és gairebé un reconeixement del règim talibà, que més pot comportar concessions polítiques o econòmiques a un règim de terror, repressió i violència brutals, especialment contra les dones. Es queixa Bernabé que la notícia si a més ha passat gairebé inadvertida o molt poc comentada. Jo també.
29: Última trida.
1: vermella per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
9: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
11: Aquest estiu, la gran pregunta és...
12: híbrid o elèctric?
11: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
13: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
14: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol, pack 3x1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què podem trobar a Wallapop?
16: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família. Han aparegut alguns dels llums que s'encenien de manera remota, que es van fer servir durant l'espectacle que va culminar la benedicció de la Torre de Jesús. Ho llegim al periòdico. Es venen amb la descripció com nou per 30 euros.
0: I què ha passat aquesta nit a Benidorm?
17: Doncs que els aficionats de futbol anglesos han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres, una xifra rècord. Llegim en diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies de més consum. I això té una derivada, els contenidors de vidre no donen l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan és l'anglesa. El rècord està, com no podia ser d'una altra manera, amb una Espanya-Anglaterra el 2024 amb 70.000 litres de cervesa.
0: I per què podria servir també l'Ozempic?
16: Doncs sembla que per reduir els crims violents. Així ho recull El País a partir d'un article a la revista Crimenology. Un estudi explica que aquest medicament debilita el salt entre l'impuls i l'acció i en aquest sentit diu que en les persones que l'han pres baixa un 60% la relació entre la impulsivitat, l'alcohol i la violència.
0: I qui no es confondrà mai més?
17: Un locutor turc que ha confós durant uns minuts l'Iran i Nova Zelanda durant la retransmissió del partit que enfrontava aquests dos països. Per això la televisió turca, per on treballa, l'ha retirat de l'equip que retransmet el Mundial. És una història que explica El Mundo, el locutor amb més de 30 anys d'experiència va arrencar la narració atribuint jugades a l'equip que no era.
0: I alerta pel bombardeig de dissabte a Barcelona.
16: A 8:45 del vespre, llegim el Time Out que avisa que no s'ha de patir, que no cauran projectils, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 100.000 poemes sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut nou ciutats del món, com Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
0: Com quina imatge insòlida ens quedem avui?
17: Amb la d'un home circulant en una cadira de rodes elèctrica per la ronda del litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Ho va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien trucat al 112. Un taxista el va alertar dient que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer un altre gravant-lo amb el mòbil mentre conduïa.
0: I aquesta ens explica els destacats de l'Internacional d'Economia amb Marc Jurado i Pol Forada.
29: El Washington Post analitza els 14 punts del memoràndum de l'acord entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra. Més enllà d'enumerar-los, com ara la reobertura d'Hormuz, el diari es fixa en la controvèrsia que han generat aspectes clau, com el futur del programa nuclear iranià i les concessions econòmiques a Teheran. Aspectes que continuen oberts, expliquen, mentre alguns aliats de Trump i sectors republicans consideren que els Estats Units han cedit massa. I atenció amb això que llegim al China Morning Post, la Xina està estudiant un sistema per controlar la seva xarxa de tren d'alta velocitat des de l'espai, mitjançant satèl·lits i infraestructures espacials, amb l'objectiu de millorar la cobertura, la precisió i la coordinació en temps real de la, recordem-ho, xarxa ferroviària més gran del món.
0: En plan econòmic, Expansión destaca que el Corte Inglés avança en el projecte del que serà el seu primer hotel de luxe. La companyia ha tancat aquesta setmana un acord amb el gegant Intercontinental Hotels Group per convertir dos edificis annexos al el seu centre comercial de Goya, a Madrid, en un hotel de la marca Kimpton. Cinco Días explica que la consellera de Ferrovial, Maria del Pino, que és germana del president i filla del fundador de la companyia, continua fent caixa amb la venda d'accions de l'empresa. En l'últim any ha venut 10 milions de títols de Ferrovial pel valor de prop de 500 milions d'euros. I avui l'economista analitza com afectarà l'obertura de l'estret d'Hormuz al petroli i explica que tornarà a haver-hi més oferta que demanda fins al punt que l'any que ve, el 2027, sobrarà fins a 6 milions de barrils per dia, un superàvit històric de cru. I que destaquem, Robert Prat, a la premsa esportiva.
4: O el Barça o res. Julián Álvarez refusa les ofertes de l'Arsenal i el PSG, segons el Mundo Deportivo. Fabricio Romano avança que el jugador de l'Osasuna, Víctor Muñoz, fitxarà pel Liverpool, pagarà la seva clàusula de 40 milions i que el Madrid cobrarà 20 milions de l'operació. Mundo Deportivo també diu que el Barça contraataca el Madrid pel cas Negreira, demana a la Lliga i a la Federació i als àrbitres que surtin a defensar-lo. El club blanc exigeix contundència a la UEFA per sancionar el club blaugrana. Pel diari Esport, el Barça planta cara a Florentino. L'esportiu parla d'un enfrontament Barça-Madrid cada cop més cru. Joaquín Luna, de Vanguardia, diu que la sobreactuació de certs aficionats al Mundial davant les càmeres és una manera de prostituir-se. Luna parla de figurants que la televisió es bomba per tapar que el Mundial es disputa en països sense cap tradició futbolística i diu que fan una mica de vergonyeta. El diari ara explica que Cristiano Ronaldo decep en l'estrena del seu sisè Mundial i explica també que tres marques comercials, Adidas, Nike i Puma, vesteixen tres de quatre de cada quatre seleccions del Mundial.
0: Sí! I a la premsa del cor, Manu Tenorio, l'Hisenda Pineda.
3: Manu Tenorio ha tret un perfum al mercat. El cantant vol imitar David Bustamante, company de fornada d'Operación Triunfo, i senyor que ha fet més doblers venent colònies barates al Mercadona que cantant Solo soy un Superman que te quiere enamorar. Tenorio diu això de la seva fragància, atenció. Con el apellido que tengo, que es el mismo de Don Juan Tenorio, y siendo cantante, no te puedo decir que no huele a seducción. Amb aquest nivell de cunyadisme, no esperin la fragància del prestatge del Mercadona. En trauran més profit si en demanen un didalet per posar-li el sol i sombra al bar de Portes.
0: I qui faig avui, Caral Ias?
5: Felicitem la mega estrella de la música, Paul McCartney.
0: 86.
5: Mira, una mica menys, 84. I també l'actriu meravellosa Anna Duato.
0: 53.
5: 58. Anem pel santoral. Avui és Sant Siríac i Paula. Van ser dos germans cristians màrtirs durant les persecucions. Van ser denunciats com a cristians al governador i en no voler jurar i no voler fer sacrificis als déus pagans. Van ser condemnats a mort. Alerta, els van lligar dues palmeres i van ser lapidats. A Catalunya hi ha 26.055 persones que es diuen Paula i 0 persones o amb freqüència inferior a 4 que es diuen siríac.
0: Hi ha una dita, no?, que diu para la taula... no?
5: Com?
0: Paula para la taula, parla bé que el pare ja ve.
5: Ah, no, no sabia aquesta. Sí. Molt bé, veus, sempre acabem aprenent coses. Sí.
0: Ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 18 de juny del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
10: Tal dia com avui, de fa 40 anys...
18: 18 de juny de 1986, el president Jordi Pujol lliura les credencials a 237 nous Mossos d'Esquadra, entre els quals hi ha 43 dones. És la segona promoció, la primera que ha estrenat les instal·lacions de l'Escola de Policia de Mollet. El 1986, el cos de Mossos d'Esquadra estava format per 600 policies. A dia d'avui hi ha 20.000 agents. I avui fa 40 anys que moria a la Clínica Corachán de Barcelona l'escriptor Joan Oliver, amb 86 anys, més conegut pel seu pseudònim poètic de Pere IV, tenia el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes i era autor de llibres com Bestiari o Vacances Pagades. Fins a 11 esqueles van aparèixer al diari Avui. A Joan Oliver el van enterrar a Sabadell amb una cerimònia senzilla, tal com ell havia demanat, que va acabar amb els segadors. I avui, fa 40 anys, també enterraven a Ginebra l'escriptor argentí Jorge Luis Borges.
0: Avui és 18 de juny del 2026, és el 169è dia del calendari, és el Dia Internacional del Sushi. I falten 3 dies per l'estiu i 6 per Sant Joan. Així sona el dia d'avui.
10: Els sons del matí.
0: Els Estats Units i l'Iran també es comprometen a acabar amb el bloqueig de l'estret d'Hormuz.
19: El president dels Estats Units va amenaçar amb nous bombardejos si l'Iran no compleix amb el text, sobretot amb el compromís de no tenir mai una bomba nuclear.
20: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge.
21: Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo.
22: La decisió de mantenir els tipus s'ha pres per unanimitat davant el pronòstic d'una inflació a l'alça.
23: Els membres del comitè consideren que els tipus seran de mitjana del 3,8% a finals d'aquest any i del 3,6% a finals del següent.
0: Aquests són els sons del dia. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Memoràndum.
24: Nota diplomàtica en què es recorden els fets, les raons, etc., referents a una qüestió. Avui és notícia el memoràndum de 14 punts en què els Estats Units i l'Iran recorden a quin acord han arribat.
0: Cautelar.
24: Cautelar és fruit de la cautela, preventiu, i cautela és la prudència, prevenció davant la possibilitat que succeeixi un fet, especialment un perill. En matèria judicial es parla de mesures cautelars, de totes aquelles imposicions del jutge abans d'una sentència per evitar que l'acusat es fugui, pugui destruir proves o reincidir en el delicte. De moment, José Luis Rodríguez Zapatero no té mesures cautelars.
0: Estabilitzat.
24: Participi d'estabilitzar, donar estabilitat alguna cosa, i si parlem d'estable és fermament establert, que no es mou de lloc o canvia de posició fàcilment. Quan parlem d'un incendi, donar-lo per estabilitzat és la primera fita dels bombers, i ho diuen quan encara es propaga però poden extingir-lo. Quan ja no es propaga es parla d'incendi controlat, i quan ja no hi ha foc, extingit.
0: Posem-hi tres xifres. En Marc Jurado, 3,5%.
29: És on es quedaran els tipus d'interès un cop la Reserva Federal dels Estats Units ha decidit mantenir-los entre aquesta xifra i el 3,75. Tot i no haver-hi canvis ara, una part important dels responsables de la Fed preveuen futures pujades a tipus aquest mateix any perquè la inflació s'ha revisat a l'alça i continua sent una preocupació.
0: Un terç.
29: Les preses que abasten d'aigua a Catalunya que tenen un pla d'emergència aprovat en cas de trencament. Són plans que inclouen sirenes a les poblacions més properes per avisar els veïns perquè marxin. De moment, Protecció Civil ha validat 71 sirenes que donarien servei a 74.000 persones de 36 municipis.
0: 10.000.
29: Els metres quadrats que tindrà el Teatre Principal a la Rambla de Barcelona, que preveu obrir les portes la tardor del 2028, serà un gran espai cultural amb 4 espais diferenciats que donaran cobertura a grans espectacles de teatre musical, concerts i esdeveniments diversos. Porta 20 anys sense activitat.
0: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge veig el mar. Al fons, a l'horitzó, s'hi veuen tres grans vaixells de mercaderies i, en primer terme, dins l'aigua, però a tocar de la costa s'hi veuen 5 persones. Dues dones vestides i amb vel i els homes amb banyador.
18: És una imatge a l'estret d'Hormuz, des d'una platja a l'Iran. L'acord entre Washington i Teheran preveu obrir el trànsit marítim de forma immediata en un període de 60 dies. De fet, es garantirà el trànsit totalment segur i gratuït pels vaixells comercials, i Washington també es compromet en les properes setmanes a aixecar el bloqueig dels ports iranians.
0: A la segona imatge veig la princesa de Noruega, Mette Marit, en un acte públic, saludant amb la mà esquerra, somrient, porta un tub sota el nas, d'aquests que van connectats a un respirador. És una de les últimes imatges abans de sotmetre's amb èxit a un trasplantament de pulmó.
18: Amb 52 anys havia provat diferents tractaments a la seva fibrosi pulmonar, però finalment ha requerit d'aquest trasplantament. La Casa Reial no ha aclarit si d'un o dels dos pulmons. Sí que s'ha dit que la cosa ha anat bé, ara està en tractament postoperatori, una malaltia que s'havia agreujat en els últims mesos, en paral·lel a dos escàndols que l'havien esquitxat, la condemna del seu fill o la revelació de converses de la princesa amb Jeffrey Epstein.
0: I a la tercera imatge hi veig una sala d'hospital, però que té una banyera, unes teles que pengen del sostre i a la paret hi diu lavanda. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar, què estem veient?
1: Doncs es tracta d'una de les noves habitacions de l'àrea d'obstetrícia de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. L'espai s'ha reformat sencer adaptant-lo als protocols actuals i que permet que cada dona ara tingui una habitació individual, amb lavabo, guanyant més intimitat, amb més espai per moure's. La reforma del bloc d'obstetrícia era una reivindicació d'entitats i usuaris que havíem explicat diversos cops aquí a la ràdio i ja és una realitat. I la lavanda és perquè cada una es diu com un oli essencial diferent per una teràpia nova per ajudar a fer més fàcil el procés de part.
2: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
6: Hi haurà in extremis de dues setmanes aturades d'autobusos.
2: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
2: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Catalunya migdia.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Amb Òscar Fernández.
25: Cada dia a les dues.
2: I a partir de les tres...
25: L'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
25: Real o fals? Amb Marc Amorós.
0: Atenció, aquest titular que circula. Un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola. Marc Amorós, bon dia.
26: Bon dia. En l'informe de la taxació s'explica que hi ha participat un gemmòleg diplomat amb llarga experiència professional. Segons la notícia que ara circula, s'afirma que aquest gemmòleg diplomat és Luis Eduardo Cortés Muñoz. Va ser diputat del Partit Popular a l'Assemblea de Madrid i també va arribar a ser vicepresident de la Comunitat de Madrid quan Alberto Ruiz Gallardón n'era el president. La notícia afirma que la taxació de les joies de Zapatero l'ha fet la Casa de Subhastes i Joieria Ensurena juntament amb l'Institut Gemològic Espanyol. És en aquest punt de la taxació, segons la notícia que ara circula, on Luis Eduardo Cortés ha participat en la valoració de les joies, ja que va ser president d'aquest institut durant 25 anys.
0: Però això és real o fals?
9: El matí de Catalunya Ràdio.
8: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
11: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
8: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
11: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
26: Vinga, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. Una de les notícies, la notícia que ara circula i que diu que un dels taxadors de les joies de Zapatero és un exdiputat del PP a l'Assemblea de Madrid, que també va ser expresident d'Aliança Popular a la capital espanyola, és una notícia falsa. El mateix Institut Gemològic Espanyol ha hagut de desmentir aquesta notícia que s'ha fet molt viral a les xarxes. També ha deixat clar que Luis Eduardo Cortés va presidir l'Institut fins l'any 1998. Des d'aleshores, diu l'Institut, no manté cap vincle amb aquest organisme.
0: Gràcies, Marc.
26: Adéu, bon dia.
0: Són les 7:51. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Cília Solanes i Francesc Soler. Els Estats Units i l'Iran firmen el memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra.
12: Segons l'acord de pau, Cardiff fos Washington, Teheran accepta destruir l'urani enriquit de què disposa. També recull un alto el foc permanent de tots els fronts, inclòs el Líban, i un mecanisme per supervisar-ne el compliment.
0: I aquí els bombers confien poder controlar aquest migdia l'incendi que ja ha cremat més de 60 hectàrees a la Segarra.
13: Durant la nit ja han continuat treballant 13 dotacions i encara hi ha zones dins el perímetre que fumegen. Ramon Trullols, alcalde de Talavera.
14: De donar les gràcies a tots els veïns d'aquests pobles perquè han respost ràpidament amb els seus tractors per poder controlar ràpidament el foc.
13: Això quan el Meteocat activa per primer cop aquest any una alerta per altes temperatures.
0: Previstos 3 desnonaments avui al barri de la Pina, a Sant Adrià de Besòs.
12: Ho estem seguint, són els primers d'una sèrie de desallotjaments que afecten una 60 de famílies. El jutge els ha ordenat després que ocupessin pisos públics fa 9 anys.
0: I l'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport de José Luis Rodríguez Zapatero.
13: Però manté que l'expresident espanyol no ha pogut esvair les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'expresident socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
0: A l'Àgora avui, Rebeca Turró, secretària d'organització del PSOE. Mentrestant, Elena Valenciano, que va ser número 2 del PSOE, dona un vot de confiança a l'expresident, mentre la justícia no demostri el contrari.
12: En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'exdiputada i exdiputada europea admet, però, la seva preocupació per les imputacions a Zapatero.
15: El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
12: Mentrestant, Alberto Núñez Feijóo del PP obre la porta a governar amb Vox i apunta que Junts es mou.
0: I us avança al matí de Catalunya Ràdio. La Fiscalia investiga si Pilar Rahola hauria comès un delicte d'incitació a l'odi i de complicitat amb el genocidi.
13: Ha admès a tràmit una denúncia que recull intervencions de Rahola sobre els atacs d'Israel a Palestina interposada per dos militants de l'organització juvenil socialista.
0: I la novel·la Sau de Ferran García, publicada per Males Herbes, ha estat guardonada amb el Premi Llibreter.
12: És una llegenda d'amor prohibit que reflexiona sobre la memòria de les ferides.
0: El Mundial de Futbol, aquesta matinada, victòries de Colòmbia i de Ghana.
13: Colòmbia ha guanyat 3-1 a l'Uzbekistan i Ghana 1-0 i s'han posat a Panamà. Se sumen a l'Anglaterra 4, Croàcia 2 d'ahir a la nit. Avui a les 9, Suïssa Bòsnia.
0: El dia en què a les 11 ens acompanyarà Jorge Drexler.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
17: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia de sol, amb molta calor. Tot i això, avui baixarà 1 o 2 graus la temperatura per un ventet suau de mar cap a terra que la suavitzarà lleugerament. Avui farà temps tranquil, però a la tarda hi haurà algun ruixat a l'Alt Pirineu i aquesta nit, entre aquesta nit i demà a primera hora, podrien arribar alguns núvols i potser algun ruixat desgastat a la meitat oest de Catalunya.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
0: I pel que fa al trànsit, hi ha una nova incidència a l'AP7 a Sant Cugat. Clàudia Serra?
27: Sí, hi ha cua entre Sant Cugat i Barberà, en sentit Girona, a l'AP7 per una avaria que talla un carril. Recordem que encara hi ha aturades a la ronda litoral de l'Hospitalet a la zona franca, sentit Trinitat per una avaria, i entre Sant Adrià i Santa Coloma també sentit Trinitat per una altra avaria, un carril tallat en tots dos punts. Retencions destacades també a la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat, i a la B23 entre Molins de Rei i Sant Joan d'Espí, sentit Barcelona.
3: Senyores i senyors, bon dia.
25: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
4: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
5: ¡Hijo!
4: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que li acusen d'haver-lo matado, ¿no?
10: Jo havia cantat a l'església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
4: Sí.
10: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
3: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell, no era ella.
19: És veritat que la cara estava rara.
3: Era Shakira o no era Shakira?
19: Jo estic segura que sí.
25: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix, bon dia!
21: Bon dia, Manu!
3: Com estàs?
21: Molt bé, i vosaltres?
3: Bé, molt bé, molt bé.
21: Dijous,
3: molt bé.
21: Dijous.
3: Escolta,
21: dijous.
3: Fas col·lecció de cromos del Mundial o no?
21: No.
3: Hosti, es veu que hi ha, hi ha una febre brutal, eh?
21: Ah, sí?
3: Sí, sí, sí, sí.
21: Aquest any?
3: Es veu que la gent s'ha estat duent les caixes senceres dels quioscos.
21: Què?
3: Sí, sí, sí, amb
21: però
3: els sobres.
21: Però quina col·lecció és aquesta? L'Adrenaline, no sé què, aquesta és la que fa el meu fill. No,
3: Adrenaline? No, la del Mundial. És clar, és que és l'últim Mundial de Messi i de Cristiano Ronaldo.
21: Ah! Ja hi haurà aquests cromos, nota, que també van molt buscats, no?
3: Clar, els més buscats són, crec que són Messi i Lamine Yamal.
21: Ostres!
22: Pensava que buscaria.
21: Neymar també està al Mundial o no?
3: Neymar no.
21: No ho sé.
22: No.
21: Ja s'ha retirat, aquest? No.
3: Mira, anem al quiosc d'aquí al costat de la ràdio. Marta Viana, a veure. Hola, Marta.
23: Moment, dona dos segons que arribem al quiosc del Calet.
3: I dos. Ja
21: a
3: està.
21: Veure. A veure. Neymar hi és o no?
3: No, Neymar no hi és. No, el que hauríem de saber, Marta, és si hi ha cromos o no.
23: A veure, Calet, espera que l'estic buscant.
3: Ui, ara t'has esmorzat, Calet.
23: Calet, bon dia. Ui, doncs no està al quiosc.
21: Ui,
23: sí,
21: no
23: Calet, bon dia.
3: Ara.
23: Calet, bon dia. Això és un atraco, literal, ara en directe. Vens cromos del
3: sí,
23: Mundial?
3: Sí.
23: I està venint molta gent a comprar-los?
3: Bastant.
23: Quins són els més venuts?
3: Els cromos de pegar de tota la vida,
21: sí.
3: Que cada sobre val 1,50 € i està venent a xorros.
23: I venen a comprar pares, fills, que...
3: Pares, fills i tothom, iaies, abuelos...
21: Veus? És un èxit, és un èxit. Sí.
23: Algun jugador en concret?
3: No, home, no, però es compra, home, Marta, els cromos...
21: Amb sobres.
23: Sí, sí.
3: Sí, amb sobres. No, Neymar sí que juga, però està lesionat. És a dir, per això sí que el trobareu.
21: Ah,
3: en,
21: ja em sonava.
3: Però no juga perquè està lesionat. Val, val. Aclarit el dubte. En tot cas, Marta, hi ha febre, eh? Confirma, Calet, que hi ha febre pels cromos.
23: Confirmes que hi ha febre, eh, Calet?
3: Pues... Perdó,
23: que hi ha molta, gent, està, realment a comprar-ne.
3: Bastant gent. Té molta sortida.
21: Molt
3: aquest
21: bé.
3: Any està triomfant la venda de cromos perquè és un any molt especial. És l'últim Mundial de Messi.
21: Clar, és que clar.
3: Sí, sí, sí. Una febre.
21: No, i com sempre, el futbol.
3: Gràcies,
21: tu,
3: Marta.
21: Passions.
3: Que vagi bé.
28: Molt èxit.
3: Adéu, Calet. Adéu, que no tindrem temps. Va, que anem al telèfon de la Nuri.
21: Ai, noi, a veure si la Nuri també compra cromos, que avui té una història fantàstica, la Nuri, eh?
3: Sí.
21: També t'ho dic. Ah, sí?
3: Sí.
21: Sí.
30: Bona.
3: Hola, Nuri.
30: Hola.
3: Que aviat farà 13 anys d'aquell petó, eh?
21: Ai, sí, noi, sí. Ara! Nuri, alerta, perquè el teu marit et vol dedicar aquesta cançó que es diu Vull estar amb tu dels Catarres. No!

0: Nuri, un petonet des de la ràdio. Que vagi bé el dia.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu, Manu, també.
2: Adéu, Nuri. Adéu, Manu.
3: Adéu, preciosos.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir va ser un dia històric per la salut pública de Catalunya i sobretot pels moviments veïnals. El Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la llei per l'erradicació de l'amiant. A la vegada, l'Ajuntament de Badia del Vallès va adjudicar les obres per retirar aquest material de 102 blocs de pisos de la ciutat. Badia es va convertir així, doncs, ahir, en el primer municipi d'Europa amb un pla integral per fer net de fibrociment. I això no és poca cosa si mirem la història de Badia i de l'urbanisme a Catalunya. Representa una victòria de pedra picada. Nascuda des de baix, Badia es va inaugurar l'any 1975 com una ciutat dormitori modular, obrera, i amb els anys i la lluita ha arribat fins on ha arribat. El 100% de les seves estructures, de les teulades als baixants, portava amiant de fàbrica, un material altament cancerigen que es va prohibir l'any 2002. Però que continua present en milers de cases i naus industrials de Catalunya, especialment en pobles amb forta presència obrera, com és el cas de Badia. Fa molts anys que els veïns van lligar caps, van veure com la degradació de l'uralita coincidia també amb l'augment de malalties respiratòries greus als barris, i davant d'això i de les dificultats per actuar, es van organitzar. Van sortir al carrer per demanar solucions davant d'administracions de tots els colors que en molts casos van trigar massa a actuar. I és que el camí per retirar el verí dels seus habitatges ha estat en ocasions un calvari burocràtic. Els fons públics per actuar fa anys que hi eren, però els concursos quedaven deserts pels tràmits administratius o per les pujades de preus. Precisament per això, aquesta llei aprovada ahir al Parlament és tan important. I també que s'hagi aprovat per unanimitat, perquè neix de la lliçó de Badia. Rebaixa les traves burocràtiques i blinda el pressupost per fer les gestions més ràpides a tot arreu. Badia del Vallès és un gran exemple, però no és una illa. La victòria d'ahir és la punta de llança per la resta de Catalunya. Els experts calculen que encara queden 4 milions de tones d'aquest material per retirar. N'hi ha pràcticament en tots els municipis del país, des de l'àrea metropolitana fins a les naus agrícoles de les Terres de l'Ebre. I això vol dir que el dia d'ahir obre una escletxa d'esperança per milers de famílies. Fa 2 anys, Marcel Barrena va estrenar la pel·lícula El 47. Ens va emocionar recordant les lluites dels anys 70 per la dignitat dels barris. Però la lluita veïnal no és només història, ni tampoc és un exercici de nostàlgia. Continua sent una eina imprescindible avui en dia. Una eina imprescindible perquè les coses només s'aconsegueixen reivindicant-les. Amb constància i dignitat. Aquesta és la lliçó dels veïns de Badia del Vallès, amb qui avui, per cert, parlarem amb la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio. La lliçó de Badia i la de tants altres indrets de Catalunya, ja sigui per lluitar contra l'amiant o per millorar els serveis públics. La Unió, des de baix, continua sent un motor per transformar la realitat.
1: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Bon dia, avui dijous 18 de juny hem començat el dia amb 16 graus a Vic, 21 graus a Juneda, a les Garrigues, i fa una estona també teníem 21 graus a Santa Susana, al Maresme. Avui comencem el dia amb sol a tot arreu, amb previsió que puguin aparèixer algunes nuvolades de tarda a l'Alt Pirineu, avui poca cosa, molt concentrats els ruixats a la Vall d'Aran, al nord del Pallars, a l'Alta Ribagorça, i avui les temperatures creiem que seran un palet més baixes que ahir. Poden baixar 1 o 2 graus a causa d'una marinada que suavitzarà lleugerament les temperatures. Compte la pròxima nit perquè podrien arribar tempestes desgastades per l'oest del país, que farien que tinguem més núvols i algun ruixat, i fins i tot es podria allargar fins demà a primera hora del dia. Després demà tindrem un dia semblant al d'avui, per tant amb força sol, amb una calor encara moderada a l'espera de la pujada forta que tindrem a partir del cap de setmana.
0: Ara són les 8:04 i avui al matí de Catalunya Ràdio ens preguntarem per què sentim ansietat o por. Què passa dins nostre i el nostre cervell quan prenem decisions? Ens acompanyarà la neurocientífica Sara Mederos, codirectora del Laboratori de Computació Neuronal de l'Hospital del Mar, que fa anys que investiga per donar respostes a preguntes com aquestes que us fèiem. La seva feina ha estat mereixedora del Premi For Women in Science, que dona la UNESCO, que reconeix el talent femení en la ciència. Avui ens acompanyarà a partir de les 10 del matí. Però abans, Zapatero no convenç el jutge i continua investigat pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra i les joies al seu despatx. L'expresident demana temps i confiança i respira tranquil perquè el jutge no li ha imposat mesures cautelars. Anem a Madrid, Paula Brujats.
3: Zapatero ho va negar tot, mai va maniobrar a favor del rescat de Plus Ultra, ni té societats offshore a l'estranger. Unes explicacions, però, que no es creu el jutge Calama i l'adverteix que ha deixat una gran llacuna al no respondre sobre les joies del seu despatx. Zapatero li ha promès que d'aquí 10 o 15 dies li entregarà documents per acreditar-ne l'origen. El jutge, per tant, queda a l'expectativa de més explicacions, el continua investigant, però no li retira el passaport perquè no hi veu risc de fuga. En un comunicat, Zapatero, que continua sense fer declaracions als mitjans, demana temps i confiança, reconeix que és dolorós saber que hi ha gent decebuda amb ell, però promet que tard o d'hora la veritat s'imposarà i no decebrà. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Zapatero promet donar més explicacions els propers dies i celebra haver esquivat la presó provisional. Recordem que les acusacions particulars havien demanat aquesta mesura cautelar, com ens explicava al matí de Catalunya Ràdio l'advocat Luis María Pardo.
4: La possibilitat d'un risc de fuga és evidente, existe, no en vano es posible que esto pueda suceder y por tanto creo que si la ley de ocultamiento criminal permite la posibilidad a través de las medidas cautelares de prevenir cualquier tipo de riesgo de fuga, creo que debería ser adoptado.
0: En tot cas, la gran incògnita, com deia la Paula, és l'origen de les joies que la policia va trobar a la caixa forta de Zapatero. L'expresident no va respondre, però la premsa en dona alguna novetat avui. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
5: Sí, què tal? Bon dia.
0: L'entorn de l'expresident, segons diversos diaris, explica que les joies són un regal de la família reial saudita.
5: Sí, és l'últim detall que hauria sortit del seu entorn, que la col·lecció més valuosa, aquelles maragdes i safirs tan cridaners, és un regal d'un rei saudita, li hauria donat el 2007 durant un viatge a Espanya i era per la seva dona, per Sonsoles Espinosa. El monarca en qüestió ja es mor, defensen aquestes fonts que s'ho van quedar perquè llavors no existia encara una llei que obligués a donar-ho a patrimoni i perquè desconeixien el seu valor. Sí, com sigui, i Zapatero no va dir res sobre les joies davant del jutge, va tornar a demanar més temps uns dies per acreditar l'origen i poder tancar aquesta segona investigació que té oberta per delicte fiscal i contraband. Luis Arroyo, que fa de portaveu autoritzat, ahir a la nit a la SER deia que l'expresident estava satisfet.
6: El presidente está satisfecho en general porque ha podido empezar a constatar que es absolutamente inocente y que las cuestiones que se le atribuyen pues están equivocadas, son errores y en absoluto es un delincuente, ni muchísimo menos.
0: Luis Arroyo, que va sortir en el seu moment a dir que aquestes joies valien entre 20.000 i 40.000 euros. Per tant, també un portaveu que deu sortir ferit de la confiança amb Zapatero, veient el que està passant. Per cert, Tània, que avui també hauríem de saber la decisió del jutge sobre la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, no?
5: Sí, perquè el jutge Peina valora des de dilluns la decisió, li ha de comunicar a la dona de Sánchez si fa cas a les acusacions i com li demanen li retira el passaport i la fa anar cada 15 dies al jutjat a signar. Són mesures que s'apliquen quan existeix un risc de fugida, especialment si el judici és a prop. Recordem, però, que la dona del president va sempre amb escortes, és a dir, amb policia al seu costat. Peinado també ha de signar l'última interlocutòria on la porta ja directament davant d'un jurat popular per 4 delictes i ho fa sense esperar que l'Audiència de Madrid resolgui recursos que han presentat les defenses. Recordem-ho també, les acusacions demanen per ella fins a 24 anys de presó.
0: Gràcies, Tània. I què respon el govern espanyol? Doncs, de moment, continua defensant l'expresident socialista i celebra la seva declaració. Avui veurem a Pedro Sánchez. Serà a Brussel·les, a la trobada dels 27, alleujat, de moment, per aquesta evolució del cas Zapatero. Àngels Lafuente.
7: La Moncloa creu que les explicacions de Zapatero sí que han convençut el jutge, consideren que el fet de no retirar-li el passaport és un gest de suport a la tesi del president espanyol. Mentre Pedro Sánchez evitava referir-se a Zapatero, els ministres Ángel Víctor Torres i Grande Marlaska defensaven la seva innocència i insistien que no se'l condemni abans d'hora.
8: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
9: No es la UCO quien dicta sentencia, no es la UDEF quien dicta sentencia, y son los jueces los que deberán, en su caso, condenar, dictaminar las pruebas.
7: Pressupostos o eleccions advertien des del PNB, mentre Junts deixava clar que Sánchez no tindrà els seus vots per aprovar els comptes públics. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La demanda d'eleccions anticipades, que també va guanyant adeptes, també entre els socialistes, pel Foradada.
10: Sí, al matí de Catalunya Ràdio hem parlat amb Elena Valenciano. Va ser número 2 dels socialistes en temps de Rubalcaba i s'assuma aquestes veus, també dins del partit, que reclamen que Sánchez faci un pas al costat i convoqui eleccions.
11: I Y si aplicáramos la lógica política en la que yo he crecido y con la que yo he trabajado, pues tendría que pensar en convocar elecciones. Pero esa es una lógica que es como antigua, ¿no? O sea, ahora ya no rige esa lógica. Y entonces no tengo ni idea de lo que va a hacer el presidente. Da la impresión de que quiere aguantar hasta el final de su mandato.
10: I sobre Zapatero, Valenciano dona un vot de confiança a l'expresident, tot i que no amaga la seva preocupació per tot el que hem anat sabent.
11: D'aquí una hora. El Zapatero que yo he conocido no encaja en absoluto con el perfil que describen los informes, los distintos informes y el auto, pero por supuesto tengo plena confianza en la justicia.
0: Deia d'aquí una hora, al matí parlarem amb una dona que està molt buscada també als mitjans de comunicació i avui dona una entrevista aquí a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. És la secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torro. Li preguntarem per com respiren els socialistes l'endemà de la declaració de Zapatero i també li preguntarem de com està ara mateix el partit. Perquè tot el que està passant... I mentrestant també l'oposició, que continua esperant novetats. Alberto Núñez Feijóo ahir va anar, en aquest cas, a l'Hormiguero i va ser molt dur.
12: Pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia.
0: Això deia al matí al Congrés dels Diputats i a l'Hormiguero afegia.
13: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
0: I amb aquest clima preelectoral enxampa un dels socis de Sánchez,

0: Sí, ostres, hem passat al psicotècnic, bueno, però un cop aquí, ostres, bueno, i a primera hora et venen a passar revista, eh? Els del Villar es van quedar collonits la primera vegada i la segona. Què ha passat? Dos guàrdies civils en l'avenç. Sí.
1: Jo també em vaig assustar.
0: No són capatxanos.
1: No sé pas quin dia va ser que vau fer una actuació aquí a Esplugues i em trobo dos cotxes de la Guàrdia Civil davant de l'avenç.
0: El de l'Espaluc, sí. Ara n'hem après, ara es passa la revista allà a peu, i més som quatre.
1: Veu fer la primera sortida que Esplugues amb el bateig de l'Espaluc.
0: Sí, això apareix des de l'avenç, vam fer el bitxo a l'Espaluc, i llavors s'ha creat un cert grup, si es pot dir així, de col·laboració. O sigui, l'Espaluc sol no d'allò, no té gràcia, o sigui, no diguem que no té gràcia, però anirem fent activitats amb trabucaires.
1: Cal dir que l'Espaluc és una fera de foc, és un rampenat i bé.
2: A mi m'agrada dir que és fill de la pandèmia, i d'alguna manera la principal dificultat que havien tot plegat era aconseguir que sortís a l'escamot trabucaire, perquè clar, vull dir, l'any que tenien que realment fer els papers i tenir-ho tot a punt per sortir va ser l'any 2019, on no es va poder sortir a fer pràcticament res. Per tant, el 2020 també va ser un any complicat per fer absolutament res, i finalment doncs el 21 vam trobar l'oportunitat, entre altres, de trobar des de l'avenç finançament per crear un ratpenat i nomenar-lo Espaluc perquè fos i sortissin els correfocs. Era una oportunitat de trobar una figura nova, i aleshores doncs, a més doncs, vam idear la possibilitat de que ja que venia una fera nova i teníem un grup de trabucaires que en teoria haurien de ser cridats a armes en cas de que vingués un perill, doncs vam lligar això, o sigui, que venia la fera nova, que era l'Espaluc, doncs en que vinguessin a defensar-nos els trabucaires, però no es van defensar gaire perquè l'Espaluc s'ha quedat.
1: Això de que l'escamot trabucaire ha de venir a defensar-nos i sí, resulta clar. Que el fundeu el 2017, això no sé què em sona, eh? Bueno. Però és divertit, tot plegat és divertit, eh? Perquè els trabucs us funcionen o de tant en tant fallen?
0: Bueno. Correremos un estúpido velo, que diuen.
1: Doncs deixem-ho estar.
0: Perquè, no, home, no, es pot comentar. El d'ell ja li tira poc, però allà el president, sí. No sé qui és...
1: Vostè mateix.
0: Que tant en quan foto proves i després no em tira res.
2: Jo dic que som tan hàbils amb les armes que per tant ja es nota que som gent de pau, perquè no estem massa basats a fer massa mal amb aquest tipus d'arma tampoc. I de vegades doncs ens fallen, però en la vida fallen moltíssimes coses. Els que falli un trabuc, bueno, doncs, per nosaltres és motiu d'alegria. Sí. Ens en riem els uns dels altres.
0: Sí, esclar, però tu Garrep, pots anar que tu...
2: Sí, exacte.
1: Ara parlem d'una part econòmica, perquè clar, heu hagut de comprar uns trabucs, la pólvora té el seu preu, però és que a més no aneu vestit amb texans i una samarreta, perquè porteu la vostra vestimenta tradicional, i això també és una cosa a afegir.
0: Això d'alguna manera, perquè d'alguna manera hem d'entrar en una dinàmica amb l'Ajuntament a veure si ens ajuda, però esclar, venim d'un any 19 que volíem fer el bateig aquí, jo poder fins i tot accepto que jo vaig presentar malament la idea, perquè venien 90 trabucaires i clar, si cadascú es paga la pólvora, mínim que pot ser és invitar, esmorzar i fer un dinar. I l'Ajuntament se'ns va fotre, però d'esquena, o sigui, que això l'Ajuntament no ho pagava. Jo poder ja accepto la forma, perquè al final, després, segons com presentes la justificació, l'interventor no té res a dir, no té res a dir, perquè és una factura. Jo he estat secretari de la coordinadora i tot allò de la paella ha anat justificat. Llavors, no es permet pagar dinars. I llavors perquè l'interventor accepta, va ser mal presentat, poder inexperiència meva, això ja ho accepto.
1: Però ja n'aprendrà, si ho faràs un altre dia.
0: Sí. Sí,
2: no,
0: sí.
2: El que passa que, a veure, bueno, ell el Jaume resumeix amb això, vull dir, potser amb el tema del projecte, o de vegades la normativa de l'Ajuntament, jo crec que s'entén, no? Una colla acabada de crear, donar-li tot el finançament que demana, doncs igual no pot ser. Però vull dir, però al cap i a la fi, que segurament hagués deixat més tranquil al Jaume i a tota la colla, doncs hagués estat veure que hi havia un cert recolzament per part de l'Ajuntament a la creació d'una nova entitat. I això de vegades doncs acostuma a no passar.
0: Això
2: realment et trobes amb un afrador

0: no, bueno, coses que no entens.
1: Perdona que talli, això quan vam començar amb la Conxi donava una impressió totalment diferent.
0: Ja.
1: O sigui, ens va deixar ella i va canviar, no sé per què.
2: Perquè poder ella tenia, ho tenia clar i sabia el discurs que havia de fer,
1: però
2: o com
1: clar,
2: havia de
1: clar,
2: fer.
1: També ho tenim nosaltres, eh?
0: Sí. I potser hi ha un tema de sintonia o no. El que sí que queda clar és de que, malgrat tot, a nivell d'entitats, el que hem de mirar és d'espavilar-nos per trobar finançament per tirar endavant les nostres iniciatives. I això, doncs bé, és un treball que des de la colla, des dels Camó Trabucaires, ja suposo que ja es porta.
2: Els trabucs són tots iguals? Hi ha no. diferències? Hi ha trabucs de canó curt? Veig que hi ha d'ample o de boca acampanada? Quins trabucs feu servir vosaltres?
1: Acampanats. Acampanats. Solen ser Rojo, que se'ls fabriquen allà a Albacete, i bueno, hi ha uns altres, que és el que té ell, que el feien al nord, ja no, ja no ho fan, però bueno, penseu que és un tros de ferro, eh? Al final, no, sí. Sí.
2: Home, un avió també és un tros de ferro.
0: Sí, sí.
2: I mira el que
1: no,
2: fa.
1: No, no, però això és bon... Això és dit... o sigui, té una paret que per això pesa tant.
0: Arreu del país et trobes amb armes... Jo ho definiria amb el terme més tècnic, armes d'avant càrrega. Des de pistoles que acostumen a ser més barates, però també fan molt de soroll, fins a escopetes, arcabussos, trabucs... hi ha una miqueta de tot. I, però bueno, és el que hi ha, vull dir, no...
2: I l'essència de bandoler, d'on us ve?
0: Aquí jo no puc contestar si no és en presència de la meva advocada. No sé d'on és l'essència de bandoler, però realment una mica no. de picaresca ja sí que hi ha al voltant, no?
1: Jo crec que no és... És que t'agrada, o sigui, t'agrada xirinola i la xirinola ve via pólvora.
2: Tot i que ja considerem que els escamots trabucaires, la tradició de trabuc és molt antiga, però clar, els bandolers sorgeixen a Europa justament per unes crisis econòmiques i socials, i vosaltres apareixeu com a escamot trabucaire justament en una època no solament econòmica i social, sinó també sanitària,
0: sí,
2: al nostre entorn. Tot això com ho mengeu? Simplement fent trabucs? Disparant fort a l'aire?
1: Nosaltres no, d'això no...
0: Bueno, jo crec que cremem els mals esperits i si les crisis es venen a sobre molt de soroll, nosaltres n'intentem fer una miqueta
1: tots
0: més.
1: Tots els mals esperits, no, eh?
0: No?
2: Ens hem quedat amb l'espeluc i encara no hem avançat i heu fet més sortides. A part del bateig de l'espeluc, quines altres sortides heu fet? Aquí a Esplugues, al terme municipal.
1: Aquí el dia 10 del 10, que va ser del 21, que va ser la diada virtual, o sigui, de trabucaires, que com que hi havia la pandèmia vam dir a tothom a casa seva. Llavors vam demanar i vam tirar davant de l'Ajuntament, tancats amb una gàbia, bueno, una gàbia, amb un cercat, ens volen seguir fent això i no era la
2: trobada.
1: Era la pandèmia, no, això no ha d'anar tancat, això ha d'anar amb distàncies i ja està.
2: Molt bé.
1: I llavors el 15 d'octubre vàrem fer les 11 salves a la diada del...
2: A l'homenatge i commemoració de l'assassinat del Lluís Companys, aquí
1: sí,
2: a Esplugues.
1: Sí. Jo d'aquí podria dir, perdona que trenqui el seguici de Sant Joan, anàvem preguntant, per què no esteu aquí? Sou vosaltres com munteu, digueu-nos quan vulguem, no el dia de Sant Joan. També tenim dit el dia 10 del setembre poder sortir amb les torxes. O sigui, si no, nosaltres cridem a xirinola, a festa. Per tant, on ens vulguin.
0: El problema és que Trabucaire es va haver associat a tot, com que treballem amb pólvora, doncs la pólvora està regulada i l'ús de la pólvora està regulat, i per tant el que necessitem és, amb molt de temps, amb més d'un mes d'antelació, començar a presentar o a demanar permisos i a presentar papers per poder-ho fer efectiu, si no... I clar, igual treu que diu el Jaume, que es vol explicar d'alguna manera, és que anirem a totes les festes on ens convidin, però ens han de convidar, però... que no,
2: i
0: no ens podem apuntar, hi ha temps, no ens avui... podem apuntar d'avui per demà.
1: Perquè el permís, demanen, el primer és permís de l'Ajuntament, però la subdelegació de govern accepta que sigui l'entrada al PAC. I llavors s'ha de fer el tràmit. Però ells diuen, no, com que hem de donar 20 dies més, no pot ser. Llavors he demanat una nota de subdelegació de dir, escolti, per més que posi això, nosaltres acceptem que entrat els documents el dia, a tal dia, un mes abans, ja n'hi ha més que suficient, perquè durant aquest mes nosaltres i l'Ajuntament faci es tramitin tots els permisos amb protecció civil, vas presentant els documents i si et falta alguna cosa, diuen no sé com ho diuen, expedient, envia tal paper, i arriba al final i apareix indústria, permís de la indústria, apareix subdelegació, apareix truca la Guàrdia Civil, acordes una hora, venen, passen revista, no sempre, però bueno, ja has de comptar i surts, ja està.
0: No, vull dir, és una activitat cultural més, vull dir, per tant està plenament reconeguda pel govern de la Generalitat com dintre del patrimoni festiu de Catalunya, i per tant no té per què haver-hi cap impediment per sortir i fer activitat.
2: I la vostra vestimenta és de lliure o en què està inspirada?
1: Nosaltres som, com ho dic, els descamisats, cadascú. N'hi ha dos que anem una miqueta de serrallonga, una mica, tampoc massa,
0: bueno.
1: I els altres és lo que se puede.
0: Bueno, de fet, la idea primera era agafar... Sí, però qui portés barretina que fos blava, igual que la faixa, recordant els colors de la bandera d'Esplugues, que és el color blau, que diguem seria un color corporatiu, i després la resta de vestimenta doncs tenia que jugar això que dèiem abans, entre la guerra dels segadors i la guerra de francès, o sigui, la guerra civil espanyola, la guerra d'independència, contra els francesos, o fins i tot acabar amb les carrinades. Això ens permet doncs jugar una miqueta doncs si haguessin d'anar a una reproducció històrica de qualsevol esdeveniment, tipus que fan els Miquelets, que és un àmbit diferent, doncs també poder-hi participar. Però bé, ja veurem on acabarem en tot plegat.
1: Em sembla que ho tenim clar, tirar.
0: Sí, això sí. Això ho tenim clar, però bueno.
1: Després es pot documentar una mica i afinar, però és tirar.
0: Jo quan tingui temps començaré a fer alguna cosa més de documentació al voltant, però bueno, per donar-li una miqueta... No l'ha sentit, perquè el sentit ja el té, que és el sentit de fer festa, de cridar a la festa, però és tot o altre, perquè estem a Esplugues i no ens n'adonem que, per exemple, Sant Pere Màrtir era una ermita, però aquesta ermita havia estat fortificada, i no havia estat fortificada perquè sí, sinó perquè situada on està, doncs era una vigia excel·lent del Pas del Llobregat i del Pla de Barcelona. A més, a un lloc que és, quan parlem de passos fronterers, doncs Esplugues està situada en el Coll de Finestrelles. Ara no el veiem, perquè tot són carreteres, carrers, asfaltats i tal, però, ostres, si hi havia font d'Esplugues, és perquè la gent que sortia de Barcelona, doncs igual es tenia que aturar, o la gent que anava a Barcelona igual es tenia que aturar abans d'anar cap a entrar a Barcelona. I després doncs de la guerra del francès, justament, hi ha diversos combats que van passar a Sant Pere Màrtir, on gent de fins i tot el Vallès venia a atacar les tropes franceses que estaven situades a Sant Pere Màrtir, i els hi prenien l'ermita i el que tinguessin en allà, i bueno, era una trifulca contínua. I això són històries que les tenim aquí, però que no les tenim massa documentades, i és qüestió de, ostres, intentar-ho recuperar i aprendre de coses que havien passat a Esplugues fa, doncs, 300 anys, que tampoc és gran cosa.
2: Doncs amb el que a tu t'agrada la història, Jordi, i que sempre estàs investigant sobre la història d'Esplugues, estic segura que en un moment o altre t'hi posaràs i trauràs el fil de tot això.
0: Quan tingui temps.
2: Una de les finalitats que té aquestes entrevistes que estem fent des de l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, a part de donar a conèixer les entitats com la vostra, doncs també és fer una crida. O sigui, que m'agradaria una miqueta el que jo dic, els moments de la publicitat, que poguéssim donar, doncs, si teniu un correu electrònic, un telèfon, algun punt de reunió, perquè poder hi ha algú que ens està escoltant, poder, que li interessa formar part d'aquesta entitat. Com ho fem per posar-nos en contacte, bueno, amb l'Escamot Trabucaire d'Esplugues?
1: Tenim un Facebook, tenim una pàgina web, un correu electrònic, és info@trabucairesesplugues.cat.
2: Perquè, clar, jo no ho he dit, però el Jaume Ley és el president de l'Escamot Trabucaire, en Jordi Figueres ve en qualitat de membre de l'Escamot Trabucaire, però en Jordi Figueres és el president del Centre Cultural de l'Avenç.
0: Sí.
1: Jo ho he dit ja alguna vegada, jo vaig donar les gràcies perquè... poder, perquè sí, no sé, però ens van ajudar a donar el primer pas, que potser si haguéssim anat nosaltres poder ens haguéssim dit no, però amb el poder,
0: sí, no ho sabrem mai,
1: no ho sabrem, però bueno, clar, jo tinc el 2019 van fotre pals per tots cantons. Semblava que estava molt bé amb l'Ajuntament i res més lluny del Sidrau.
0: L'avenç, a més, estem en plena transformació en quant a... No, jo no diria que és una transformació, sinó històricament sempre ha anat ajudant a diverses entitats. Recordo els anys 70, aquí hi havia el club de hockey, hi havia el club ciclista, hi havia el club de bàsquet, hi havia el club de futbol, que en un moment determinat van passar per aquí, el motocross, que encara tenim una bústia, no sabem per què, però encara la tenim. El motoclub, perdó, no el motocross. En definitiva, vull dir, la llarga tradició que té l'avenç, doncs, de donar servei o d'ajudar altres entitats, doncs, amb el camodromo caire, doncs, que menys, o sigui, també ho podem fer si està dintre les nostres possibilitats, però... i suposem que acabarem a entendre'ns, vull dir, perquè en el fons és allò de dir, intentar arribar a enteses amb el major nombre possible d'entitats, perquè és el camí, és el camí.
1: Que no em portin la contrària, eh?
0: Bueno, per això estic jo, que també estic armat. Això no està bé dir-ho aquí, però...
2: Quan acabo les entrevistes, sempre faig la darrera pregunta o petició, que això de vegades porta a una segona entrevista, però espero que no. Us vull demanar, si m'he deixat alguna cosa de preguntar-vos, és el moment de que digueu el que us vingui ara de gust. Ja hem fet la crida per aquestes persones que es puguin estar interessades. Alguna cosa a afegir?
1: Donar-vos les gràcies, també, igual que l'avenç, donar-vos les gràcies de donar-nos aquesta oportunitat. És bo perquè més o menys no s'ha demanat a la televisió, però més o menys s'han anat enviant coses que fem, i la Telesplugues no res. Llavors, que ens dongueu l'oportunitat de que es pugui parlar de Trabucaires, malgrat que sigui una ràdio, per suposat que bé, no?
2: I tant que bé. I malgrat res, sort que...
1: Per suposat. Que sapigueu, és difícil perquè, clar, és un cos bastant gros, però estem buscant trabucaires.
0: Sí, jo, si em permets, el moment aquell de publicitat, a tota la mala gent d'Esplugues que tingui ganes d'anar de festa i tal, doncs que s'animi. Que, escolta'm, això de tirar un trabuc, si tens problemes de sordera, doncs millor. Vull dir, no cal... Tothom és benvingut, tothom hi té cabuda, vull dir, perquè, escolta'm, és el nostre.
2: Doncs m'hi apunto, no?
0: Sí, exacte. La història és sortir, fer festa al carrer, que és el que importa, fer cultura a tots nivells.
2: Doncs ja sabeu que estem aquí pel que necessiteu, no solament per avui, sinó qualsevol activitat que des de l'Escamot Trabucaire organitzeu o penseu que hem de fer difusió. Aquí ens teniu Esplugues FM, una secció del Centre Cultural de l'Avenç, al servei de la cultura i de les entitats de la nostra població. Gràcies.
0: A vosaltres.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Coplejant. Som a tot el país.
4: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
4: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
0: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
3: I a la teva ràdio.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.

Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Avui hem convidat el Guillem Eastaway, president de la secció sardanista de l'Avenç. Hola, Guillem. Benvingut a Esplugues FM.
1: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-me.
0: Qui hi ha al darrere de la secció sardanista de l'Avenç?
1: Bé, al darrere de la secció sardanista de l'Avenç hi ha tota una organització que és l'Avenç, i amb el suport també de l'Ajuntament d'Esplugues, i ens dediquem bàsicament a allò que diu el seu nom, sardanes. Nosaltres fem sardanes, vivim per les sardanes. Intentem fer tantes ballades com podem a Esplugues i ensenyar la gent a ballar-ne i que ens hi acompanyin.
0: I com vau començar? És a dir, ens pots fer 5 cèntims de quina és la història que hi ha al darrere d'aquesta secció?
1: Bé, la secció sardanista va començar fa entre 55 i 60 anys a redós de la coral La Coloma. Calia a Esplugues algú que es dediqués a fer sardanes i calia també una organització que l'emparés. I aquesta va ser La Coloma. I durant uns anys va funcionar així, com a un apèndix de La Coloma. Més tard, algú devia pensar que estaríem més bé dintre de l'Avenç, i així ho vam fer. I dintre de l'Avenç portem més de 50 anys.
0: I quin tipus d'activitats organitzeu?
1: Nosaltres organitzem bàsicament ballades de sardanes. Fem un cop l'any un aplec de sardanes i també fem un cop l'any per Nadal un concert de sardanes dedicat bàsicament als socis, però també obert a tota la població d'Esplugues.
0: I si volem ser socis, com ho hem de fer?
1: Bé, a la pàgina que tenim penjada a internet, que és sardesplugues.cat, hi ha un
0: formulari
1: per poder-t'hi apuntar.
0: Tu m'explicaves abans fora de micro que fa molts anys que ets sardanista. Explica'ns què és per tu el món de la sardana, què t'ha portat, què sents quan balles sardanes o quan aneu de gira, podríem dir, amb la teva colla.
1: Bé, el món de la sardana m'ha portat moltes coses i totes molt positives. Primer de tot, fruir la música. Hi ha sardanes molt boniques que són obres mestres, petites obres mestres musicals. Després m'ha permès, a través de les sortides, conèixer molta gent de moltes comarques i de moltes ciutats. A més, conviure amb gent d'Esplugues, que formem la nostra colleta, i on anem a dinar, anem d'excursions, i aprofundim la nostra amistat.
0: I faltaria gent jove, no? Costa que la gent més petita, els petits o els adolescents, entri en aquest món sardanista. Què creus que passa? Que no trobeu el fil conductor perquè s'enganxin?
1: És una de les assignatures que tenim pendents. Engrescar la gent jove a unir-nos a nosaltres. No en trobem. No sabem fer-ho. I des d'aquí, si tu m'ho permets, faré una crida als pares perquè convidin, motivin els seus fills, juntament amb ells, amb els propis pares, a venir al curs de sardanes. S'ho passaran bé, els engrescarem perquè vulguin continuar.
0: Perquè, a més, és una excel·lent manera també d'estar en forma, perquè fer practicant sardanes, un també crema moltes calories, ara que està de moda estar en forma.
1: Per la gent jove, evidentment, és estar en forma, perquè s'ha de fer els passos, s'ha de saltar, i realment això requereix, has de tenir els braços en l'aire. I per la gent que ja no és jove i que és gran, també, perquè tot i que ja no saltem, ballar una sardana és caminar uns quants centenars de metres, i si en balles 9 que es ballen a cada ballada, o 35 o 40 que es ballen en un aplec, imagina't.
0: Explica això, què és el de repartir, en què consisteix?
1: Bé, repartir consisteix a fer que tot, que aquella sardana concreta que estàs ballant acabi de manera correcta. Acabar de manera correcta vol dir que quan es toca l'últim compàs, els peus han d'estar junts. Com que totes les sardanes tenen un tiratge, que és el nombre de compassos amb què han estat compostes, diferent, s'han de comptar individualment, fer els càlculs i repartir-la adequadament per acabar bé.
0: I això és el que ho ha de fer, és el cap de colla?
1: El cap de colla.
0: Perquè cada sardana, cada rotllana, hi ha un cap de colla que va comptant mentalment i s'ha de tenir una agilitat mental important.
1: I no s'ha de distreure.
0: Perquè, a més de... Bé, si no ets cap de colla però vols practicar sardanes, hi hauria algun tipus de requisit que hauríem de tenir? És a dir, físicament hem d'estar en forma, o ja a mesura que anem practicant ens hem posant en forma?
1: Jo penso que, com que no és una competició atlètica, a mesura que vas practicant vas guanyant fons. I, per exemple, el cansament dels braços, el primer dia se't cansen. De tenir-los aldegats, se't cansen. però t'asseguro que al cap d'un mes, un mes i mig, hi ha 10 notes.
0: Bé, doncs fem aquesta crida que deies abans perquè tota la gent jove, els més petits o els més grans fins i tot, que vulguin acostar-se al món de la sardana, que està com una mica, potser no és, està gaire de moda, però que la podíem tornar a revifar des d'aquí de Plugues FM. Moltes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres i un plaer, que som veïns de l'Avenç i a partir d'ara doncs, teniu aquí el vostre espai també.
1: Doncs moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres els dimecres cada 15 dies de 6 a 7 de la tarda i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM al 99.7 i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
4: Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
7: Artista?
8: ONG? Músic?
9: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
0: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
10: És gratis!
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 10 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador. Al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier. Al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó. També es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
3: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
3: L'Avens, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: Trata de parar el tiempo cuando...
1: La gent em mira pel carrer, no sé què volen, però no m'importa. Només m'importa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
2: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí.
3: Si Ricky Rubio aguanta fent triples, muntant a cavall en una fira, tu pots aguantar sense fumar. 8 de cada 10 persones que fumen van començar a fer-ho abans dels 20 anys. Aguanta sense fumar. Més reptes a aguanta.cat. 061 CatSalut respon. The Ricky Rubio Foundation. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
4: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 11 del matí.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Bon dia, Esplugues. Tu passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugesfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.
4: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugesfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
5: Crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys informant-nos de la nostra història i de la seva gent. Revista bimensual on trobaràs informació sobre l'Esplugues associativa, la seva història, els seus personatges. I no poden faltar les seccions del racó poètic, els entreteniments, la sopa de lletres i les receptes de temporada. On pots trobar aquesta revista? Els punts dels quioscs que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i 81. També pots seguir a la Crònica de la Vida d'Esplugues a través de la xarxa social, sigui per Facebook o per Instagram. Amb la Crònica de la Vida d'Esplugues, coneix la nostra història, coneix a la nostra gent.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar l'Elnur Bayramzade, que va néixer a l'Azerbaidjan, a la seva capital, Bakú. Hola, Elnur, com estàs?
1: Hola, Assumpta. Bona tarda.
0: Bona tarda. Tu vas néixer a la capital de la República de l'Azerbaidjan, que és un país que va pertànyer a la Unió Soviètica fins a l'any 1991. A casa teva has sentit parlar d'aquesta època?
1: Bastant. Jo vaig néixer l'any 92, just un any després de la independència nostra.
0: Sí.
1: I sí, l'època soviètica és una època que diem afecta o impacta durant molts anys, fins al dia d'avui, a totes aquestes repúbliques, ex-repúbliques soviètiques.
0: Ja m'ho imagino. I creus que el país té més influència turca o russa? O persa, no sé, o àrab, perquè és un país amb moltes influències, no?
1: Sí, a nivell geopolític, no? Està enmig de Rússia, Iran i Turquia, té una mica d'influència de tots.
0: Sí.
1: Al dia d'avui jo diria que té més influència turca, més per les relacions culturals, religioses, diria. I està més a prop d'Europa, diguem així, Turquia, comparat amb Rússia, però sí, més influència turca, diguem.
0: He vist que la bandera hi ha a la mitja lluna.
1: Correcte. Mm-hmm. Perquè al final són del mateix origen, no? Origen turc. Tots aquells països que acaben amb stans o ans, al final són del mateix origen turc.
0: He llegit que hi ha molta població musulmana, però que és una república on la religió està molt separada de la política.
1: Correcte. Al final, pues, l'època soviètica va tenir coses bones i negatives, i de les bones per mi, personalment,
0: més bones,
1: que la religió va ser molt secundària. De fet, en aquella època era prohibida. No es podria...
0: Qualsevol religió.
1: Ah, exacte, perquè era un sistema, diguem, atea, no?
0: Sí,
1: és bastant separat. Nosaltres som musulmans, la majoria de la gent, 90%, hi ha una part que és ortodoxa i altra part jueu. Tenim un poble, una part del poble, més a la part nord del país, és jueva.
0: I tu aquí segueixes practicant?
1: No. De fet, un dels temes que m'havia impactat, crec que potser és una de les preguntes a nivell cultural, no?
0: El que
1: et va impactar quan vaig venir aquí. Jo vaig venir amb 16 anys i al principi un dels temes que em va impactar, a part de la llengua, òbviament, va ser el tema de religió. Perquè nosaltres som més religiosos. No religiosos, més creients, diríem així, la majoria. És el que ens inculquen des de petit. Però em va impactar bastant al principi, i perquè la gent de la meva edat, de 16 anys, 17 anys, 15 anys, que no eren creients, i per mi era com, uau, com pot ser això? Però després, amb el pas del temps, vaig anar analitzant, potser, i no s'ha creient.
0: Ja. Això et comporta conflictes amb la teva família?
1: No, realment no.
0: Que bé. A casa teva seguiu parlant azeri?
1: Sí. Sobretot amb el meu pare, que li ha costat més aprendre, però sí.
0: A més és important mantenir la llengua, no?
1: Exacte. Mm-hmm. El tema de llengua és una de les coses que identifica un país, no?
0: I
1: en
0: tant.
1: Aquest sentit, per exemple, a Catalunya el que més m'ha agradat des del principi és intentar conservar, diguem així, la llengua. Perquè al final, si perds la llengua, al final perds el que és la identitat del teu poble, no?
0: Sí.
1: Llavors, en aquest sentit, sí, per mi és important no perdre els teus orígens, però i la llengua és primordial en aquest sentit.
0: Mm-hmm. Així que, bé, tu de fet vas fer part de l'escolaritat aquí, no?
1: Correcte.
0: Que et vas incorporar a quart d'ESO.
1: Correcte.
0: Que ja devies aprendre la llengua a partir del sistema acadèmic.
1: Sí. De fet, sí. De fet, vaig perdre 2 anys, comparat amb els meus companys d'Azerbaidjan. Primer vaig aprendre català el primer any i, clar, no sabia res, només anglès.
0: Yeah.
1: I no era suficient. I després, sí, vaig començar amb quarta d'ESO i a partir d'allà, sí, vaig aprendre primer català,
0: sí.
1: Abans que castellà.
0: Clar, a l'estar escolaritzat. Et sembla que si no hagués hagués sigut una exigència acadèmica, l'hauries volgut aprendre igualment?
1: Jo crec que sí, perquè m'agraden idiomes en si. I, i sobretot si vius en un país on és la forma de comunicar amb la gent, sí, pues s'hauria d'aprendre.
0: Clar. Quines van ser les teves primeres impressions a l'arribar a Barcelona?
1: Al principi impacta perquè és diferent, no? A nivell cultural, a nivell la llengua i religions, altres temes, és una mica diferent, però amb el pas del temps jo crec que es converteix una mica com a casa teva, perquè és el que és la sensació que tinc quan cada cop que me'n vaig de viatge a algun lloc, la tornada quan l'avió està a Barcelona és com, ostres,
0: estic a casa,
1: sí, realment sí.
0: Sí, sí, sí. Tu et sents català, doncs?
1: Sí, es pot dir, mig català. Sí.
0: No, soc català del tot. No. Però està bé que puguis preservar les teves arrels, no? I la teva, sí, cultura també. Trobo que haurien de coexistir les dues, no? Que...
1: Correcte.
0: No tens per què renegar de...
1: Exacte, si fas això, llavors pues, no perds potser ets una mica mentider en aquest sentit, si ho fas així, sí. I per altra banda és una pena no perdre els teus orígens al final, i no té per què que impacti si vius en un altre país. Però jo sóc més partidari d'integració, sempre, de qualsevol persona que vingui de fora. És igual l'origen, que sigui de qualsevol part del món, Europa o altres parts del món, i per això per mi el tema d'integració és primordial. I això, en aquest sentit, per mi és l'Estat, és el govern, diguem així, que hauria d'ajudar, perquè té més instruments i més poder econòmic, diguem així, perquè tota aquesta gent pugui integrar-se a la societat. I l'única forma, o la primera forma, o la primera alternativa per poder fer-ho és la llengua, a través de la llengua.
0: La teva família va venir abans aquí a Barcelona o vau venir tots junts?
1: De fet, el meu pare va venir primer. De fet, havia viatjat primer a Madrid, després a Alicante i després a Barcelona. I potser això s'ha sentit com a casa,
0: sí.
1: I va dir, em quedaré aquí. I després van venir la resta de la família.
0: Bueno,
1: jo, el meu germà i la meva mare.
0: Va trobar feina de seguida i va poder regularitzar la seva situació?
1: El que va fer és, bueno, va venir, diguem així, per comprar-se un... Es va comprar un restaurant a Sants, de fet.
0: Ah, mira que bé.
1: I amb això, treballava d'això.
0: Encara el teniu al restaurant?
1: No. Ho va vendre. Ja. Era una mala època, també.
0: Sí, sí, sí. I ha canviat de feina.
1: Sí.
0: Però sempre ha anat tenint feina.
1: Sí.
0: La teva mare també treballa o no?
1: Ja no. De fet, aquí no. Era professora de matemàtiques a la secundària.
0: Sí.
1: I sí, quan va venir aquí, òbviament, pues, era més difícil, però no, ja no treballa.
0: I com van poder regularitzar la seva situació?
1: Seguint una mica els procediments legals, que mínim són 3 anys, i a partir d'allà pots aplicar, i amb això. Has d'esperar una mica, no? El procés burocràtic tarda una mica, però sí.
0: I per què van marxar de l'Azerbaijan?
1: Realment no eren motius econòmics, sinó una mica la situació... És un país una mica complicat, com la majoria dels països exsoviètics.
0: Sí.
1: Potser, bueno, qüestions polítiques, potser, una mica justícia, una mica... És un país bastant, en aquest sentit, una mica corrupte. Llavors, pues, el meu pare va dir que no vull que els meus fills visquin el que he viscut jo, i per això, encara que puc patir, m'és igual, però que vosaltres tingueu una vida més lliure, diguem així.
0: Hi ha molta gent fora del país, perquè jo ets el primer que conec que hagi vingut de l'Azerbaijan.
1: De fet, jo personalment aquí, de la gent d'Azerbaijan no conec tant. Els que som més són estudiants, que venen temporalment, però la majoria que visquin aquí hi ha molt poca gent. En general no venen a aquesta part, més aviat més al nord, més Alemanya, més Anglaterra. Estan més per aquells països, com més com comunitat, però no som tants, no? El país en si són 10 milions, és veritat, hi ha molta gent que viu on fora, però més al nord d'Europa.
0: Tornant a la vida acadèmica, com t'hi vas sentir aquí a l'escola? Vas trobar molta diferència entre el sistema educatiu d'aquí i el de l'Azerbaijan?
1: Potser una mica sí, alguns temes. Per exemple, història. És un tema que aquí pues, jo esperava potser una mica diferent, no? Allà estudiem la història del món des de principi fins al dia d'avui, tot, potser, o massa. Aquí és més, o almenys la part que m'ha tocat, sí, diguem així, sí. Que he vist més la part contemporània. I després... potser matemàtiques, que dominava bastant, i jo vaig fer la part socials, sí. Que era més fàcil per mi. Però no tant. A part d'això, diguem així, no tanta diferència.
0: Mm-hmm. Vas acabar la secundària i després vas fer estudis postobligatoris?
1: Vaig fer batxillerat i després vaig fer estudis internacionals d'economia a Pompeu.
0: Sí.
1: Vaig fer en anglès.
0: Ah, mira que bé.
1: Sí, bueno, per això sempre dèiem IB, International Business Economics.
0: Sí.
1: I després d'això, bueno, vaig fer un màster d'auditoria, etc, i després pues, treballo com project manager en una empresa tecnològica.
0: Has pogut treballar del que vas estudiar, doncs?
1: Més o menys, perquè al final és economia, i economia és un camp bastant obert, que pots anar a diferents àrees,
0: sí.
1: Que potser comptabilitat, màrqueting o altres àrees, consulting, etc, etc. I el meu cas és més project manager, més relacionat amb consultoria, diguem així.
0: I amb noves tecnologies.
1: Sí. Mm-hmm. I per tant sí, és bastant semblant a el que havia estudiat.
0: I què, t'agrada la teva feina?
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Que bé,
1: no em puc queixar. Sobretot el dia d'avui, que no és fàcil.
0: No,
1: i
0: llavors, per això
1: tant, sí.
0: Tu has viscut sempre a Sants. Què sí. valores del barri?
1: Al final, a vegades, quan dius a casa teva, no tens molts arguments perquè és a casa teva. Per tant, el que valoro és, no sé, tens un carinyo molt especial al barri en si. Visc aquí des de fa quasi 15 anys. Tot és conegut, tot és familiar, tot és molt proper, diguem així, no? Llavors, pues, per mi és més això. No hi ha una raó principal, per això m'agrada Sants, però és tot. No és un barri, diguem així... molt turístic, però al mateix temps també bastant familiar, bastant gent local, és molt proper, diguem així. Per mi, si és per una raó, seria més per això.
0: Mira, ara posarem la música que has triat i després seguim parlant.
1: Sí. Un, dos, tres.

0: A part de viure al barri, t'has implicat amb entitats que tenen la seu aquí i deies que et volies fer ressò d'un material per aprendre català de la CAL, la Coordinadora d'Associacions sí. per la Llengua, que és una de les entitats que promou aquest programa, diguéssim.
1: Exacte. Sí, de fet, és una campanya que volia fer una mica de menció. Quadernes de conversa, que, bueno, si entreu a la pàgina web de totsuma.cat,
0: sí.
1: Poder veure-ho. Al final és l'objectiu d'aquesta campanya també és això, no? És intentar poder ajudar a la gent que vulgui i pugui, diguem així, aprendre català. Al final és una forma de fer divulgar, diguem, l'idioma entre la gent nouvinguda que no sàpiga en català. I crec que és bastant interessant i, bueno, queden 20 dies des d'avui.
0: Sí.
1: I bueno, estem a la meitat de la recaptació, no? De l'objectiu de la recaptació.
0: Molt bé. I participar. És una metodologia per aprendre català de forma autodidacta, diguéssim?
1: La campanya dius?
0: Sí, que per exemple qui adquireixi aquests llibres o bueno, qui en faci ús els pot seguir per aprendre català per ell mateix.
1: Realment el detall jo crec que a la web directament podríem, en tot suma,
0: sí,
1: podríem veure més el
0: molt
1: detall.
0: Molt bé, perquè ara es tracta, diguéssim, sí. de fer campanya de mecenatge, no? Perquè sí. la gent hi aporti, perquè aquests llibres es puguin divulgar.
1: Exacte.
0: I difondre i això.
1: Exacte.
0: Molt bé. A més d'això de la CAL, tu estàs implicat amb l'ANC d'aquí al barri, amb l'Assemblea Nacional Catalana.
1: Sí.
0: Com la vas conèixer i què t'ha portat a implicar-t'hi tant? Perquè tens sí. un càrrec.
1: Bueno, sí, soc coordinador de la Territorial de Sants des de fa poc temps, en realitat, mig any, quasi, es pot dir. I el temps passa bastant volant. Porto més o menys 2 anys, diria, dintre l'assemblea. I per mi, o sigui, la primera raó és perquè no sigui una institució, diguem així, una organització política. I perquè al final la política ja sabem com funciona. I com diria Maquiavel, és l'art d'enganyar. Llavors, pues, no estic molt a favor de la política, però puguis participar en la vida, diguem, activa. No tan política, diguem així, del barri i de Catalunya. La raó per què? Jo realment jo crec en el sentit de justícia i per mi la independència de Catalunya és la justícia. Llavors, la raó per la que penso és, primer, estimo a Catalunya, primer estimo el català, Catalunya, catalans, perquè és el que he sentit des de que he viscut aquí. I per altra banda penso que la justícia seria la independència del poble i al final és el lliurament del poble català, i per mi és la raó principal, al final és l'objectiu principal de tots nosaltres. A partir d'allà com ho farem veurem amb el pas del temps, però és una qüestió, potser ja porta un temps, potser serà més llarg, encara necessitem temps, però perseverància. Crec que és perseverància, seguir lluitant, seguir continuar fins que s'assoleixi, diguem així, l'objectiu.
0: I com veus el futur de l'entitat?
1: Ho veig bé, perquè tenim gent amb ganes. Òbviament és difícil, perquè amb el pas del temps, perquè costa, desgasta, però jo personalment sóc una persona optimista en general. Penso que tot és una experiència i qualsevol experiència es pot treure coses bones, negatives, però sobretot coses bones. I jo crec que només necessitem això, seguir lluitant, seguir amb el mateix camí que tenim. Coses que millorar, sí, sempre. Hi ha coses que seran difícils, han sigut i seran, sí, sempre, però ho veig positiu, en general.
0: Teniu incidència sobre els partits polítics independentistes?
1: Jo, en aquest sentit, personalment, és una opinió ja personal,
0: sí.
1: No vull implicar-me, diguem així, en aquells, perquè al final aquest tipus d'intentar mesclar, diguem així, els partits polítics amb nosaltres només es fa més dany que una altra cosa. Llavors penso que hem de seguir el camí que estem seguint sense desmotivar-nos o desconcentrar-nos amb implicacions polítiques, per mi personalment. Per tant, en aquest sentit, doncs, diria que no. Llavors, sempre hi ha, òbviament, implicacions de molts partits polítics, no? Però penso que hem de seguir el camí a política, però seguir per la independència.
0: I què s'haurien de pressionar des del carrer?
1: Exacte, al final és mobilització, accions. I el que passa a la gent, l'objectiu com més gran sigui és més costós, i com més costós sigui la gent es pot desmotivar en alguns moments, perquè al final vols veure la llum al final del túnel. Llavors, difícil, ho dic, ho és, però impossible no hi és, perquè hi ha molts casos a la història. L'exemple és Azerbaijan, un altre. Va estar durant 70 anys dintre de la Unió Soviètica. Van patir, sí, i va haver, aquell cas de la història, diguem així, sang, la gent va patir molt, no? Però al final ho vam aconseguir. Llavors, agafant aquell exemple, no veig impossible que el cas de Catalunya sigui impossible, també. Per què? No veig el per què. Per què es podria aconseguir-ho? Al final, és el poble, no? Per tant, dic que la democràcia està bé, però no és suficient, no? I democràcia és una eina que moltes vegades el feixisme ha vingut al poder gràcies a la democràcia. Llavors, no és suficient. Nosaltres hem de pensar també mobilitzacions, per tant, justícia. I justícia s'aconsegueix també al poble, al carrer, lluitant al carrer, diguem així. Així, les revolucions s'han fet així, no? S'han fet sempre així. Llavors, crec que també seria una forma.
0: I al final de la repressió el veus a prop?
1: És una pregunta difícil, no?
0: Sí, no? Okay.
1: Ara mateix diria que no és tan a prop. Però mai se sap. Però no hem de pensar si està a prop, està lluny, serà més difícil, menys fàcil. No hem de pensar en això. No. Hem de pensar només en un objectiu.
0: Però és com el cavall de batalla, no? Perquè cada dos per tres hi ha judicis, no?
1: Sí, i hi hauran, i es faran més, i per això mateix, utilitzant els partits polítics, que al final els partits polítics tenen aquests interessos sempre propis, perquè volen vots, avui són independentistes, demà potser menys independentistes, per això no ens hem de deixar que ens puguin influenciar aquests partits. I llavors, no és que estigui aquí a prop la independència o serà demà, però jo insisteixo que impossible no és, i només el que s'ha de fer és seguir el camí que seguim.
0: Tant de bo tinguis raó. Què trobes a faltar de l'Azerbaijan?
1: Un dels... Bueno, no és que trobi faltar, no? Potser el tema de bodes...
0: Dels casaments, sí.
1: Els casaments una mica potser són una mica són diferents que aquí, no? I perquè és una cerimònia... És com una festa, bueno, aquí també, no? Però és una mica diferent, no? Una festa una mica diferent. Potser és una cosa que m'agradaria... Sí, trobo una mica a faltar, diguem així. Però per la resta de les coses, personalment, no ho trobo tant com vull tornar sempre. Com que també tinc la família aquí, els meus pares, el meu germà, llavors estic bé, diguem així, no trobo a faltar tant. I llavors, sí, i a vegades vaig, no? No cada any, però a vegades sí que vaig per veure la resta de família, els meus avis, etc. Alguns amics de petit que tinc, però poc més, realment, no tant.
0: Doncs celebro que et trobis també aquí, sí, entre nosaltres. Bueno, ets un més de nosaltres, més faltaria. I moltíssimes gràcies per haver accedit a aquest entrevistes.
1: No, gràcies a vosaltres per l'entrevista.
0: I per tot el que ens has volgut explicar.
1: Bueno, m'agradaria explicar més coses, no? Però no tenim tant de temps.
0: No, doncs ens seguim veient pel barri.
1: Moltíssimes gràcies, Montal.
2: Esteu escoltant Esplugues FM.
3: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
4: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 del matí. Sou una entitat?
5: Organització sense ànim de lucre?
6: Associació de veïns?
5: Artista?
6: ONG?
5: Músic?
4: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
5: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
6: És gràcies!

0: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: Xerrem d'Arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu. Viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
1: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Canvi d'Alet, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà, a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
2: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
3: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui torno a tenir la satisfacció d'entrevistar l'Alija Midú. És una entrevista que ja vam començar la setmana passada, però ens van quedar moltes coses per parlar, atès que el seu periple fins a arribar aquí a Barcelona va ser molt llarg i bueno, vaig trobar molt interessant que ens el puguem que ens el pogués explicar per veure com és de dur i de feixuc arribar fins aquí, no? I tot el que han de passar per poder tenir una vida digna aquí. Vam parlar també de les seves aspiracions per fer teatre i com que ens van quedar moltes coses per parlar, doncs bueno, vam decidir seguir l'entrevista avui. Deies que el teatre et havia començat a interessar de petit ja al Camerun i que el somni que tenies a l'arribar no sabies a on, no? En un país on poguessis tenir una vida més digna, que casualment va ser Barcelona, doncs era arribar a ser actor i en aquests moments ho estàs fent, no? Que estàs fent treball, teatre social.
1: Ah, sí, sí, des de molt petita m'ha agradat actuar. M'ha agradat actuar i també m'ha agradat esport, fer atletisme. Bueno, però quan va arribar aquí, bueno, s'ha reduït molt el meu possibilitat de ser atleta i he decantat per seguir la via de l'actuació.
0: No en pots viure, però, d'actuar, no? Has de fer de moment, altres feines de paral·leles.
1: De moment no puc, perquè ja sap, perquè aquí un actor té molt, és molt, molt difícil de viure d'actuació i a més que si eres negre és molt, molt complicat, no per ser negre, perquè tindrà paper molt, molt pocs papers que requeren del perfil meu i, i això complica una mica la situació.
0: Bueno, ara s'està reivindicant molt, no? que això, que la societat és diversa i que també en els mitjans de comunicació, en el teatre, en el cinema, doncs s'ha de veure aquesta multiculturalitat que està present a la nostra societat, no?
1: Exactament.
0: I vas veient...
1: És que normalment la multiculturalitat en la societat ha de reflectar en el que es treballa també. No tenim, no podem segregar el treball, això és treball d'immigrant, això és treball de los natius, no? El treball és si s'ha de guanyar per les capacitats que algú té, no? Per ser d'aquí o ja. S'està reivindicant molt i a veure quan va tenir això.
0: I tu, quan vas aconseguir tenir una situació legal aquí?
1: Vaig aconseguir tenir això, si no m'equivoco, l'any... el 2009-2010.
0: Bueno, però 2010. Més que l'any, què vas haver de fer per tenir aquí la situació regularitzada?
1: Pues va passar, primer he fet més, he passat com 4 anys, una mica més de 4 anys, i provar que es viure en Espanya 3 anys, però en el meu cas era ja més, i després havia de aconseguir una oferta de feina, de treball.
0: Sí. I quan vas tenir aquesta oferta de feina i amb 3 anys de residència et van donar el permís.
1: El permís, sí.
0: I ara tens la nacionalitat?
1: No, aún no.
0: Però bueno, estàs en regla i pots entrar i sortir del país,
1: sí,
0: i això,
1: això és el més important.
0: Clar, clar. Sí. I quan estaves a la plaça Catalunya, quan dormíeu al carrer i això, us ajudàveu entre vosaltres? O...
1: Sí, sí, el que passa és que tampoc jo coneixia molt camorners aquí.
0: I... Ja...
1: Jo passava aquest temps al meu amic que em venia junt,
0: sí,
1: que m'ha arribat junt aquí, sí. Em va conèixer en Maria i fins avui som amic i...
0: Que bé, es deu agrair moltíssim, no? Tenir, sí, una persona amb qui poder confiar quan et sents tan sol.
1: Sí, pues sí, pues sí.
0: I les institucions aquestes on veu anar a parar, que us van ajudar, diguéssim, a apuntar-vos a cursos i, sí, us van dir com us podíeu moure per aquí, per Catalunya i això, com les veu conèixer?
1: Pues a través de la primera fundació que em va acollir,
0: sí,
1: que a Ciel havia Cruz Roja i etc, etc. I bueno, em va guiar on podia ir a menjar, comitès socials, albergs socials, i etc, etc.
0: I tu t'imaginaves que la vida aquí era tal com és ara? Quan tu desitjaves venir?
1: Bueno, sabia que no, en aquest vida no hi ha cap lloc que la vida va ser fàcil. Si vols alguna cosa has de treballar i has de, per poder aconseguir-lo, però bueno, aquí quan arribes aquí veus la realitat, que és aún molt mal complicat, més complicat de lo que podia imaginar.
0: I tu d'on et sents ara? Et sents camerunès, africà, català, espanyol?
1: Jo em sent ciutadà del món.
0: Sí,
1: sí, on en aquest qualsevol lloc que puc viure en pau i poder ganar-me la vida, pues sóc d'ahí. Ara, quan no vaig a Camerú, la gent me considera com un espanyol, com un català.
0: Clar.
1: Com vinc aquí, que sóc un immigrant.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Al final, a fer de compte, no sé d'on estic.
0: Clar. Has anat tornant sovint al Camerún? Quantes vegades hi has anat?
1: Era dos vegades. Sí.
0: Devia ser emocionant, també.
1: Sí, la primera vegada fui emocionant perquè he tornat després de molts anys.
0: Clar.
1: La primera vegada fui en 2017.
0: Sí.
1: I me sentia estranger al meu país.
0: Sí. Tu, si ara... per exemple, un germà teu o una germana volgués venir cap aquí, li diries que vingui o no?
1: Li diria de pensar lo millor. Venir aquí en Europa per estudiar, jo diria que sí, perquè aún en el nostre país la formació no és tan bo com aquí. Venir aquí per estudiar, formar-se, és bé, però per a treballar crec que hi ha molt per fer en Àfrica que aquí. Ara tots els grans inversors van a Àfrica perquè tots diuen que el futur està ahí. Aquí està quasi tot fet, però allà queda tot per...
0: Sí. I tu ara aquí, de què vius si no pots viure, bueno, del teatre, diguéssim,
1: pues,
0: i de la feina d'actor?
1: Pues treballo a la cuina.
0: A la cuina?
1: Sí.
0: Sí.
1: De pinche, ajudant.
0: O sigui, l'experiència africana amb això t'ha servit aquí o has hagut de fer formació?
1: No, hem format de nou aquí. Aquí ja són molts anys que treballo a la cuina. Vaig començar a treballar a la cuina per poder pagar els meus estudis d'art dramàtic.
0: Sí.
1: Dramàtic. però després he quedat treballant a la cuina fins avui.
0: I sents que està ben pagat, o et sents ben tractat fent aquesta feina?
1: Hi ha de tot. Crec que no està molt bé pagat, però bueno, guanyem de què menjar.
0: Sí. Una és la feina que fas perquè t'agrada, no? I és un privilegi poder treballar amb el que t'agrada, i l'altre és el que has de fer per subsistir el dia a dia,
1: pues
0: no?
1: Això és, jo treballo en la cuina per subsistir, però fins a que m'agrada la cuina, eh? M'agrada la cuina, és també un art també, però m'agrada més l'actuació.
0: Clar. El que passa que, o sigui, ara fas de cuiner o fas encara de pinxe, d'ajudant?
1: De pinxe.
0: Sí. Que clar, que si fessis de cuiner encara és molt més creatiu, no? Però
1: sí,
0: si no, has de fer el que et diuen que facis, sí, només.
1: Sí, perquè és, jo sigo pensant que és un treball de passo.
0: Sí.
1: Que no estaré tota la vida treballant això. Això penso i espero.
0: Ja. Bueno, l'Ali, a més, fa unes espardenyes precioses que jo vaig tenir ocasió d'admirar al Correllengua d'aquest any, i bueno, que si les voleu veure les podeu consultar en una pàgina web que té, que és www.salayayi.com. I són fetes amb la sola d'espart i amb teles africanes.
1: Sí.
0: Com se't va acudir això de fer les espardenyes?
1: Bé, el 2017, quan va tornar per primera vegada a Camerún, va sentir la necessitat de muntar algo allà per poder ajudar la meva família i el meu entorn.
0: Sí.
1: Econòmicament, per poder tenir ingressos, perquè procuren tenir ingressos, i em va sorgir aquesta idea d'africanitzar les espardenyes.
0: Uh-huh.
1: Això pot ser una bona idea, molt bo, perquè en Àfrica ja no porten molt les espardenyes.
0: Sí.
1: que venen de Xina.
0: Fixa't.
1: Sí. Però jo queria dar-lo un toque més africà, i vaig comprar alguna maquinària i vaig mandar-lo a Camerún, al final de 2019 fui a Camerún a muntar el taller, a recortar unes quantes joves i ensenyar-li un poquito més o menys aquesta feina, i

0: A part de la llengua fulde, la que canta el Musa Mandula, es parlen moltes llengües al Camerún?
1: Moltes, moltes. Més de 200 i més.
0: I amb què va d'acord? Representen llengües d'ètnies diferents?
1: D'ètnies diferents, sí.
0: Oh, i tantes ètnies hi ha?
1: Sí, tantes. Sí.
0: Però hi ha bona convivència entre elles?
1: Sí, més o menys, sí.
0: Són ètnies que també pertanyen a altres països, no?
1: Sí, sí.
0: Perquè vaig veure que el Fulde també es parlava a Nigèria.
1: Nigèria, Camerú, Txad, molts països d'Àfrica d'Oeste, Senegal, Mali, Burkina Faso, Guinea-Conakry, Gàmbia i moltes més.
0: Sí. I són llengües que s'ensenyen acadèmicament o només les parla la gent?
1: Sí, hi ha acadèmiques que ensenyen aquestes llengües, però molt poques, no mucho.
0: No. I tu creus que estan en perill d'extinció o no? O la gent les preservarà?
1: Fulano. No. Som moltíssims. No.
0: Aquí a Barcelona tens ocasió de parlar-lo?
1: No gaire. Quan m'encontro amb algú d'Àfrica d'Oest,
0: sí,
1: un de Senegal o Guinea, parlem una mica, parlem una mica, sí.
0: Sí, sí, sí. I et relaciones amb altres camerunesos aquí o amb altres africans?
1: No molt, però sí, conec algun. Quantes?
0: I quan vas decidir tu aprendre a parlar català?
1: Bueno, des del principi que arribar aquí, pues, això fa part del procés d'integració d'una persona en un lloc nou, no?
0: Sí, però com que aquí en castellà també et pots defensar, tu vas aprendre simultàniament el català i el castellà?
1: Sí, les dues coses, sí. Sí, al mateix temps.
0: Sí, i ho vas aprendre fent cursos o això?
1: Sí, he fet cursos, però molt poquet. He aprengut més per la calle parlant amb gent que en les aules.
0: I tens ocasió de parlar el català amb gent?
1: Molt poques vegades, perquè moltes vegades si parles a gent en català, si veus que eres estranger, t'estan parlant en castellà, és una reflex.
0: Sí, un acte reflexa
1: que
0: no ho hauríem de fer els catalans. És que donar per suposat que una persona, perquè és negra o té trets orientals, no parla català, doncs és una equivocació, no?
1: Sí, les llengües s'aprenen parlant.
0: Clar, clar.

0: clar, clar.
1: Per molt que has de, que has estudiat, si no
0: practiques,
1: no parlaran mai.
0: I tu t'has sentit discriminat per alguna vegada, o has patit atacs racistes o això pel fet de ser negre?
1: Moltes vegades.
0: Sí, quin tipus?
1: Bueno, fa anys, una vegada en el metro, una persona que no, que he sentit que no estava còmode sentada al meu costat, i ha canviat de silla. En la cuina he sentit algun que altre insultos, com es diu?
0: De companys mateixos treballadors?
1: Sí, poques vegades, però passa.
0: I què fas tu quan et trobes en aquestes situacions?
1: No, passo.
0: Sí, no?
1: Jo no perdo molt temps.
0: No. Però t'afecta?
1: Sí, però després d'un temps ja saps que no val la pena perdre el seu temps amb la gent que no saben respectar altres persones. El que no sap respectar una persona és perquè no se respecta a si mateixa.
0: Sí.
1: Per tant, jo tinc l'estima d'ella.
0: Sí, vull dir que és veritat que el més important és sentir-te valorat i estimat i reconegut i apreciat, no, per les persones que tu també valores.
1: Sí,
0: no?
1: Són cases aïllades, per tant tampoc podem dramatitzar la cosa, perquè les bones persones i males persones hi ha en tot arreu del món. Per tant, no hi ha, tampoc cal fer-se víctima tot arreu.
0: I l'atletisme ara el pots seguir practicant?
1: Bueno, jo sigo fent esport en el gimnàs, però no
0: pròpiament atletisme.
1: No.
0: És que, més, si treballes a la cuina, fas d'actor, fas les espardenyes,
1: són moltes coses.
0: Sí, per això que ja no deus tenir gaire temps.
1: Jo,
0: no?
1: En mi vida estic fent moltes coses. M'agrada la creació, amb la meva firma,
0: sí,
1: les espardenyes, ara estic formant per a fer un curs de calçat. I després penso, vull fer un curs per la creació de la moda, perquè vull fer ropes i tot això.
0: Clar,
1: estic molt ocupat.
0: Tinguis tantes idees i que et sentis tan creatiu, no?
1: És això, l'essència de la vida, perquè si no, què fa?
0: I el negoci aquest de les espardenyes, el Camerun segueix o no?
1: Segueix. Ara, al final d'anys, aniré a Camerun per a veure com podré reactivar això, tot això.
0: I deus portar la roba d'allà, no? Les teles, les portes
1: teles
0: del Camerun.
1: Les teles, la porta del Camerun, i les monto aquí, sobre les sueles, sí.
0: És tot un art, no?
1: Fem el que podem.
0: Sí, i quins projectes de futur tens?
1: Els projectes de futur són això. M'agradaria tenir jo tinc un guió escrita amb un amic meu, Eduard Benito, un company de teatre. Hem escrit un guió,
0: sí,
1: i estem buscant producció per a poder financiar-lo i poder filmar aquest guió. Després, amb el meu firma de espardenyes, m'agradaria tenir una tienda aquí en Barcelona, una tienda al meu país, i m'agradaria, si al futur, m'agradaria invertir molt en Àfrica.
0: Sembla mentida, amb els pocs mitjans que vas venir, no? I que, bueno, i que puguis inclús ajudar el teu país.
1: La idea és algun dia tornar a ajudar al desenvolupament del meu país. No, no, no, no marxem per sempre. Si hem de marxar per a tornar.
0: Clar que sí. Doncs tant de bo els teus projectes i els teus somnis es compleixin, que t'ho mereixes per lo creatiu que ets, per l'empenta que has tingut, i tant de bo.
1: Gràcies.
0: Puguis seguir tirant endavant com has fet fins ara, que no sé d'on has tret el coratge, però que en bueno, tens molt. Et felicito.
1: Sí, somiar és gratis, però realitzar-les costa treball.
0: Ja. Doncs tant de bo te'n surtis amb tot, que t'ho mereixes.
1: Moltes gràcies.
2: Xerrem d'arreu, un espai per conèixer detalls de molts països de la mà de persones que han vingut d'arreu, viuen intensament a Catalunya i parlen català. Un programa de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua i de la Taula Intercultural del Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

0: arribarà.
1: Benvinguts al Xerrem d'Arreu. Soc l'Assumpta Sogas i avui tinc el plaer d'entrevistar la Mary Grace Hernández, que prové d'una família originària de Filipines. Tot i que ella va néixer a Barcelona, va viure a les Filipines amb la seva àvia des dels 8 mesos fins als 5 anys, i ara en té 29. Hola, Mari, com estàs?
2: Hola, Assumpta. Bé.
1: De quin lloc o de quina illa de les Filipines prové la teva família?
2: La meva família és de la regió de Luzon, que és la part nord de les illes, uh-huh. i concretament de la ciutat de Batangas.
1: Tu hi vas viure amb la teva àvia fins als 5 anys.
2: Sí.
1: Quins records en tens?
2: Doncs records molt, molt difusos, perquè tenia, era molt petita. Però recordo, bueno, sortir al carrer del poble, jugar amb els nens, els veïns, agafar flors, jugar amb el terra allà fent fang, i vaig anar a l'escola com 2 mesos, i al passar 2 mesos a l'escola, que era com equivalent a P4, uh-huh. em van venir a buscar els pares,
1: yeah.
2: a començar aquí la vida.
1: Sí. I com és que vas néixer a Barcelona i després et van deixar les Filipines amb l'àvia?
2: Bueno, els meus pares no m'ho han explicat molt, crec que no volen tocar molt el tema, però recordo que em van dir que no tenien una situació regular aquí a Barcelona, perquè ells van començar aquí a viure a finals dels 80 i no tenien papers. Aleshores van aconseguir els papers quan el govern d'aquell temps van decidir fer com una amnistia per els Jocs Olímpics, mm. i van donar papers a tots els immigrants. I van tenir la sort de regularitzar els seus papers, i bueno, van decidir tenir-me quan ja tenien papers, i com que no tenien una casa fixa, vivien amb més gent com en un pis amb, jo que sé, 20 persones, que només estaven els caps de setmana quan no treballaven, i aleshores no podien tenir un bebè allà,
1: clar,
2: en aquelles condicions.
1: Clar. En què treballaven?
2: Doncs crec que tenien dues feines, en un restaurant i a més en una casa d'interns, o sigui que dormien entre setmana a casa dels jefes.
1: Mm-hmm. I quan vivien a Luzon, vivien a casa de la teva àvia?
2: Ells es van conèixer aquí.
1: Ah.
2: Bueno, és una llarga història,
1: yeah.
2: perquè es van conèixer, el meu pare va sortir de Filipines, va treballar a la construcció a Saudi Aràbia, i allà va conèixer un senyor que era cosí de la meva mare, i aquell cosí li va dir: "Venga, jo tinc una prima que està a Malàsia, us escriu cartes i a veure què surt d'aquí, no?" I va sortir, bueno, van dir: "Bueno, ens veiem a Barcelona i bueno, a veure què passa."
1: Ah, i aquesta era la teva mare?
2: Sí, la meva mare, que treballava a Malàsia, bueno, netejant cases.
1: Ah.
2: I bueno, es van trobar aquí a Barcelona.
1: I no es coneixien?
2: Personalment no.
1: Només
2: s'enviaven cartes, fotos, tal.
1: I mira, va sortir bé, no? Perquè
2: sí,
1: encara estan
2: sí.
1: junts. I tenen dues filles precioses,
2: sí.
1: no? I després, quan et van venir a buscar ja, seguien treballant de cuiners?
2: Sí, de fet el meu pare segueix sent cuiner ara. La meva mare, bueno, aquests últims anys ha treballat de portera, que és em va dir que és la feina més fàcil que ha tingut a la seva vida, perquè sempre ha netejat cases i les jefes mirant si quedava polvo, tal, i ara estava molt tranquil·la, però ara està de baixa perquè va tenir un ictus fa poc.
1: Ah.
2: I bueno, sí, quan em van venir a buscar treballaven del mateix, però potser tenien més una situació millor, tenien un pis, no, ja no estaven en el pis on hi havia molta gent i em podien cuidar.
1: Està bé de l'ictus la teva mare?
2: Bueno, s'està recuperant, està fent rehabilitació.
1: I li quedaran seqüeles?
2: Bueno, era lleu, de l'equilibri només, o sigui, no, No és un ictus greu.
1: En quin barri vivíeu aquí a Barcelona?
2: Al Raval.
1: Encara hi viuen els teus pares?
2: Sí, un altre pis, però sí.
1: Ja, i quines vivències tens tu del Raval? Com ho valores haver viscut allà?
2: Molt bé, o sigui, moltes cultures, cada dia aprenia molt dels meus companys de classe perquè tots eren fills d'immigrants i no sentia cap discriminació, en plan, bueno, cap, o sigui, tots érem diferents i ens respectàvem com érem i parlàvem de tot, la veritat.
1: I autòctons n'hi havia o no?
2: Un o dos. No, però és clar, al ser del Raval, doncs, eren de famílies desestructurades i, bueno, era difícil, tenien situacions difícils també a casa.
1: Vols dir que al Raval no hi viu cap família, diguéssim, normalitzada, així entre cometes, que no vull dir que,
2: sí,
1: que les que hi viuen no ho siguin, però vull dir famílies, això, autòctones.
2: Sí, però jo no, bueno, sí, hi havia una companya de classe que sí que era, que estava bé a casa seva, suposo, sí. Però crec que no tenia pare, no sé, no sé.
1: Ja, bueno, bueno. Però tu ho valores com una riquesa, això.
2: Sí, clar. Tinc molt bons records. A l'escola érem poquets, era d'una sola línia i érem com una família. I sempre els profes s'interessaven molt per la ideologia dels pares, si això ho veien bé, tal, quins recursos mancaven a casa.
1: No, que a mi em sembla molt bé, però trobo que també hi hauria d'haver-hi barreja, no? amb famílies catalanes,
2: sí, però
1: no? Que també és una riquesa, que no vull dir que tu no siguis catalana, per famílies d'aquí de tota la vida, diguéssim,
2: sí,
1: no? Que també és una riquesa per les famílies autòctones,
2: clar.
1: No?
2: Però clar, jo que ara estic estudiant educació, s'escolta molt a famílies autòctones, entre cometes,
1: sí,
2: que, bueno, que no volen ficar els fills, no? A les escoles on veuen molta immigració, també entre cometes, perquè també hem nascut aquí, som d'aquí. I bueno, no crec que sigui un problema de les famílies que venen de fora, sinó de les pròpies famílies autòctones que no volen que els seus fills es baregin amb nosaltres, que ens veuen com extraterrestres, per dir-ho d'alguna manera.
1: No extraterrestres, però sí que s'ha com divulgat molt, així a nivell popular, com si les escoles on només hi hagués immigració, el nivell acadèmic fos més baix, diguéssim. Tu que després vas anar a fer la secundària a una escola concertada, tu vas tenir dificultats pel teu nivell acadèmic?
2: No. Cap.
1: Ja. I com valores després el pas per l'escola concertada, que tu vas anar a fer l'ESO a Sant Antoni, no?
2: Sí, bueno, no sé si he de dir l'escola.
1: Sí, no passa res.
2: L'escola Pia de Sant Antoni.
1: Sí, sí.
2: Bueno, vaig passar d'una escola, d'una classe on tothom era més o menys, teníem la mateixa, el mateix bagatge, no, familiar, encara de cultures diferents, i vaig passar d'una classe així a una classe on tots eren de classe mitjana alta, de l'Eixample, de Sant Antoni, i no tenien aquest bagatge cultural, diguem-ne. I bueno, em sentia una mica observada, com etiquetada d'aquesta ve del Raval, aquesta és immigrant, i bueno, vaig acabar anant amb les noies d'origen filipí, que no van néixer aquí, tenien com més interioritzat que eren filipines, no com jo, que em sentia d'aquí també, però bueno, vaig estar amb elles i vaig estar bé, i estudiàvem juntes com tothom.
1: Però et senties discriminada d'alguna manera, no? Que et devia afectar, perquè això és un tracte com pejoratiu.
2: Sí, bueno, les mirades, tal, que et miraven i es reien, tal. Doncs jo me'n vaig adonar que quan era més petita, quan em preguntaven d'on era jo sempre deia de Filipines, perquè bueno, cadascú és diferent, l'altre diu que és de Pakistan, l'altre diu que és de Xina, doncs jo dic que sóc de Filipines. Quan vaig arribar a l'ESO, tots eren blancs, quan em preguntaven d'on era jo, doncs em vaig reflexionar i vaig dir, jo sóc d'aquí, he nascut aquí.
1: Sí.
2: clar, no sé, era com un canvi de xip de ara diré que sóc d'aquí perquè no em discriminin, perquè clar, m'estan mirant raro. I si dic que sóc de Filipines, que és el que volen escoltar, s'estic com donant la raó, no? De que sóc diferent. Sí, sóc diferent i què passa? No passaré. Sí. Però en aquell temps estava com molt ratllada dient sí, sóc d'aquí també, o sigui, sóc catalana com tu, però no ho acceptaven.
1: Ja. I et vas sentir recolzada pels professors?
2: Bueno, era un tema que no es parlava, la veritat. Em veien que anava amb les companyes filipines i pensaven, bueno, és que van anar a Suïa o... Sempre es pensa així, no? Que si ens ajuntem és perquè anem perquè tenim com... Som, entre cometes, tancades, però no... Ens ajuntem perquè no ens sentim acollides o acceptades, entre cometes, no?
1: Però això trobo que és una falta de ser-ne conscients per part del professorat, no?
2: que no
1: se sabia,
2: sí,
1: què passava, no? I sobretot aquestes edats, ara que l'ESO comença als 12 anys, que és molt d'hora, que trobo que encara es tenen poques defenses, no? A nivell de poder-ho fer tu sola, estant amb tanta minoria, diguéssim.
2: Sí, en aquella etapa d'edat sempre tenim com... que busquem la nostra identitat, no? Que no sabem cap on tirar i clar, si no tens recolzament, pues...
1: A més, és una riquesa que trobo que s'hauria com de tractar per sistema, no? De dir, bueno, pues, mira, aquesta noia ve d'aquí, on és aquest país, què passa allà, no sé, que això enriqueix, no? I no sé, fa que també se't reconegui amb els teus valors.
2: Sí, a l'escola primària sí que em vaig sentir més recolzada. Fèiem cançons de fi de curs de cada idioma o tal, sí, festes, menjar de cada país, els pares interactuaven entre ells. Clar. I estava molt bé. Sí, sí.
1: A nivell familiar parleu tagalo?
2: Parlem tagalo. Ai. I amb una barreja de castellà també.
1: Ja. El castellà de l'època de la colonització espanyola perdura allà?
2: No, bueno, hi ha una zona al sud que es parla com una barreja estranya de castellà i tagalo que es diu chabacano, i si l'escoltes pots entendre cosetes, paraules.
1: Sí,
2: és com un, no sé, és com un castellà mal parlat. Que s'ha quedat.
1: Està bé.
2: Sí.
1: I tens ocasió de parlar el tagalo amb algú altre a part de la teva família?
2: Amb amics, amigues, sí, que del Raval. Perquè, bueno, també de petita, en l'època de la meva infància, no sé si ara ho segueixen fent, els pares filipins cada dissabte portaven els nens i nenes a una escola de tagalog.
1: Ah.
2: Per aprendre el tagalog, per aprendre la nostra cultura i tal, per no perdre-ho.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: I bueno, allà vaig conèixer la gent filipina de la meva edat.
1: I sou molts, oi?
2: Sí. A qualsevol país que vagis hi ha un filipí, o sigui,
1: sí,
2: perquè
1: sí, sí.
2: Hi ha molta migració.
1: Doncs mira, ara posarem la cançó que has triat.
2: Vale.
1: Per què l'has triada?
2: Bueno, la vaig descobrir fa poc, fa un any així, i parla de la lluita, de la nostra lluita, no? De ser filipines fora de Filipines.
1: Uh-huh.
2: I dels privilegis que no tenim.
1: D'acord.

0: Tu que has estat a l'escola pública i a la concertada, quines diferències hi veus? I per què els teus pares et van portar a fer ESO a una concertada?
1: Diferències, bueno, el tipus d'alumnat, no? És evident. Bueno, perquè, bueno, també depèn de l'escola pública.
0: Clar.
1: L'escola pública on vaig anar, o sigui, ja com he dit, els pares eren d'origen immigrant, o sigui, que han emigrat aquí, i la majoria no tenien el mateix capital cultural que els pares de l'alumnat del concertat. Aleshores, bueno, tenen més facilitats en estudiar, i quan el professorat, el concertat estaven més a sobre teu, i no ho puc, no sé com comparar-ho amb una secundària pública perquè no hi he estat, però segons l'experiència de la meva germana, que va estar en una secundària pública, que, bueno, anaven més a la seva bola els profes, no sé, depèn també. Clar. Depèn molt, és que cada escola és un món.
0: Sí, sí, sí, tant. La concertada és diversa, sí. I la pública també, no?
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: I clar, cadascú parla per la seva experiència.
1: Sí. I els meus pares, bueno, van decidir matricular-me allà perquè, bueno, tenien com el concepte aquest de que un centre no públic era millor, perquè a Filipines és així, és molt classista tot, i tot lo públic es veu pitjor que lo privat, perquè, bueno, valoren més els que tenen diners, i, bueno, tot si pagues és millor,
0: sí, sí, sí, sí,
1: diuen,
0: sí.
1: Allà, però yeah. Aquí és al revés.
0: Sí. Però clar, a nivell de convivència, no, trobo que també és com poc ric, no? Perquè el que m'explicaves tu, no, de que alguna companya teva que no havia estat mai al Raval, no?
1: Ah, sí.
0: Que li feia por anar-hi, doncs,
1: sí, sí.
0: Clar, això és un gran desconeixement, no?
1: Sí, jo vaig quedar una mica en xoc quan em va dir que, bueno, era una companya que em portava molt bé amb ella, era de l'Eixample, i havíem d'anar a comprar un material a Bolsera. Li dic, a la Bolsera és una botiga molt guai, tal, que tenen de tot, trobarem de tot. I em va dir, però això està al Raval, jo no puc entrar allà, perquè la meva mare m'ha dit que no entri, és molt perillós. I jo, què dius, tia? No, jo t'acompanyo, no te preocupis.
0: I va arribar a venir, sí.
1: Sí, sí, sí, però estava allà molt cagada.
0: Però es va convèncer que no passava res.
1: Que no, o sigui, no.
0: I quina trajectòria acadèmica has fet? Quan vas acabar l'ESO, vas acabar amb ganes de seguir estudiant?
1: Bueno, em sentia una mica perduda perquè jo volia enfocar-me en les arts, en el disseny, m'agradava dibuixar des de molt petita, però clar, em van orientar a l'escola, a la concertada, que no fes l'artístic, que no té futur, i que em dediqués a, bueno, que em matriculés al batxillerat social. I jo, bueno, vale, si ho diu una profe és per alguna cosa, no? I ho vaig fer. Però a segon de batxillerat vaig dir, no, és que no m'agrada això, és que quina carrera agafaré amb això. I vaig passar a una pública de batxillerat artístic, a segon.
0: Mm-hmm. I vas acabar el batxillerat artístic?
1: Vaig acabar el batxillerat artístic, però clar, al acabar el batxillerat artístic jo volia fer disseny i només hi havia de privades. I el meu pare em va dir que no, que agafés una altra cosa. I vaig agafar turisme perquè no sabia cap a on tirar, com que m'agradaria viatjar algun dia en molts països, vaig pensar, bueno, pues, em fico a turisme, però no em va agradar gens perquè, ah, bueno, no em motivava
0: gens. És que és trist que no puguis agafar els estudis que tu vols, no?
1: Clar.
0: Per qüestions econòmiques.
1: Sí, això també és una trava. I bueno, vaig deixar turisme i vaig fer un cicle formatiu de grau superior d'animació audiovisual, i aquest sí que la vaig acabar, aquest curs.
0: I has pogut exercir d'això?
1: Va ser difícil, no. Bueno, només vaig arribar a participar en alguna gravació d'algun clip o a bodes, baptismes, així. I després vaig decidir entrar a la universitat agafant educació.
0: Mm-hmm. I ara segueixes estudiant educació.
1: Sí, és el meu últim any.
0: Quina branca has agafat?
1: Educació primària, atenció a la diversitat.
0: Ja, mira que bé. I has fet pràctiques ja?
1: Sí, dues pràctiques i aquest any tinc les terceres.
0: I tens la sensació que no t'has equivocat de carrera, diguéssim, que és la feina que t'agrada?
1: Sí, jo crec que sí. O sigui, al principi tenia molta por, però ara, bueno, crec que estic convençuda.
0: I ho has fet amb escoles d'aquestes d'alta complexitat?
1: Sí, sí, perquè és on vull estar. Vull que els nens que han tingut la meva experiència, bueno, com que tenen el mateix bagatge que jo, que es troben en situacions familiars semblants a mi, doncs que tinguin un acompanyament i una mirada que els comprengui.
0: Clar, i és molt important també que tinguin referents de persones racialitzades com ells, no? Perquè hi ha bueno, la majoria de mestres són blanquets.
1: Sí, i bueno, quan em... Ja està.
0: No.
1: Quan em van veure els nens, quan em veuen per primera vegada, em diuen, hola, si hablo català. I a veure, nens, he nascut aquí com vosaltres. Yeah. Vosaltres suposo que heu nascut aquí. Sí, tal. Però, i tenen molts dubtes també d'identitat. Però si els meus pares són de Marruecos, jo què soy? Jo sóc d'aquí. I jo, tu ets d'on et sentis. I ja està.
0: Molt bé, doncs mira, acomiadem aquí aquest programa, però com que encara ens han quedat moltes coses al tinter per parlar, doncs això t'emplaço a gravar un altre programa per seguir parlant. Doncs et vols acomiadar amb Tagalo?
1: Bueno, maraming salamat, que és moltes gràcies i bueno, fins a la pròxima.
0: Molt bé.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
4: Sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català, per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
5: Esplugues FM, Ràdio Cultural i Associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Són les 4 de la tarda.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat.
2: Esplugas FM.
1: L'Avenç, centre cultural Esplugues de Llobregat.
3: Oblejant.
4: Som a tot el país.
3: Oblejant.cat.
4: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio.

Benvinguts i benvingudes a altra volta a una nova edició, la 2026 ja, del Club del Country. Soc Rafael Corubí i avui amb una aturada especial que fem per començar el nostre programa del dia d'avui cap a Irlanda del Nord. Marit i muller, Colm i Caitriona Kirwan. Els hem descobert i ens encanta la música de Kirwan The Band. Són del nord d'Irlanda, però es van trobar i es van enamorar a Nashville, a Tennessee, i després es van casar a la seva Irlanda nativa. Són excel·lents, són una parella que ens aporta bons ritmes musicals i és una alenada d'aire fresc també en el món de la música country. Avui hem començat amb aquest senzill de finals de 2026, de finals de gener de 2026, amb la col·laboració de Clay Walker, que Detours, però havíem de recular fins al 2024, al mes d'agost, per trobar la seva anterior selecció musical, que era aquest tema anomenat It Happens.

Aquest és un senzill publicat el 2024 que pertany amb el seu àlbum que es diu com ells Kirwan, un parell de cançons que van sortir com a senzills d'aquell àlbum editat al setembre del 2024 i que escoltarem. Però abans, deixeu-me dir un parell o tres de coses més sobre aquesta formació que avui ens acompanyarà amb el nostre espai, aquestes tres primeres cançons que escoltarem. Colm i Caitriona Kirwan, com us deien, Kirwan o Kirwan The Band. Amb dos van créixer a Irlanda, a Tyrone i a Down, respectivament. Es van conèixer el 2017 a Nashville, a Tennessee, on s'havien traslladat per separar per seguir les seves carreres en solitari. El seu estil es defineix com una fusió de pop country amb arrels irlandeses, centrat molt sovint en temàtiques de fe, d'esperança, de matrimoni i de família. Van començar a escriure cançons junts el 2018, es van casar el 2020 i van decidir unir forces oficialment com a duet. I com hem dit, el 2024 van llançar el seu primer àlbum d'estudi anomenat Kirwan. I recentment, l'hem sentit en la primera cançó, han col·laborat amb l'estrella del country, en Clay Walker, amb el Detours. S'ha de dir que en Colm és fill de la llegenda del country holandès Dominic Kirwan, que havíem escoltat de fa moltíssims anys i havia fet gires com a taloner de Don Williams. I la Caitriona, coneguda com a Triona abans, havia guanyat diversos concursos i havia obert concerts per Van Morrison, per John Armstrading o Nathan Carter. Els escoltem amb la darrera cançó que us presentem d'aquesta banda, The Kirwan. Es diu aquesta peça Honeymoon Face i l'escoltem al Club del Country.

Aquesta és la música de Kirwan, el fill i la jove. I què tal si recordem també, ja que és una cosa familiar en el dia d'avui, doncs el pare, en Dominic Kirwan, el que tenim abandonat des de fa una colla d'anys amb aquest espai, els nostres, i això que en el seu moment el havien posat sobretot als anys 90 bastant. Nascut el 5 de juny de 1960 a Omagh, al comtat de Tyrone, era una de les figures més consolidades de la música country irlandesa, amb una carrera que supera els 35 anys, amb una veu suau i una gran versabilitat, barrejant country, balades romàntiques i música tradicional, que va començar de molt jove com a campió de dansa irlandesa i va formar la seva primera banda l'any 79 de Melody Boys, i que després va començar en solitari a partir del 1985, i després va firmar amb el mateix segell discogràfic que una estrella com era Daniel O'Donnell. Dels seus més de 15 àlbums d'estudi editats, per exemple, escoltarem una cançó, una versió que va fer amb un dels seus treballs discogràfics, concretament aquell Love Without End, Amen, del 1993.

Agafant les cançons, adaptant-les a diferents estils, barrejant conceptes, és el que sempre ha fet Dominic Kirwin, i això li ha servit per treballar i per triomfar al món de la música. Res, un recordatori que hem volgut fer amb ell, anant-nos una mica més enllà del que seria la música country, tot i que hi ha cançons que sí que ha interpretat al llarg de la seva carrera, com per exemple aquest conegudíssim She Believes in Me.

No és l'únic membre de la família que destaca, perquè si una cosa ha fet en Dominic és transmetre el gen musical als seus fills. Aquí l'hem escoltat amb ell, hem escoltat abans amb en Colm, com hem dit, el cantautor establert a Nashville, membre de la banda Kirwan, però també amb un altre dels fills, en Barry Kirwan, també un nom reconegut a l'escena country local irlandesa, també intèrpret de bateria amb qui Dominic ha col·laborat sovint i que també ha editat diferents àlbums, com per exemple aquell Barry Kirwan Moments el 2017, If I Could Make a Living Out of Loving You.

Va ser un artista que me va encantar en el seu moment, com va debutar el seu primer àlbum, es deia Shiver l'any 2000, incloent-hi senzills que van triomfar com el There is No Arizona When I Think About Angels. Era la música de Jamie O'Neill, un excel·lent intèrpret nascut a Sydney, Austràlia, el 3 de juny del 1968. A poc, la seva estrella va anar caient, va editar més àlbums, òbviament, no només aquell primer, aquell Shiver, sinó també altres àlbums per Mercury Nashville o per Capitol, i a partir del tercer ja en segells discogràfics independents o amb el seu propi segell discogràfic. El 23 de gener de 2026, 3 anys després de l'últim, que era un àlbum de música cristiana, ens ha arribat amb nou material. Gypsum, ella, Jamie O'Neill, ens acompanya amb les cançons que volem recordar d'aquest disc. Recordar-les o presentar-les com aquest Over New Mexico, Over New Mexico, que acabeu d'escoltar, o, per exemple, també una cançó que porta el nom de John Deere Leather.

Triomfant en diferents cançons al llarg dels anys, en només dos dels seus àlbums van entrar a les llistes americanes, el primer el Shiver i el tercer el Brave, el seu únic per Capitol en Nashville, i els dos números 1 que va tenir va ser precisament amb el seu primer disc, aquells dos temes que abans hem mencionat i el qual en recordarem un. Abans de finalitzar, en la música d'aquesta artista que ens acompanya i que la veritat és que és per mi, i seguint-te al llarg dels anys, realment magnífica, meravellosa, diria jo. 57 anys d'edat i canta com els àngels. I per què no, em direu. Aquesta cançó que escoltarem ara mateix és una peça de country magnífica que du el nom de Ole Heartache.

Benjamin O'Neill amb el nostre programa del dia d'avui al Club del Country, recordant les seves noves cançons d'aquest darrer àlbum editat el gener de 2026, però també donant un cop d'ull al seu debut, aquell primer senzill, aquell There Is No Arizona, número 1 als Estats Units en la música country, senzill de debut i per tant magnífic els seus 32 anys que tenia aleshores d'edat. La cançó de Jamie O'Neill, There Is No Arizona.

Sens dubte que és una de les estrelles del moment, somiadora, vibrant, vintage, però tremendament ressonant i rellevant per a un públic tan ampli com sigui possible. Lel Langley està reescrivint les regles del que és assolible per la música country clàssica en temps real i ens ha de fer reflexionar durant les properes setmanes si és l'artista més gran de tota la música country. No és precisament gent com Morgan Wallen, sinó una dona, i que té el nom de Ella Langley, perquè ho està aconseguint. Aquesta no és només la història d'una cançó, aquest Chasing Texas, que ja hem escoltat diverses vegades, que passa la seva cinquena setmana el número 1 de tota la música amb el llançament d'aquest disc, el Dandelion, el nou treball discogràfic d'aquesta interessantíssima artista que és Ella Langley. El 10 d'abril de 2026 es va publicar, amb cançons com aquesta que li dona nom a aquest Dandelion, com els seus èxits, el Chasing Texas o l'actual, el tema anomenat Be Heard.

Recordem que va debutar amb aquell senzill amb Riley Green anomenat You Look Like You Love Me, que també tenia fortes vibracions de country clàssic i que ara ha aconseguit ja el triple estatus de platí. Vam atribuir, sens dubte, aquest èxit en part a l'estatus ja de Riley Green com a artista de la música country, però mirant enrere, tranquil·lament podria haver estat Ella Langley qui va semblar atractiu a la cançó. Jo crec que sí, eh? Dandelion definitivament no és una obra de pop country contemporani, fins i tot si alguns la caracteritzen com a tal, encara que només sigui per la seva rabiosa popularitat. És el canvi de temps i escenari que Dandelion aconsegueix perfeccionar, allunyant el públic del moment actual com ho fa tota la gran música clàssica, on la nostàlgia plana l'aire i els moments semblen conferir més significat i emoció que qualsevol cosa que el temps pugui evocar. A més, també hem pogut veure que darrerament les coses també li han estat anant molt bé amb aquest artista, perquè els propers premis de la ACM, de l'Acadèmia de Música Country, ha aconseguit 8 nominacions. Miranda Lambert també i Megan Moroney aconseguint 9. Per tant, és el seu futur. Aquesta és una tercera cançó d'aquest disc, d'aquest Dandelion, de Ella Langley, que es diu Loving Life Again.

I, òbviament, no podríem deixar d'escoltar la cançó que és un èxit absolut d'aquest disc, el senzill que es va extreure i que portava el nom de... porta el nom de Choosing Texas. Una cançó que ens ha portat a la Langley, realitzada originalment el 17 d'octubre de 2025 com a senzill d'avançament del seu àlbum Dandelion. Va escriure la cançó al costat de Luke Dick, de Miranda Lambert i de Joy Beth Taylor, produïda al costat de Miranda Lambert i Ben West. També a la mateixa Miranda Lambert hi participen les veus addicionals i també la guitarra d'en Tom Bukova. Bé, una cançó que ha arribat al número 1 no només de les llistes de country, sinó de moment 6 setmanes ja al Billboard Hot 100 de qualsevol estil de música. Per això m'emprenya tantíssim que les discogràfiques aquí, en aquest país nostre o el del costat, diguem-li Espanya, ens envien aquesta música i ens posen senzill de música pop. No, senzill de música country i a molt tendre. Ella Langley tanca el nostre programa amb Choosing Texas. Fins la setmana que ve.

0: Són les 5 de la tarda.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentaré una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
4: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social. Gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre, al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També truquen al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Esplugues FM.
3: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
4: Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán.
5: Si és amb condó, ell s'hi nega. I sense, jo passo.
6: Si ell imposa la seva voluntat en les relacions sexuals, és violència. Qui no respecta la llibertat de l'altre es converteix en agressor. Ni agressor, ni còmplice. Aturem les violències masclistes. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
2: De dilluns a divendres, a les dues del migdia.
3: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.
1: Coplejant. Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
4: Tots els diumenges, a les 9 del matí.
1: I a la teva ràdio.
5: Esplugues Comerç. Per tracte personal i per la qualitat dels productes. Per comoditat i sostenibilitat. Per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.
0: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat.
2: Esplugues FM.
1: L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat.

0: El mapa indica que és la segona sortida.
1: Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i es parla a l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
0: Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia.
1: A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te, segur que vas escriure malament la destinació.
2: Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Hola, sóc en Luis Vizuete Prieto, creador i locutor del programa Un poco de todo y algo más en Esplugues FM. En trobareu cada setmana amb moments de nostàlgia, emocions, misteris i crims foscos, reflexions, i en cada programa comentarem una cançó de la música de les nostres vides. Tot en un sol programa, en Esplugues FM al dial 99.7 de la FM. Tots els dimarts a les 22 hores de la nit i repetició els diumenges a les 10 del matí. Sempre que vulgueu, el podeu escoltar de nou a qualsevol hora a la carta de podcast espluguesfm.cat. Un poco de todo y algo más.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
0: Estàs escoltant Esplugues FM.

0: Són les 7 del vespre.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Les darreres novetats del panorama musical independent les trobaràs a Moure Soroll, amb Francesc Gasulla, amb entrevistes i reportatges a formacions nacionals i internacionals. Moure Soroll, tots els dijous a les 11 de la nit. Moure Soroll.
3: Sou una entitat?
4: Organització sense ànim de lucre?
5: Associació de veïns?
6: Artista?
7: ONG? Músic?
2: Sou d'Esplugues i voleu donar a conèixer la vostra activitat?
8: Escriu-nos un mail a esplugasfm@gmail.com.
9: És gràcies!
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
10: Esplugues FM.
11: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Sí o no?
1: Prou.
2: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Carpe Diem, pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Recicla i respecta el medi ambient. A Esplugues tenim 6 mini deixalleries on es poden dipositar residus especials per facilitar-ne el seu reciclatge. Aquests punts estan a Camí de Let, a la Rambla Verge de la Mercè, a Can Clota, a la plaça de l'Escorxador, al centre ho trobarem Àngel Guimarà a tocar amb el carrer Sant Francesc Xavier, al barri del Gall, al carrer Baronesa de Maldà, i a la Plana tenim 2 punts, a la Rambla del Carme i també al carrer Vallerona. Quins són els articles que podem dipositar? Doncs són petits articles, CDs, aparells electrònics petits, també podem portar piles, siguin convencionals alcalines o de botó, i també es poden portar bombetes, les halògenes, les convencionals, les de baix consum i també les bombetes LED. Recicla i respecta el medi ambient.
0: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

0: Són les 8 del vespre.
1: Les entrevistes d'Esplugues FM.
2: Avui, a l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM, us parlarem del Museu de les Papallones de Catalunya. I ens preguntem, què té a veure el Museu de les Papallones amb Esplugues de Llobregat? De seguida ho sabrem i ens ho explicarà la Roser Camps.

El cicle biològic de les papallones passa per quatre etapes. L'ou, l'eruga, la crisàlida i hi ha una metamorfosis fins passar a ser papallona. Les etapes tenen una durada diferent en funció de l'espècie, les condicions climàtiques, el seu moment i la disponibilitat d'aliment.

0: Amb la Roser Camps ja hem parlat en diverses ocasions amb ella, tant per parlar pel seu llibre Passejada dels vells i nous carrers d'Esplugues, com del llibre que ens va presentar el 2022, Cargolines i cargolins. La Roser Camps va néixer a Esplugues l'any 1949, de família de pagesos. El seu interès per conèixer la història del poble, les costums i les seves persones li ve de molt petita. Va iniciar estudis de geografia i història a la universitat i també ha dedicat molt de temps i estudi als coneixements d'altres llengües i cultures. Durant aquest any, la seva vocació d'escriure, de fer articles i publicar en diverses entrevistes ha donat diversos fruits i ens ha donat diverses informacions. I ara el que volem fer és parlar d'un article que acaba de publicar la Roser Camps a la revista La Crònica de la Vida d'Esplugues. I per això avui la tenim amb nosaltres. Molt bona tarda, Roser.
1: Bona tarda.
0: Benvinguda, Roser.
1: Gràcies, amb molt de gust. M'agradaria repassar una mica l'etapa d'aquestes persones que eren d'Esplugues i que malauradament van haver de marxar perquè la seva activitat no els hi permetia trobar un lloc adequat per mostrar-ho a tothom. Parlarem d'una parella, que l'Alfons García Dolça i la Maria Teresa Albarrán, que des de molt jovenets tenien un interès molt, molt gran per les papallones, pel seu procés, i cada vegada més intensament sortien a la muntanya. Primer anaven a Sant Pere Màrtir, però després van anar ampliant el radi i cada vegada anaven col·leccionant més papallones. Llavors es van dedicar a l'estudi de totes aquestes papallones i el van ampliar a Catalunya. Llavors, ells ja va arribar un moment que necessitaven un espai per poder exposar tot el seu treball i el seu estudi. Ja sabem que és una activitat molt específica i de caire científic, i que llavors no tothom estaria interessat en aquest tema. Però sí que és veritat que jo ara us explico que l'estiu passat doncs els vaig trobar. Estan al poble de Ribera de Cardós i tenen un espai preciós. Llavors va ser quan em van explicar tot el calvari que van passar per poder arribar fins on són ara i el futur que esperen aquest museu.
0: Si ara esteu escoltant l'entrevista, us convido que mentre la Roser ens parla, entreu a la pàgina web papallones.cat. Allà trobareu tota la informació d'aquest museu i així, mentre la Roser ens ho explica, podeu també amb l'ordinador doncs anar mirant les fotografies d'aquest museu i comprovar realment el que ens estàs explicant, que està en un lloc idíl·lic.
1: L'interès d'aquest museu doncs és gran, malgrat el lloc tan petit on està ubicat. Doncs hi va gent de tot arreu, hi va gent de Catalunya, hi va gent de l'estat espanyol, i inclús hi ha anat gent de fora de l'estat espanyol per visitar-lo. Llavors, el problema que tenim és que aquesta gent arribarà un moment que no disposaran d'espai, perquè estan en un lloc precari i necessiten sortir d'allà. Ells, la idea d'ells sempre va ser que aquest museu quedés a Esplugues, perquè van començar amb papallones d'Esplugues i de la comarca. I ells, i més d'una vegada, se'ls hi va prometre, i ho dic així molt sincerament, tal com ells m'ho van explicar, que més d'una vegada ja tenien emparaulat un local per poder exposar per poder fer aquest museu. Però cada vegada s'han trobat amb un cop de porta i, en lloc de desmoralitzar-se, el que van fer és anar cap al Pirineu.
0: Abans de marxar cap al Pirineu van estar per aquí a la comarca, oi?
1: Sí.
0: Van anar d'aquí d'Esplugues?
1: Van anar a Vallirana, van estar a Vallirana, després van, ja amb el trasllat del museu sencer, van anar a Sort. L'Ajuntament de Sort els hi va cedir un espai, també a precari, amb un indret que pertany a Sort, que es diu Pujalt. I després, un cop ja van haver de moure's altra vegada, perquè potser no havien acordat el temps d'estar d'allà o no sé com devia anar, doncs es van instal·lar a Ribera de Cardós. El museu és bonic, val la pena visitar-lo, s'aprèn moltíssimes coses d'uns insectes que pertanyen a al cicle vital nostre, no? Llavors, el meu interès per parlar amb ells, per fer l'article, ha estat perquè aquest museu hauria de tenir un lloc a Esplugues. Aquest és el meu interès. No ho sé si això és possible, però estem tenim un país, afortunadament, tenim gent que estudia, molts científics. Per tant, seria el nom d'Esplugues també tindria un afegit de visitants, no?
0: Sí, perquè venen gent reconeguda, científics d'arreu.
1: Sí, sí, sí.
0: Abans has dit que es van dedicar i van començar, doncs, aquí a Esplugues, el que hauria de ser el Raval, la vall de Sant Just, per Collserola... Per tant,
1: Sant Pere Màrtir...
0: Tenim una recopilació pròpia d'Esplugues que és molt important i que cal vetllar per ella.
1: Sí, sí. O sigui, el que els coneix i el que sap com... i el que ha vist al museu, doncs pensa igual. Ho he parlat amb diverses persones i diuen, home, és que aquest museu, la seva ubicació idònia seria Esplugues. Esplugues creix molt i és impossible pensar que amb el que està creixent no es pogués trobar un espai adequat per un museu de caire científic, sí, però molt interessant.
0: Doncs penseu que si entreu a la seva pàgina web trobareu que tenen diversos itineraris, l'entrada és molt econòmica per entrar al museu, també organitzen visites per grups grans, visites guiades, és molt interessant. És molt interessant, doncs, això, fer un viatge des d'Esplugues cap al Pallars Sobirà i anar a veure aquest museu tan bonic que ens estàs explicant ara, Roser. Explica'ns una miqueta més coses del sentiment que tenen en quant a què pot passar amb el museu a partir d'ara.
1: Sí, un dels problemes que l'estan amenaçant és que hi ha una fundació de Madrid que es diu FAES, que suposo que a molta gent li sonarà.
0: Sí, és la Fundació Francisco Franco.
1: Aquests els hi està fent una oferta per poder-se endur aquest museu a Madrid. I ells, és clar, van dient que no, es van resistir a aquesta oferta tan temptadora, perquè es veu que sí que és temptadora, però arribarà un moment que ells es fan grans i pensaran que això ho ha d'assumir una entitat que pugui portar, que ho pugui tirar endavant i que ho pugui...
0: Poder una entitat exigir més naturalista o que estigui més ubicat a prop de la natura, de la, sí, muntanya, que no pas en una gran ciutat o una capital.
1: Jo segueixo dient que aquest museu hauria d'estar a Esplugues, perquè els seus orígens, des de les persones que el van iniciar, ja eren d'Esplugues, i que ells amb molta il·lusió el van anar fent créixer, i no serà perquè no van parlar amb gent amb responsables, no, del municipi. Van parlar bastantes vegades amb responsables del municipi sense obtenir cap resposta favorable. Jo, a mi, com a espluguina, doncs em sap greu el que em van explicar, no? I més pensant que pot anar a parar amb una entitat com la FAES.
0: Ara farem un exercici de memòria i d'ubicació geogràfica a la nostra població, en tots els nostres oients, i a veure si entre totes i tots poguéssim trobar una ubicació idònia i poguéssim fer una proposta a l'Ajuntament que fos ferma. A veure si ens hi posem. Roser, fem aquesta crida a les persones que ens estan escoltant. La Roser sempre està buscant els racons de la història de la nostra població. La darrera entrevista que et vam fer ja ens vas dir que tenies una cosa en mà, que era aquest tema de les papallones. El que passa que quan vam fer la presentació del llibre de Cargolines i Cargolins, doncs vam dir, quan toqui i quan sigui el moment en parlarem. I ara que ja has fet aquest article a la Crònica de la Vida d'Esplugues, estàs rebuscant més cosetes en els racons de la memòria de la nostra població?
1: Bé, ara el projecte ja no seria tan referent a la nostra població, sinó que ja seria un projecte més creatiu, més novel·lat, diguéssim, però no referint-nos a Esplugues aquesta vegada. Ara ja tenim Esplugues unes quantes persones que es dediquen a fer recerca de la nostra història.
0: Sí, tenim el Josep Florença.
1: Sí.
0: Que em ve a mi ara així de cop i volta a la ment, el Miquel Caselles, que també ha fet recerca dels itineraris de la nostra població, i segurament sí. Que hi haurà algú més que jo haurà... Bueno, tu també, evidentment, sou aquestes tres persones que jo tinc de referència, i si em deixo algú, doncs que em disculpeu, que no em ve ningú més al cap. El Joan Puiggròs també ha fet una mica de història de lo que era el grup excursionista, amb el Jordi Udina, parlant de l'avenç.
1: Jo també destacaria la gran tasca que ha fet en Jordi, perquè en Jordi porta molts anys recollint les fotografies que es van poder salvar del...
0: Més de 10 anys, em va dir.
1: Sí, sí, sí.
0: El que passa que després el Joan Puiggròs ha fet una miqueta l'ordenació o reordenació de la informació, però la informació la va recollir tota el Jordi, i sí, reconeixem que el mèrit és del Jordi Udina. Doncs bé, avui us hem parlat d'aquest Museu de la Papallona de Catalunya i la relació que té amb Esplugues de Llobregat. És un article que la Roser Camps ha fet a la revista de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que podeu comprar la revista als dos quios que hi ha a la carretera de Cornellà 63 i carretera de Cornellà 91, i també a la llibreria Esplugues. I ara sí, Roser, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Roset, podem emplaçar per una propera vegada, més endavant?
1: Doncs, quan vosaltres vulgueu, però ara deixeu-me un temps de reflexió.
0: Doncs, com sempre fem amb els nostres convidats i convidades que passen per Esplugues FM, ens seguirem trobant per les places i pels carrers de la nostra població.
1: Moltes gràcies.
0: A tu per venir.

0: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
2: Cultura, notícies, actualitat, entreteniment. Esplugues FM, la ràdio de proximitat.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.
3: Esplugues FM.
2: Les entrevistes d'Esplugues FM.
4: Si us dic precisió, si us dic paciència i Egipte, de quina entitat penseu que parlarem avui? Avui parlem de billar i parlarem de la secció de billar d'aquí, del Centre Cultural de l'Avenç. I per això tenim en el Pedro Romero Romero, que és veí d'aquí del barri del Gall. Hola, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Gairebé ja bon vespre, l'hora que és.
5: Sí.
4: I també tenim el Ramon Guerra García, que és del barri del Centre i també és de la colla del billar.
6: Bona tarda.
4: Bones. Expliquem una mica, començarem per la història de la secció del billar d'aquí d'Esplugues, després ja parlarem una miqueta més de la història del billar. Quan comença a haver-hi secció de billar aquí al Centre Cultural de l'Avenç? Aproximadament,
6: bueno, va començar el 1987.
4: I directament on esteu ara aquí en el... esteu a la planta baixa del Centre Cultural.
6: Sí.
4: On us ubiqueu quan comenceu el 87?
6: Al mateix puesto, sempre hem estat allà.
4: Ah? No,
6: al principi el billar estava a dintre de la sala de joc del bar de l'Avenç.
4: Sí, a dintre del bar.
6: I d'allà va passar a la sala. Vam demanar la sala i es van deixar muntar-ho tot allà dintre.
4: Quants socis sou ara aproximadament?
5: Ara més o menys són uns 23. Sempre estan oscil·lant entre 20, 27, més o menys. Per los estatus que tenim fets, tenien que ser 25. Però, bueno, de vegades amplien a 27, 28, depèn de la demanda que tinguin en cada moment.
4: Explica'm una mica com és la història del billar. He volgut trobar alguna coseta, fins i tot m'ho situen per Egipte, que a la Cleòpatra ja li agradava jugar al billar, però no és el billar que coneixem ara actualment, sobre d'una taula. Però ara sí que parlarem de com comença la història del billar tal i com la coneixem ara, perquè té molts segles la història del billar.
5: Sí, bueno, la història del billar és molt antiga. Jo de Cleopatra no tenia referències que jugar al billar.
4: Jo tampoc, m'ho he descobert i és un sobte.
5: El billar que juguem nosaltres és el de caramboles, el de les tres boles, i aquest sí que té un origen de França, que allí sí que juguen des de fa molt de temps i jugaven a diferents jocs dintre del mateix billar.
4: Que situem l'origen del billar a França directament.
5: Jo lo situaria a França.
4: Tot i que

0: De billar trobem una taula amb forat sense forat.
1: El billar que juguem nosaltres és un billar sense forat.
0: I com se li diu?
1: És un billar francès.
0: El francès, l'autèntic.
2: És un billar de gran maig.
1: És un billar que li diem de gran maig, calefactat, o sigui, és un billar una mica d'unes condicions una mica especials. Llavors, el manteniment de la taula és molt important també, perquè tot vagi com ha d'anar, i bé, però vaja, és un billar una mica especial. No és tan senzill com un de forats, és més gran, però bueno, és una cosa un poco... N'hi ha que viure.
0: I quan té forats, a sis bandes, això com se li diu?
1: No, quan té forats és un billar americà que li diuen l'americà. I nosaltres el que juguem és a tres bandes, bàsicament aquí.
0: A tres bandes és que no hi ha els forats.
1: No,
2: ni a la lliure, hi ha molts...
1: N'hi ha molts jocs que no són que són sense forats.
2: Ara, no és només les tres bandes, hi ha molt més models de joc que no passa a les tres bandes.
0: Sí, venim a la vostra sala que teniu aquí a l'Avens, quantes taules teniu?
2: Dues.
0: Ara en teniu dues. I l'horari que feu per venir aquí a practicar?
1: És l'horari que fa el bar. Si el bar està obert, el soci que sigui soci de la secció pot vindre a jugar. A cada soci se li dona una clau de la sala i puc entrar i sortir quan vulgui.
0: Per tant, esteu de dilluns a diumenge?
1: De dilluns a diumenge.
0: Mentre que estigui funcionant.
1: De 8 del dematí a 11 de la nit.
0: Molt bé. Entre vosaltres teniu competicions internes?
1: Sí.
0: Evidentment, perquè us heu d'entrenar molt per fer les competicions supra-events, quines serien? Hi ha competicions més enllà d'Esplugues, comarcals, o aneu directament a la catalana?
2: No, només fem a la Festa Major, que llavors ens convidem a diversos clubs. Bueno, convidem al Barcelona, al Sants, de vegades ve al Sant Martí, ha vingut al Sant Feliu un parell de vegades o tres, i bueno, però normalment no juguem competició, juguem interior, una competició interna.
0: I teniu jugadors que hagin sortit aquí d'Esplugues a nivell nacional o...?
1: A nivell nacional, no, a nivell Catalunya, sí. Ramon i jo juguem federats per la Federació Catalana con l'equip de Sant Feliu, con la Unió Coral de Sant Feliu. Juguem allà, federats. Perquè nosaltres aquí a l'Avens encara no hem pogut tindre un equip federat. Per la gent que tenim, per les circumstàncies que tenim.
0: Pels reglaments també poder que hi deuen haver-hi a la federació?
1: No. És més per la gent que no està disponible.
2: Gent, i un tema també de que això val uns diners, l'inscripció a la Federació Catalana, i que nosaltres som un club petitó i no disposem d'aquests mitjans.
0: Per tant, ho feu a través de Sant Feliu de Llobregat.
1: Sí, en Sant Feliu de Llobregat, el club Unió Coral, sí. Van vindre a buscar-nos per anar a jugar i van anar allà a jugar.
0: És una gran afició. De fet, tenim diversos bars aquí a Esplugues. Ara no els tinc localitzats, però n'hi ha hagut bars que tenien el seu billar a dintre.
1: Sí.
0: Abans parlàvem del bar Pavón a Can Clota, el bar Ajedrez també de Can Clota sí. N'hi havia tingut. El Bridge de Sant Just també havia tingut la seva taula de billar.
1: En la Unió Coral de Sant Just d'Esver, en com se diu?
2: L'Ateneu.
1: En l'Ateneu de Sant Just.
2: Tenen dues taules.
1: Tenen també. Dues taules també de billar.
0: És veritat. Franceses. I ara que ho penso, el patinet havia tingut
2: no,
0: també...
2: No, però això és de billar americà.
1: Són billars americans.
2: Un billar petit de billar americà.
1: Va. I el Dora, d'aquí de la carretera d'Esplugues, també té billars, però són americans, no són francesos.
0: I la gran afició que hi ha en general, només teniu 25 socis.
1: Sí, però bueno, també ve donat perquè, clar, pensa que la sala té dues taules, si tinguessis molts socis, tampoc tindries temps per poder jugar quan vens a jugar. Llavors, clar, és una mica...
0: El peix que es mossega la cua.
1: Clar, però vaja, que si algú va de vindre i no té plaça, doncs ja se li faria un lloc, per això no n'hi hauria cap problema.
0: I com ho hem de fer per ser socis del billar?
1: Doncs pues mira, bàsicament, el primer que s'ha de ser per jugar al billar a la secció de billar de l'Avens és ser soci de l'entitat de l'Avens. I després, fer-se soci de la secció. Són coses que van lligades, però són independents.
0: Bueno, tenim un correu electrònic, que és el de l'Avens, que és centre@avensesplugues.cat. Ho diem Avens amb C trencada, però recordem que Avens, quan s'escriu, és amb C de Catalunya, perquè no ens deixa l'ordinador posar la C trencada en els correus electrònics. centre@avensesplugues.cat. Doncs, si algú vol fer-se soci del billar d'aquí d'Esplugues, doncs...
1: Que passi per la secció... i serà atès amb tota l'amabilitat que sempre fem a tothom que ve.
0: Ara hi anem una miqueta més a la part així més personal. Què us porta a vosaltres a jugar al billar? Perquè suposo que fa molts anys que jugueu a billar. Doncs
1: pues mira, jo tinc 54 anys ara i jugo des de que tenia 14, més o menys. Vaig començar a jugar perquè el meu avi

0: El meu pare jugaven els diumenges a la tarda, anaven a jugar, jo m'anava amb ells, i d'ahir me va vindre l'afició. I llavors, pues, tens molta paciència i molta intensitat jugant, perquè si no, és un joc que és molt bonic, però no és fàcil. S'ha de posar ganes per saber jugar bé.
1: Heu de practicar molt? Moltes hores. Molta paciència. Això es reflecteix en el caràcter dels jugadors de billar? O no té res a veure? Hi ha jugadors que són nerviosos, que tenen atacs així de nervis, o en general sou gent tranquil·la?
0: N'hi ha de tot, com en botiga n'hi ha de tot.
1: Molt bé, doncs aleshores no cal que el practiqui, perquè no m'apaigarà els meus nervis.
2: No, va, relaxa una mica, sí que relaxa una mica.
1: I en quant a la concentració?
0: És un esport que s'ha d'estar concentrat. Però que estiguis concentrat no vol dir que juguis millor o juguis pitjor. Has d'estar concentrat perquè l'esport lo requereix. Però que n'hi ha dies que vens de treballar, que estàs als teus nassos de treballar, vens, t'ho passes bé jugant, no poses massa atenció i fas moltes boles. I un altre dia pots vindre, posar-te a la mesa molt, molt, molt, molt concentrat i no sortir-te. Això va com va.
2: Bueno, però si estàs concentrat, normalment en fas més boles que no sí. D'altra manera.
1: Us prepareu d'alguna manera per practicar el billar?
2: No. En principi no hi ha cap problema. Qualsevol pot practicar el billar.
0: El que sí que és una cosa que veritablement és un esport molt maco, que si vens i li poses una miqueta de ganes i veus els avanços que vas fent, és una cosa que verdaderament és molt reconfortable. Nosaltres tenim socis d'edats molt variopintes, pot ser des de los...
2: Sí, bueno, hi ha
0: 35,
2: joves,
0: 35, 38, fins persones molt...
2: De 70 i pico d'anys. Al centre de jubilats aquí de les Tres Torres, i que han estat allà i els hi ha agradat el sistema que tenim nosaltres i han volgut anar una mica més enllà i han vingut a jugar amb nosaltres. S'han fet socis de l'event.
1: Anem a parlar una miqueta del taco, se li diu? Quines mesures té?
0: El taco, ara en aquest moment n'hi ha dos tipus de taco, de llargada variable. N'hi ha fletxes, la fletxa és la punta, el que va més a dalt, el que porta la sabatilla per tirar, que n'hi ha fletxes de 69 centímetres i fletxes de 71. Llavors, la de 71 fa que el taco faci 1,43 i la de 69 que te fa 1,41. Llavors, és una cosa que depèn de lo que a ti te vagi millor, pues jugues en una llargada o en una altra llargada.
1: I el taco vindria a ser com la guitarra per un guitarrista, vull dir, el material és important o estan fetes amb el mateix tipus de fusta o... Depèn del fabricant...
2: Hi ha de tot el que vulguis.
0: Tacos.
2: El taco és com tot, com una bicicleta, com una pala de pàdel o el que sigui. Depèn del que vulguis gastar-te. N'hi ha tacos que pots gastar-te 50 euros i n'hi ha tacos que valen 5 o 6 mil euros.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, jo vull dir que depèn del que vulguis. Però com tot.
0: Però que lo important són les mans del jugador.
1: Les mans i la vostra concentració.
0: Les mans del jugador és l'important.
2: Si és un jugador bo, potser amb una canya ja ho fas tot.
0: El taco ajuda, però no és tot.
1: I després tenim... El taco ha d'estar ben amb el guix.
2: Sí, hi ha un guix.
1: Empolenat amb el guix, perquè si no rellisca amb la bola...
0: Sí. El guix se posa a la punta de la sabatilla, la que te deia abans, perquè quan la sabatilla impacta en la bola no rellisqui i no faci el misto que nosaltres diem, que és el plas, el que no volem que no es faci mai i de moltes vegades no es fa, pues això és el que intentem fer amb el guix perquè no ho feixi.
1: Bueno, tenim una mesa, tenim un taco, tenim el guix i ens falta l'important, que són les boles.
0: Les boles.
1: Depenent del joc, canvien les quantitats de boles o sempre estan, si és francès com americà?
0: No, si és francès, sempre es juga, depenent del joc que juguis, sempre se juga amb tres boles. I a l'americà se juguen com boles ratllades i boles llises i són més boles.
1: Després ja, si juga l'americà, si tires la bola negra...
0: Has de ficar ratllades, has de ficar negres...
2: A l'americà aquí es diu pol, i després a l'anglès és l'snooker, que també és de bola de forat, però la taula de billar és molt més gran, les boles més petites...
0: És un billar molt difícil.
2: I s'han de ficar dintre de...
0: L'snooker.
1: Perquè quants tipus de de jocs de billar llan. Vull dir, m'heu dit la mesa, la francesa, l'anglesa, però hi ha tipus diferents de billars?
0: De billars està el que és el billar francès, que és el que no té forats. Luego està el billar, el pool, que és el que té 6 forats. I luego està el snooker, que és com una espècie de pool, però la mesa és molt més gran i les boles són més petites. I per la meva manera de veure-la és molt més complicat.
1: I a part d'aquestes modalitats ja no n'hi haurien més, perquè m'ha semblat veure per internet que hi havia a la manera de jugar colombiana o alguna cosa així. O...
2: Bueno, és que dintre del billar hi ha la lliure, hi ha el quadro, hi ha les tres bandes, hi ha
0: a la banda.
2: Quilles, hi ha la banda, és que hi ha moltes modalitats amb les tres boles.
1: Teniu escola de billar o no? No teniu nanos que us vinguin?
0: No.
1: Doncs seria important.
0: Sí, però és complicat, ja. És complicat.
1: Combinar-ho amb els horaris, els nanos...
0: No, a part de combinar-ho amb els horaris, és que la gent jove d'ara no té paciència. La paciència és una cosa que no la tenen molt com a virtut. I si no tens paciència, no és fàcil començar i que les coses surtin bé d'un principi. I s'ha de tindre molta paciència, molta actitud, molta constància i s'avorreixen massa d'hora.
1: Doncs poder s'avorreixen perquè no hi ha la cultura d'ensenyar-los a jugar a billar, d'ensenyar-los a jugar als escacs, perquè és una manera de practicar paciència i estratègia.
0: Sí, sí.
2: Bueno, jo crec que des de l'internet això ja ha suposat un...
0: Jo quan era petit, ja t'he dit, abans, com 12, 13, 14 anys, jo anava al meu barri, anava als salons recreatius a jugar al ping-pong, a jugar al billar, a jugar futbolín, al futbolín... Ara això ja als barris cada dia n'hi ha menys. Ara als nens li agrada molt la PS4, el FIFA i les coses aquestes que a nosaltres no ens gusten res i a ells li agrada molt.
1: La veritat és que, per exemple, des del mateix ajuntament s'han posat taules de ping-pong al carrer,
0: sí,
1: perquè els nanos practiquin.
0: Sí, al parc.
1: Ja no dic posar, ni taules de billar, evidentment que no, però també tenim escoles d'escacs aquí a Esplugues.
0: Sí, eh? I de ping-pong.
1: També, sí, la tenim aquí a l'Avens.
0: A l'Avens.
1: Però que és molt interessant, vaja, a mi em sembla que és molt, no interessant, important, que els nanos practiquessin aquestes modalitats que hem dit, tant de ping-pong, billar, escacs, perquè els referma una mica amb això, amb la constància, amb la concentració. Com ho feu per concentrar-vos? Simplement és que quan ja entres a la sala de billar ja t'oblides del món exterior?
0: No és que t'oblides del món exterior, però vens a fer una cosa que t'agrada molt fer-la i llavors pues, li poses l'actitud que n'hi ha que posar-li perquè la partida és el que te surti maca. I llavors si jugues amb un amic, com pot ser Ramon, que n'hi ha nostra competència sana, com dic jo, pues ahí estem barallant-nos totes les tardes.
1: Quines estratègies teniu a l'hora? Ja no de concentrar-vos, no? Perquè hi ha moltes pel·lícules de cinema que parlen de billar. Hem tingut també televisions que fan molts programes de billar, que se li dedica a l'esport del billar. I les pel·lícules ens reflecteixen això, el com un jugador pot desconcentrar amb el seu rival amb una tonteria que és mirar cap a una altra banda i ja has desconcentrat el jugador que en aquell moment té que disparar el taco, no? Teniu estratègies d'aquestes predeterminades o no?
0: Bueno,
1: o no, és tot cinema?
2: Al nostre nivell no. Però normalment en competició sí que les n'hi ha. Hi ha gent que s'agafa un carmel i fa soroll amb el paper, o bé se li cau el guix a terra i fa soroll, o comença a esternudar o qualsevol cosa d'aquestes perquè l'altre perdi la concentració.
0: Això a vegades sí que quan li toca tirar triga una mica més de lo que és normal per tirar, per fer-te una mica la guixa i desconcentrar-te o posar-te nerviós, però bueno, són coses que són normals dintre del joc del billar.
1: Per tant, no són pel·lícules ni invents, és cert.
0: És realitat.
1: És aquesta, sí, sí, la manera de fer-ho. Jo la veritat és que el meu desconeixement envers el billar en general és molt gran, excepte que havia intentat jugar alguna vegada a billar de joveneta al Bridge de Sant Just, que ja no existeix, I més que res anàvem com a divertiment, Anàvem a fer el cubata després de sopar i a veure qui tirava més boles al forat, a veure, encara que fos la negra, eh?
0: Sí, sí.
1: I la veritat és que sí, que és un esport en el que et dona moltes alegries, que la gent ha disfrutat molt jugant a billar.
0: És molt divertit jugar.
1: Què ens recomanes, va? Feu-nos una recomanació.
0: Jo recomano a tothom que li agradi o que l'hagi pensat alguna vegada d'intentar jugar, que vingui una tarda i lo provi, perquè és una cosa que si lo proves i l'agafes el gusanet, com dic jo, és una cosa que te quedaràs per jugar, i és una cosa que el que juga jugarà tota la vida, perquè jo vaig començar als 14 anys, a los 23 o així lo vaig deixar fins a los 27, que vas vindre al poble, me vaig enterar que n'hi havia en billar, me apunté al billar i des de los 27, 30, que estic aquí, jugant al billar, una altra vegada. I és perquè t'agrada, perquè el gusanet t'enganxa i perquè és molt divertit. És molt divertit.
2: Home, de fet, a Esplugues vam tindre una iniciativa al billar de la secció de billar, i és que els nanos fins als 14 anys no paguen res.
1: Està molt bé, això.
2: O sigui, això ja ho hem fet ja pràcticament des de l'inici.
1: Doncs ja per vostre és una bona iniciativa.
2: Però no, la joventut no està pel joc. 18, llavors, sí, a partir dels 14, em sembla que pagaven mitja quota, i després fins als 18, que ja llavors pagaven la quota sencera. O sigui, que dic que possibilitats sí que els hi hem donat i que es fa, però no hi ha l'afició que ha d'haver-hi.
1: Abans parlàvem, has anomenat tu, Pedro, el tema del manteniment, perquè, clar, el drap que hi ha sobre la taula, que sí, no sé si deu ser un feltre...
0: No, és un paño d'un teixit especial, sí, perquè la bola rellisqui molt i corri molt.
1: I quan es fa un set, això ja és un drama, no?
0: Quan fan un set, que intenten no fer-los, s'ha de canviar el paño.
1: Tot sencer, perquè sí, no es pot fer un apaño.
0: No es pot cosir. I nosaltres, més o menys, canviem els panys a la mesa, perquè te facis una idea, dos vegades a l'any canviem les dues taules.
1: Doncs no deu ser tan car, no? Si ho podeu...
0: Bueno, són 1.300 euros els dos panys cada vegada que us canvies.
1: O sigui, si ho feu dos cops l'any, comptem el que
0: 2.600.
1: O sigui que s'us va el pressupost dels socis?
0: Bàsicament, la quota que tenim nosaltres a la secció és una quota molt assequible per tothom que vulgui jugar. El que passa que no és una secció que... No serem mai un banc. Tot el que recollim de les quotes lo empleem en material perquè la gent jugui bé, jugui contenta i jugui com un material.
2: A més que res, el tema és que les taules de billar estiguin en condicions.
1: Clar, és molt
2: important.
1: Per
2: poder practicar el billar, que estem tots contents. Si s'agafen 100 euros... 100 euros estan dedicats precisament a la sala de billar.
0: Ara fa el mes de maig van canviar una de les dues taules, la van canviar, que van canviar una taula que tenia, quants anys tenia, Ramon, la taula aquesta que tenien?
2: Aquesta tindria 30 anys com a mínim.
0: 30, 40 anys tenia la taula. I ara hem posat una SAM, una taula més nova, més moderna, que va molt millor.
1: Clar, perquè com que la taula és de fusta, la fusta s'ha de tractar bé, ha d'estar molt ben cuidada, aquesta mesa, no?
0: Bueno, les taules ja per si són dures, no se fan malbé. Si les fas el manteniment, que es les de fer, a lo que és la zona de lloc, que és canviar els panys, periòdicament cada 10 o 12 anys canviar les bandes de goma, perquè la bola boti bé a la banda, agafi bé els efectes i tal, si le fas un manteniment correcte, la fusta, vaja, no se fa malbé gairebé mai.
1: Ara que dius això de que et llisqui bé per les bandes, i hi ha figures a dintre del billar quan feu que topa la bola i retorna i pica amb una bola directa, o teniu algun nom, per exemple, ha fet un tirabussó que no seria el vostre cas,
0: bueno,
1: hi ha alguns noms?
0: Al lloc n'hi ha moltes jugades dintre del lloc mateix. Està el volteo, la cabanya, el passe bola, la corrida por banda, la corrida
2: sense banda. El tiquitaca, és que hi ha molts.
0: Hi ha moltes jugades. Que cada jugada pues, té el seu dibuix dintre de la taula.
2: Bueno, i el billar està dividit en tatxes, i les tatxes que té el billar són precisament per tindre un punt
0: de referència.
2: d'influència per veure on tens d'anar perquè vagi a l'altra tatxa, que és on vols anar-hi.
1: D'acord, les tatxes estarien a
0: sobre de la taula, a sobre de la taula,
2: al voltant,
0: a la banda.
2: Al voltant de la festa.
0: És per veure-la i fixar-te i te serveix de referència perquè la bola faci el dibuix que ha de fer.
2: Diguéssim que el diari està dividit per un costat amb vuit quadros i amb l'altre amb quatre.
1: Estàvem parlant de les figures, de les tatxes, m'estàveu parlant d'això. Les tatxes donen un punt de referència i aleshores el que és molt important és quan el taco el fas anar,
0: el cop
1: que li has de donar i la direcció que li dones.
0: El cop, la força i la direcció.
1: I tot això és molta pràctica.
0: Clar.
1: No hi ha altra manera d'aprendre que pràctica i pràctica i pràctica.
2: Pràctica i pràctica i pràctica. I més pràctica.
0: Són mans. Tindre mans i tindre cap. Molt de cap.
1: I a més, quan ho diu, fan somriure al Pedro, que és que li agrada, perquè ell s'està imaginant com ell fan el taco, eh? I somriu.
2: És que sempre estem aprenent al billar. No,
0: el billar mai
2: no s'ha acabat mai.
0: Nunca se sap tot.
2: Sempre hi ha jugades noves. Ara, per exemple, hi ha el billar a Corea, que s'ha posat molt de moda, i allà pràcticament a les escoles ja estan començant a fer billar. Aquí s'ha perdut molt, però allà no. A l'Àsia ara s'ha posat de moda. I, bueno, cada cop hi ha jugadors nous que fan jugades noves i, bueno, no pares mai d'aprendre jugades noves de billar.
1: Perquè si busquem a Google et diu que molta documentació es troba entre la realesa i la noblesa europea del segle XIX, però que també hi ha documents anteriors i que se li pot atribuir a la Xina el naixement del billar. Però clar, i això ja anem molt, molt cap enrere. Per tant, que seria de lògica que des de Corea estiguin fomentant actualment el
2: billar
1: a les escoles.
2: Corea, Vietnam, Xina, tota l'Àsia ara s'estava fomentant. Mm-hmm. De fet, hem vist sales de billar a Corea que potser ja n'hi ha 20 o 25 taules, que això no s'ha vist mai aquí.
0: Ni es veurà.
2: Perquè allà sí que pots veure l'aficionat i gent molt jove jugant al billar. Nanos de 8, de 9 anys jugant al billar. I això aquí pràcticament no es veu.
0: I juguen a billar, però juguen d'una manera diferent. O sigui, la tècnica, la pràctica, juguen diferent. La manera de tirar les boles les tiren diferent. Ells juguen com més rotacions. Juguen diferent. Rotació és quan la bola la fas girar molt. Ells juguen d'una altra manera. Juguen més fort, amb menys precisió, però vaja, menys tècnic, però més pràctic. A mi la manera de jugar que tenen m'agrada molt.
1: Doncs, i això que el d'aquí és tranquil, precisió, no? I
0: allí juguen d'una altra manera, juguen més amb boles més rotades, boles... Se compliquen més la vida, però les fan, que dic jo.
2: Bueno, ells tenen un avantatge, que ells, com es veu que ho han agafat molt fort, han agafat a gent molt, molt preparada del billar europeu i se l'han endut allà precisament per ensenyar-los pràcticament la base del billar, que és la tècnica, no? I després ells han afegit, a més, la part seva, del cop de bola, el que diu ell de la rotació. Ja són temes que ells han anat polint més.
0: Tenim que tenir en compte que aquí a Catalunya o a Barcelona tenim el senyor Dani Sánchez, que és el que ha sigut campió del món moltes vegades.
2: Quatre vegades, no, em sembla?
0: Més de quatre. Que és un pioner, va ser un pioner del billar i gairebé poca gent lo coneix que no sigui del món del billar. I se pot dir que és un Rafa Nadal en tota regla.
1: No se m'acut res més. No sé si vosaltres voleu afegir alguna cosa que jo m'hagi deixat de dir, que
0: no
1: considereu interessant.
2: Bueno, a nosaltres ens agradaria estar federats, però això, per estar federats necessitem diners.
1: Això s'ha parlat amb junta de l'avenç, el tema aquest.
2: I si tinguéssim subvencions o alguna cosa que ens ajudés una mica, llavors sí que pensaríem en fer-ho seriosament, perquè ens agradaria. Perquè no tinguéssim ell i jo que anant-se a un club de fora, a la Unió Coral, per poder jugar federats.
0: I poder representar el poble d'Esplugues, clar. Que és bonic per nosaltres, representar el poble d'Esplugues.
2: El poble ja l'avenç, clar.
0: Ja l'avenç, a la mateixa vegada.
1: Doncs sé que és un tema que està sobre la taula de la Junta.
2: Home, de fet, la nostra intenció era tindre una sala més gran.
1: També.
2: Perquè ara, de fet, tenim un billar que el tenim voltant per aquí perquè no tenim puesto per posar-lo. I potser un billar d'aquest sí que podria ser perquè gent nova que entrés pogués anar practicant i d'aquesta manera agafar el gusanillo aquest del billar. Perquè ara amb els dos billars que tenim no ens puguem permetre, en principi, digué allò del set que hem parlat abans, de que ara ens facin jugant un set i tindre que gastar 600 o 700 euros en canviar un altre cop al pany. Dedicar una taula a fer alguna cosa d'aquestes.
0: Escola, un taller o... No sé, de vegades l'hem parlat i l'hem intentat, però és complicat també. Per el tema horaris, els nens han de vindre massa d'hora nosaltres estem treballant també. És una cosa una mica complicada, però bueno, tot a poc a poc.
1: I qüestió de diners, eh? Poc a poc i tot has...
0: Sí, no, sí, en qüestió de diners, per lo que és la vida de la secció, con los socis que normalment tenim, van passant els anys i aquí estem tot els anys que han estat. I bueno, van fent.
1: A més, és molt diferent, com per exemple tu, que teniu a sobre vostre a ping-pong, plegues la taula i la transportes on vulguis. Clar. I te'n pots anar a la pista Conxita Udina i
0: no, jugar.
1: El billar no. O sigui, s'ha de manipular d'una manera determinada, s'ha d'embalar, han de venir unes persones totalment especialitzades per transportar-lo.
0: Moure la taula és molt complicat.
1: Exacte.
0: Molt complicat, molt complicat i molt car.
2: Ja ho vam fer una vegada, que vam muntar aquí al teatre, vam muntar una exhibició que va vindre precisament el Dani Sánchez i el Segundo García, i la vam fer a dalt, però vam tenir que desmuntar la taula nosaltres. Bueno, va vindre una persona que sabia del tema i que va es dedicar a desmuntar-ho i a muntar-ho, però vam tindre les pissarres. Cada pissarra, quant pesa cada pissarra?
0: Pues cada pissarra pot pesar uns 300 quilos.
2: I van pujar pissarra per pissarra dalt de tot i allà muntar-ho.
0: I si una pissarra te cau i s'espatlla, pues el billar ja no tens billar.
1: Sí, podríem, jo faig la comparació de moure una taula de billar és com moure un piano, que és super delicat i necessiten persones especialitzades.
0: Correcte.
1: Que fan transport exclusiu d'això.
0: De billar. 3 dies el procés de desmuntar i muntar, 3 dies.
1: Això són moltes hores i les hores
2: sí,
1: són cares.
2: Sí, perquè vam desmuntar també el billar que hi havia aquí per poder posar l'altre. I era desmuntar aquest, guardar-ho en magatzem i allà van portar l'altra taula, desmuntar-la allà i muntar-la aquí una altra
0: vegada. I quan muntes el billar has de tapissar novament el taulell perquè el pany ja no val. Una vegada lo treus ja no serveix.
2: I és complicat perquè té calefacció. El billar té calefacció. Per sota té unes resistències per sota de la pissarra que van escalfant el billar. Tenim una temperatura més o menys entre...
0: La mesa normalment està a 32 graus.
2: 20, 27, 32 graus i per mantindre-la, per no tindre humitat ni perquè corri una mica més les boles.
1: És molt delicat això, eh?
0: Sí. Molt delicat.
1: Sembla ja un joc per a senyoritos, que diuen, o sigui... Aire condicionat en el billar,
2: sí, bueno, l'aire condicionat...
1: concentració, dedicació... Eh?
2: És imprescindible una sala tan petita com aquesta.
1: Doncs moltes gràcies al Pedro Romero i al Ramon Guerra. Heu estat aquí per explicar-nos com és la secció de billar del Centre Cultural de l'Avenç. Teníem ganes ja de que feia temps que havíem parlat amb el Jordi Figueres,
0: sí,
1: de que passéssiu per la ràdio.
0: Sí, sí, moltes ganes.
1: Finalment ha pogut ser, seguirem en contacte amb vosaltres.
0: I dir sobretot això, que la gent que tingui ganes de provar-lo, que sense cap mena de dubte, que vingui, lo provi i si li agrada, pues cap endavant.
1: Doncs els teniu aquí. Entreu a l'Avenç, passeu pel vestíbul i al fons de tot el vestíbul, passat la porta del bar, trobareu una porta...
2: Abans d'arribar a la sala del 75 aniversari.
1: Exacte,
2: a la dreta.
1: A la dreta. I allà tindreu els companys del billar, que l'única cosa que se sent quan passes pel passadís, perquè ells no parlen, només sents els tocs de les boles. Clar,
0: pum, pum,
1: clar,
0: pum.
1: Clar.
2: Bueno, parlar també se'n parla
1: però
2: una mica.
1: Però poquet, perquè alguna vegada que he passat, no
2: sí,
1: se senten moltes...
2: Normalment la concentració, si estàs concentrat, necessites estar callat, però bueno,
1: exacte,
2: sí que es parla una mica.
1: De fet, allà esteu bé, perquè esteu en un racó que hi ha silenci, bueno, alguns dies hi ha activitats al 75 aniversari.
0: Algun dia n'hi ha festa, però
1: i
0: bueno.
1: I algun dia a dalt, sí, a la Pau
2: Sevillana,
1: Pujol,
2: quan tenim
1: el Zumba...
2: I bueno, i el ping-pong, quan hi ha el ping-pong també, perquè salten els jugadors,
0: però bueno,
2: i a dalt se sent els sostres,
1: se sent tot. I a més l'Avenç és molt antiga i el tema d'insonorització falla per totes bandes.
0: S'ha de conviure.
1: S'ha de conviure, ja ho has dit tu. Doncs com us he dit abans, moltes gràcies a en Pedro, al Ramon, per ser aquí amb nosaltres, i com sempre diem quan acabem les entrevistes, una abraçada molt forta a tots aquests socis que fan possible que aquesta secció de billar doncs funcioni.
0: Molt bé, gràcies.
1: Una abraçada a tothom.
2: Gràcies.
3: Heu escoltat l'espai d'entrevistes d'Esplugues FM.
4: Esteu escoltant Esplugues FM,
5: el club del country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. De dilluns a divendres, a les 4. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Us sigueu benvingudes i benvinguts a aquest acte de lliurament de la 31a edició dels Premis Ateneus. Uns guardons que volen premiar les iniciatives més innovadores, brillants i remarcables del moviment associatiu ateneístic català. Per donar suport a la creació d'un mitjà de comunicació local no comercial, aplicant les noves tecnologies amb diverses funcions dins l'entitat, el primer premi a la comunicació associativa 2020 sigui pel projecte Recuperació Ràdio Local de l'Avenç, Centre Cultural i Recreatiu d'Esplugues de Llobregat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. Ens podeu escoltar al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web, esplugasfm.cat. Esplugues FM. L'Avenç, Centre Cultural Esplugues de Llobregat. A continuació, podreu escoltar el programa Carpe Diem, amb Xavi Sabín i Lola Carrasco, avui a les 9.

0: Cua de Cuc, espai de cinema Esplugues FM al 99.7 amb Txema Luzán.
1: Tots els dimecres a les 10 de la nit i els diumenges a les 11 de la nit.

0: Són les 9.
1: Estàs escoltant Esplugues FM.

hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Què tal? Soc Joan Carles Simón. Us hi espero al programa Entre Nosaltres, els dimecres cada 15 dies, de 6 a 7 de la tarda, i en redifusió dissabtes de 11 a 12 del matí. Ens podeu seguir a Esplugues FM, al 99.7, i al podcast a la plataforma iBooks. Volem entretenir des del coneixement, la reflexió, l'opinió, sempre amb temes i convidats molt interessants. Entre Nosaltres, si sou curiosos i voleu saber més, aquest és el vostre programa.
2: Una passejada per l'Espluga Viva. Agrupament Escolta, centre excursionista, tradicions i costums i servei per al lleure i ludoteca. L'educació dels infants i dels joves en el temps lliure, excursionisme, tant en la vessant esportiva com social, gestió sociocultural i activitats, propostes d'arrel tradicional, així com relació amb altres associacions del seu entorn. Podeu trobar informació de l'entitat a secretaria de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Sant Francesc Xavier, número 7 i 9. També trucant al telèfon 93 473 3909 o al correu electrònic secretaria@esplugaviva.cat. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
3: Estàs escoltant Esplugues FM.
4: Esplugues FM.
0: Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. T'ho passes bé amb nosaltres? Esplugues FM.

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Esplugues FM els diumenges al migdia de 12 a 2 i els dissabtes a la tarda de 8 a 10. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, diumenges de 12 a 14, dissabtes de 20 a 22, a Esplugues FM 99.7.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Treu la llengua. Treu la llengua fora, al carrer, quan et creues amb més gent. Encara que vagis amb pressa, saluda sempre traient la llengua. Quan juguis a l'escola, al pati o al parc, treu la llengua. A les extraescolars, extra de llengua. Treu la llengua quan facis un directe o comentis un partit. Que si marca o no marques, treguis la llengua. Influencia traient la llengua o viciant-te un joc amb amics. Treu la llengua quan llistis a la dreta, en una primera cita, abans d'un primer petó. Que els petons de debò es fan amb la llengua. Treu la llengua arreu i amb tothom. Estiguis de pas o et quedis per sempre. Fes-ho com vulguis, però deixa't anar i treu la llengua al parlar. Treu la llengua. Comparteix el català.
1: Coneix el Centre Cultural de l'Avenç, entitat centenària. El Centre Cultural de l'Avenç aplega diverses seccions i també fa diversos tallers i cursos per a totes les edats. Teatre, esport, dansa i d'altres activitats com puguin ser el cos i la salut. També hi ha cursos d'anglès. Si voleu informació de l'entitat, us podeu adreçar de dilluns a divendres de 4 a 8 del vespre al carrer Àngel Guimerà, número 27. També trucant al telèfon 93 513 54 45 o al correu electrònic activitats@avenesplugues.cat. Recordeu que totes les activitats tenen períodes de preinscripció. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.

0: Estàs escoltant Esplugues FM.
1: Carpe diem. Pautas y consejos que te ayudan a sentirte mejor. Con Xavi Sabín y Lola Carrasco, los jueves a las 9 de la noche en Esplugas FM.
2: Esplugues Comerç, per tracte personal i per la qualitat dels productes, per comoditat i sostenibilitat, per confiança i proximitat. Compra als comerços d'Esplugues. Unió de Botiguers d'Esplugues. Col·labora Ajuntament d'Esplugues, Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona.

0: Encetem una nova edició de Moure Soroll, l'espai de música inconcretament inusual que compartim cada setmana des del Parc Ràdio, Ràdio d'Espí i Esplugues FM. Avui ens visiten els estudis del Parc Ràdio els membres, dos dels quatre membres de la banda Radio Nostalgia, per a presentar-nos les cançons del seu nou disc titulat El Espíritu de l'Època i per a conèixer la seva trajectòria. Dani, Pere, benvinguts a Moure Soroll.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres per estar aquí. El vostre projecte va néixer l'any 2024 amb, bueno, vosaltres dos, no? Vau ser els que vau començar el projecte i posteriorment es van incorporar la Jana i el Martí. Com va començar tot i com s'ha anat consolidant la banda en aquests dos anys d'existència?
2: Doncs, si no recordo malament, crec que va començar l'estiu del 2023. Sí. Sí, com a mínim la idea va germinar allà. I res, crec que va ser... Bueno, era un moment on... Crec que musicalment els dos estàvem una miqueta...
1: Estancats.
2: Sí, sí, és una bona paraula.
1: En musical i potser personal, també.
2: Sí, també, també, déu-n'hi-do. I doncs, no sé com va anar, d'alguna manera crec que...
1: Tu vas tornar d'un viatge.
2: Sí, vaig anar a fer un viatge a Edimburg i vaig parlar amb un col·lega allà com sobre la vida i tal, i em va dir, tio, per què no fas com, no sé, com la teva música fora de... Doncs d'una mica, bueno, estava en un moment també en el que estava fent com una mica música, crec, com per agradar, o estava en projectes que eren com molt comercials o era el que demanessin els segells i com que no m'omplia bàsicament. I doncs tornant del viatge vaig fer unes maquetes, li vaig proposar al Dani si volia tocar i fer les maquetes amb mi i vam acabar de fer un disc que va sortir així una mica espontani, la veritat. I doncs a partir d'allà doncs va néixer tot i vam trobar el primer disc, va anar molt guai i doncs ara fins fa poc, bueno, que vam acabar el segon i aquí estem.
1: Me'n recordo quan vas tornar, que vas tornar... com si haguessis tingut una experiència estètica, experiència vital important, que va ser quan em vas dir tinc una cosa entre mans i m'agradaria que formessis part, i jo vaig dir endavant, això s'ha de fer. A mi em va, la proposta que em vas fer, bueno, que era la llavor de Radio Nostalgia, a mi em va encantar i bueno, i per això estem aquí, suposo, no?
2: Total.
1: Imagino, sí, sí.
0: Però abans de Radio Nostalgia havíeu estat amb altres projectes, tant vosaltres dos com els altres dos membres, no?
2: Sí. Havíem tocat, crec que cadascú, amb bastants projectes, sí. Bastantes històries.
1: Sí, sí, els quatre hem estat amb molts projectes, la veritat. És una carrera desconeguda, però llarga.
2: Sí, sí, d'on jo.
0: Hi ha algun grup que hagi destacat una mica o que continuïn encara...?
1: Bueno, aviam, el grup on estàvem el Pere i jo abans era... Saràbia, que es va extingir com a tal, no?
2: Sí.
1: O sigui, no s'ha extingit la relació ni el grup, sinó que ha canviat de forma. Era amb dos altres membres que no estan a Radio Nostalgia i que a dia d'avui encara toquem amb ells i tenim algun projecte amb ells, però el grup com a tal era ens coneixíem d'abans, el Pere i jo, però va ser arrel d'aquest grup quan ens vam començar a juntar i a fer música junts, el grup que et deia, a Saràbia. I després el Martí i la Jana, bueno, els coneixes tu del conservatori.
2: Sí, els vaig conèixer al Liceu, ells dos. Vull dir, primer vaig tenir més relació amb el Martí i li vam proposar de tocar per uns vídeos en directe que havíem de gravar i tal. I li va molar molt i després l'any següent vam conèixer la Jana també i res, li vam proposar de tocar el grup i es va sumar. Mm-hmm. I doncs ara estem així els quatre.
0: O sigui que tots quatre teniu formació acadèmica.
2: Bueno, jo nosaltres no. Tres, ell...
1: Jo soc un analfabet musical.
2: No, tio.
1: Analfabèstia.
0: Bueno, l'escola de la vida, no?
1: Sí, bàsicament.
0: Que a vegades és millor que... o no.
1: Sí, depèn de com tu miris. Et dona molta llibertat per un cantó, però et posa moltes limitacions per un altre, perquè hi ha moltes coses que no saps fer o que no saps que no es fan així. Però bé, per sort, sempre tinc la sort de que m'he ajuntat amb gent que sap molt més que jo de música i m'ha ensenyat moltíssim. Jo cada dia que toco amb ells aprenc coses. És increïble.
0: Els quatre que formeu Ràdio Nostàlgia proveniu de diferents llocs o punts de la província de Barcelona, crec, no?
1: Correcte.
0: D'on veniu i on teniu la seu al local d'assaig?
2: Doncs el Dani ve de Castellà, del Vallès...
1: Doncs som de Sabadell, però visc a Castellà.
2: Correcte.
1: Perdó, eh?
2: Sí, ho has de...
0: S'ha de matitzar, no?
1: Sí.
2: Sí, la Jana ve de Torelló, el Martí ve de la Garriga i jo de Sabadell. I la sede està a Sabadell. Fins fa poc teníem un local bastant petit, bastant terrible. La veritat, era un zulo. I res, doncs, ens vam ajuntar fa poc també amb un col·lega.
1: Qui és el nostre tècnic de so, també.
2: Correcte.
1: El Marc.
2: I doncs hem fet allà un local...
1: Un santuari.
2: Sí, la veritat. Estem cada dia allà.
1: Sí.
0: Us sembla que escoltem ja una primera cançó del disc?
1: Sí, endavant.
0: I així ja ens... qui no us conegui es pot fer ja una idea del que feu.
1: D'acord.
0: Doncs quina cançó trieu?
1: La primera.
2: Sí, fem la primera del disco.
1: Aire.
0: Aire. Alguna cosa destacada d'aquesta cançó?
1: Bueno, és una... Aviam, és bastant curiós perquè sé que no sé si havíem de parlar de l'altre disco, no? Però
0: sí.
1: Aire és com, a nivell musical, la continuació de l'anterior, de l'últim tema del primer disc, que es diu Radio Nostalgia. I aquest tema, Radio Nostalgia, acaba amb un solo de guitarra, amb unes notes que queden com en bucle, i justament comença Aire amb unes notes que recorden, no són exactament, però recorden aquest final en fade-off que fa l'últim tema, i és com que comença i acaba amb la mateixa idea. És... No sé. Sí, no? No m'equivoco.
0: Sí, sí. Mm-hmm. Molt bé. Doncs escoltem Aire.
1: Endavant.
0: El tema que obre aquest disc, que es titula El espíritu de l'època.
1: Correcte.
0: De Radio Nostalgia, que ens visiten avui aquí als estudis del Prat Ràdio.

0: Doncs amb aquesta cançó Aire sobre el disc L'Espíritu de l'època de Radio Nostàlgia que ens visiten avui aquí a Moure Soroll. Abans ens parlàveu dels projectes on havíeu participat, però és que continueu participant amb altres projectes, no?
1: Sí.
0: No només amb Radio Nostàlgia, que potser és el grup més important per vosaltres, o no ho sé, però també esteu amb altres bandes.
2: Sí, bueno, és un grup més, no sé si és el més important.
0: No?
1: És el més personal, no? Bueno, no sé, sí. Jo almenys m'ho prenc com que és el grup amb el que puc parlar o escriure o fer la música més íntima i més personal
2: sí,
1: meva.
2: Sí, estic d'acord amb el que diu el Dani.
1: Sí.
2: Però sí, amb els altres projectes també al final...
1: Si anomenem sí. algun.
2: Sí, bueno, crec que som, no sé, els dos som bastant com curiosos i tenim com moltes inquietuds musicals i crec que se'ns queda curt. Només tenim un grup
1: sí.
2: i som una mica colinquiets, llavors en tenim uns quants també.
0: Bueno, no sé si podeu dir algun
1: sí,
0: nom d'alguns.
1: Sí,
0: no?
1: No sé, per exemple, tenim un altre que ara li estem dedicant bastant temps, és l'Oreja de TikTok.
2: Correcte.
1: És un grup de versions que tenim amb el que us comentàvem al principi de l'entrevista, els altres dos membres de l'altre grup que ha mutat de forma. I bé, hi fem molts concerts, festes majors, casaments, comunions, bueno, típic.
2: De tot.
1: Després, aquest és un projecte més comercial, és 100% comercial,
2: 100%
1: no? Comercial,
2: no busquem, sí.
1: No busquem res artístic aquí. Projectes artístics, de veritat, per exemple, Lucero de l'Alba, uh-huh. és un projecte de... Podem dir-ho ja, no?, el gènere,
2: sí,
1: és death punk. És un... Sí, com ho expliquem, això? Com definim el death punk?
2: Bueno, és bastant estrany, no sé. Però nosaltres diem que fem això.
1: Sí, és un punk bastant... bastant elaborat i bastant fort. Bastant intens. Juntament amb el noi que us dèiem al principi, el Marc, amb el que compartim el local. I... què més tenim? Amb ell tenim uns quants projectes més. També.
2: Sí, també un grup de black metal en català.
1: Sí, que es diu Baluart i fem música, bueno, black metal, no sé si sabeu quin estil és. Bueno, és un subgènere molt extrem del metal i normalment és un subgènere que molt relacionat amb el satanisme i la part més fosca de l'ésser humà, però també és un subgènere que rescata molt les tradicions i la cultura més folklòrica dels llocs més en concret i ens venia de gust, no sé, és el que us deia al principi el Pere, que som persones bastant inquietes i ens venia de gust fer un projecte també així, però bueno, no té res a veure amb Radio Nostàlgia, sento que ens estem en una mica
2: sí,
1: per les branques
2: de...
0: i... una mica sí, per sí. conèixer sí. l'entorn, no?, que us acompanya o les altres bandes en les que participeu. Bé, la música de Radio Nostàlgia es caracteritza per les influències del post-punk, el shoegaze i el rock alternatiu, per una oscuritat emocional i per grans dosis de melancolia, no?
1: Exacte.
0: Quines són les vostres bandes de referència i quines altres qualitats de les vostres cançons us agradaria destacar a part d'aquests adjectius que hem definit?
2: Doncs jo crec que cadascú, bueno, parlo en nom dels quatre igual, tenim com influències molt diferents, però sí que Radio Nostàlgia òbviament veu molt de l'indie, del post-punk, sobretot, no sé, vull dir, crec que de cara al primer disc, per exemple, sé que estem parlant del segon, però òbviament també m'agradaria destacar això, que del primer disc igual veu més d'artistes com Mac DeMarco, The Smiths, no sé, algun grup de post-punk, com per exemple Mozart Doma, i el segon sí que és veritat que aquest, l'espíritu de l'època, tira més cap al shoegaze, igual com el que estan fent alguns grups americans, igual Juli, i també, no sé, ara no sé si em ve algun altre grup així com...
1: Sempre hem comentat molt la influència de Title Fight,
2: també,
1: que és un grup que ens agrada molt.
2: Doncs aquest sí que coincidim com els tres
1: sí.
2: estan... I a
1: tots.
2: Nivell nacional també, igual, si hem de dir grups, pues, no sé, entre La Plata segur, entre Calavento...
1: Uh-huh. Bueno, i la movida madrilenya...
2: També tota... té tintes d'això.
1: Sí, la cosa és que Radio Nostàlgia és una mica com que combina lo moderna amb el més nostàlgic, mai millor dit, i no sé, la, potser també perquè ho tenim idealitzat i no vam viure l'Espanya, la Catalunya dels anys 80 i 90, però la movida madrilenya és una cosa que a mi, almenys personalment, m'atrau molt, tant estèticament com musicalment, em sembla molt, molt, no sé, molt exòtic, per dir-ho d'alguna manera, molt, molt curiós, i m'agrada. Sí, sí.
2: Més o menys és això, de bandes de referència, és que no se m'ha put com res més. Així...
1: No, més o menys seria això.
0: I per triar el nom de la banda, la nostàlgia queda clar, però per què Ràdio Nostàlgia?
2: No ho sabem, no sé, jo crec que va sortir una mica així...
1: Estàvem, em sembla que al balcó de meva casa, parlant de noms per al projecte aquest, i teníem molt clar allò de la nostàlgia, però em sembla que Ràdio, jo crec que anirà per bé, el tema de la música, primerament, doncs perquè d'alguna manera la ràdio sempre ha sigut la manera de transmetre la música fins fa poc, perquè ara, bueno, les xarxes i el món digital s'ho està menjant tot, absolutament tot. I d'alguna manera és com una mena de redundància, no?, semàntica, no?, perquè per la nostra generació la ràdio és com una cosa nostàlgica i és com una redundància, no?, és la nostàlgia de la nostàlgia, no?, la ràdio nostàlgia. Vull sintonitzar la música que em fa recordar el passat. Doncs això és Ràdio Nostàlgia.
0: L'Espíritu de l'època és el segon disc llarg publicat per Ràdio Nostàlgia després de l'homònim aparegut el 2024, com heu dit abans. Tenint en compte que l'espai temporal entre els dos treballs és molt curt, existeixen diferències notables entre ells. Ja heu dit que Aire pràcticament ve una mica del primer, no? O sigui que estan bastant molt, molt propers, no?, un i l'altre.
2: Sí, tot i que no tenen com... O sigui, en conjunt igual sí que a nivell de so igual no tenen tant a veure.
1: Jo sí, penso que l'essència està a nivell de producció ha canviat radicalment, però jo crec que l'essència està allà.
2: Sí,
1: que és...
2: i esperem que sempre estigui allà.
1: Sí, sí, sí, l'essència està allà. L'estil sí que és veritat que ha evolucionat.
2: Sí, tot i de cara a coses futures tampoc...
1: Clar, perquè passarà, però... la

0: Com, d'on traieu el temps?
1: És que no crec, o sigui,
2: és una bona pregunta.
1: No, és una bona pregunta, però no crec que sigui tant d'on traiem el temps. O sigui, crec que és més com, no sé, no, no sé com explicar-t'ho, però que és una cosa que fem cada dia a la nostra vida.
3: Sí, aviam, tots treballem i, o estudiem, però el temps lliure que dedica la gent, jo que sé, a, pues, a jugar a videojocs o no sé.
1: Qualsevol activitat qualsevol,
3: nosaltres el dediquem a fer música.
1: Però és tot el dia, tot el dia, tot el dia.
3: Estem tot el dia, és una obsessió pràcticament.
1: Sí, llavors doncs, crec que doncs, aquest temps aprofitem per...
3: Clar, no ho fem tot alhora, sinó que també doncs, ara anem a dedicar-li sí, una mica de temps aquí, cosa. Ara una mica de temps allà.
1: I ens va bé també per desconnectar una mica del projecte en altres coses i com tenir sempre aquesta cosa de sempre voler fer música, perquè a vegades sí que passa que si estàs molt pendent d'un sol projecte, doncs que és probable que igual t'acabis cremant també. Llavors ens va bé. I no sé, vull dir, crec que també és això, que ens avenim un muntó, que treballem molt bé junts i que d'alguna manera crec que tenim molt clar el que volem i ens entenem un muntó a l'hora de fer les coses. Llavors crec que per això surt tanta música i tant com aviat en el temps, perquè tenim molt clar el que volem i és molt fàcil fer-ho.
0: Anem a escoltar una segona cançó.
3: Sí.
0: Quina trieu ara? Quina es presenteu?
3: D'on quedo? Va, sí, em sembla bé.
0: Expliqueu-nos alguna cosa sobre el tema.
1: Aquest tema crec que volíem parlar de Barcelona. Ens feia il·lusió.
3: Sí.
1: Un tema. I, doncs,
3: però des d'un punt de vista...
1: Sobre la decadència...
3: Sí. Una mica... Radio Nostàlgia, les lletres i fins i tot la música parlen una mica de la decadència en general, que el declivi que es pot veure avui dia, i crec que és bastant, bastant notable, es pot apreciar simplement. I Donde Quedo parla una mica de la decadència de la ciutat, bàsicament.
0: Doncs hem d'escoltar-la. Donde Quedo, Barcelona en aquest cas.
3: Exacte.
0: De Radio Nostàlgia aquí a Moure Soroll.

0: Continuem aquí a la sintonia del Parc Ràdio, Ràdio Despí, Esplugues FM, escoltant les cançons de Ràdio Nostàlgia que ens acompanyen avui als estudis del Parc Ràdio. Aquest tema es deia Donde Quedó, i seguim xerrant amb el Dani i amb el Pere, dos dels quatre components de Ràdio Nostàlgia. Sobre el títol del disc, el primer era fàcil perquè era homònim, però aquest, quin és l'esperit i de quina època parleu?
1: No, és el que comentàvem abans de que sonés el tema. Crec que va una mica d'això, sobre la decadència. En plan, al final crec que tot el disco sona superdecadent i et transporta una mica això. I també doncs, parla bastant sobre els problemes de salut mental que té la nostra generació avui en dia, de com estan les coses, de... Bueno, no ho diem explícitament, però que crec que les coses no estan com massa fàcils, per dir-ho així, que igual... No vull que soni com que ens estan queixant molt, no? Però, o sigui, una miqueta, jo crec que van per aquí els tiros,
2: sí,
1: bàsicament.
2: El espíritu de l'època és la traducció literal del títol de l'últim tema, que és Zeitgeist, que és un concepte que neix de literatura alemana, de principis finals del XIX, principis del segle XX, que bàsicament és un concepte que parla una mica del... És el contrari a la Belle Époque. No? La Belle Époque era doncs, la percepció que tenia la gent a principis del segle XX que estaven vivint la millor època de la història, i el Zeitgeist és el contrari, és l'espíritu de l'època. És un concepte que diu que tots els autors i tots els artistes d'una època reflecteixen el moment social, econòmic, polític que viuen. I normalment és un moment decadent, per dir-ho d'alguna manera. No? És una mica el que diu l'historiador andalusí, si no m'equivoco. Bueno, Ibn Khaldun és un historiador medieval andalusí que parla de que es pot detectar la decadència d'una societat analitzant el seu art. Que veus com els imperis poderosos en el moment del seu auge doncs tenen l'art més brillant, més espectacular, i que a mesura que van empitjorant la seva situació econòmica, social, doncs el seu art també és pitjor.
0: Sí, és un termòmetre de...
2: Efectivament.
0: De la seva evolució, no? Bé, on es van enregistrar les cançons de l'espíritu de l'època i qui va dirigir tot el procés? Ja heu dit que el vostre amic, però on es van gravar?
1: Hòstia, de fet, el nostre amic entra a formar part d'això quan ja està tot gravat i tot fet, i ell s'ha encarregat sobretot dels pocs concerts que hem fet fins ara. Ell està allà sempre, però el disco, tant en el primer com el segon, doncs ho vam gravar literalment a casa nostra,
2: sí,
1: amb els pocs mitjans que teníem.
2: Tot autoproduït i autoeditat per nosaltres mateixos,
1: sí,
2: per nosaltres
1: mesclat
2: dos.
1: I tot. El màster sí que el va fer un col·lega,
2: el MacJay, el seu estudi, The Crypt Studios, de Terrassa. És un bon amic nostre sense, sembla que no, però sense un màster no sona igual.
1: No, gens, ens ha ajudat un munt, crec,
2: molt,
1: perquè
2: moltíssim.
1: Si fos per nosaltres encara hi ha com...
2: Sí,
1: bueno, ara igual ja no, però com en el moment hi havia alguna mancança així com tècnica de que
2: diana.
1: No podíem arribar, però...
2: Sí, però tot ho hem fet nosaltres amb els nostres instruments, amb els nostres...
1: Sí, com bonament hem pogut.
2: Amb el teu ordinador, amb una targeta de so que ens vam comprar.
1: Sí.
0: Bueno, el resultat és... Està molt bé, la veritat.
2: Gràcies.
0: Vull dir que
2: gràcies.
0: Tampoc... No té res a envejar a altres discos que s'han gravat en un estudi, amb un productor i tot.
2: Doncs gràcies.
1: Sí, crec que podríem haver decidit anar igual a algun estudi i que, o sigui, que el projecte el pogués gestionar també una mica algú, com, o sigui, la figura d'un productor, però sí que és veritat, com en parla amb el Dani, que també molava com tenir aquesta part de que ho féssim nosaltres.
2: El control creatiu.
1: Crec que és una cosa important.
2: Una de les coses que passa quan vas a estudis és que, a no ser que el productor sigui molt...
1: Rotllo Steve Albini.
2: Steve Albini, que et deixen
1: aire.
2: Molt a l'artista i llibertat, normalment els productors també perquè volen que la seva feina doncs, arribi al màxim de gent
1: 100%.
2: Possible, però normalment posen moltes limitacions. O no tant limitacions, sinó que intenten dirigir molt. I, I d'aquesta manera doncs, nosaltres ens hem estalviat això. Perquè...
1: I molts diners.
2: I molts, moltíssims diners. No
1: sí,
2: us ho podeu imaginar.
1: No hauríem pogut fer-ho, jo crec, si no, perquè sí, sí. Vull dir, gravar un disco avui dia crec que és car. I crec que ha sortit més a compte d'aprendre-ho a fer nosaltres.
2: Oh, i tant.
1: 100%.
0: Bé, ja heu explicat una mica amb les dues cançons que hem escoltat de què van les lletres, però com neixen les lletres? Quines altres experiències us nodriu? I com i qui s'encarrega de fer les lletres també? Les feu entre tots o hi ha algú que destaca en aquesta feina?
2: Bueno, aviam, les lletres normalment el que porta una mica la veu més cantant a les lletres, mai millor dit, veu cantant, soc jo, però sí que és cert que arriba un punt que amb el primer àlbum no tant, però amb aquest segon ha arribat un punt que no sé fins a quin punt he escrit jo o ha escrit el Pere, perquè sempre que ell porta una cançó, una instrumental, jo porto una lletra, ho comparem, ho posem en comú i al final ho acabem fusionant i un modifica aquí, l'altre modifica allà i el resultat és això.
1: Sí, crec que ja no queda clar com en quin punt hem fet cadascú el que, sí. Però sí que... Com...
2: Cosa que m'agrada bastant,
1: a dir. No, és genial.
2: Perquè mola molt.
1: Però en tret general sí que, rotllo, igual destaco que sí que el Dani com escrivint, bueno, a mi almenys m'agrada molt com ho fa.
2: Gràcies.
1: Sembla, no, de veritat ho dic, no ho dic per fer la pilota, almenys és molt bo escrivint. I crec que a mi personalment se'm dona millor també tot el que és la música. No se'm dona tan bé escriure. I crec que...
2: No, però sí que se't dona bé.
1: Ja
2: tens lletres molt bones, també.
1: Però sí que és el que diu, que en el segon disc s'ha juntat tot i ja crec que...
2: S'ha fusionat molt tot, tant la lletra i la música dels dos. O sigui, ha arribat un punt que ja no sé ben bé què ha escrit jo i què ha escrit ell. I què he composat jo i què ha composat ell. Ja... Sí que és cert que el que encén la guspira sempre és un dels dos, però al final el que cala foc a l'edifici doncs és el grup en concret.
0: I què són primer, les lletres o la música? O depèn de cada cançó?
1: Depèn de cada cançó en aquest cas, jo crec.
2: Depèn de cada cançó, però sí que m'he adonat que les cançons que queden millor i les que acaben sent millors sempre és quan ja hi ha una instrumental primer i li poses música. També perquè, d'alguna manera, la música et pot ajudar a encaminar la lletra cap a un costat o un altre. El que t'aboca, el que et fa sentir...
1: Sí, i al final, si la música funciona sense la lletra, també... O sigui,
2: sí, aleshores ja és,
1: que ja funciona,
2: és un bon producte.
1: 100%.
2: Oh, i tant.
0: Doncs hem escoltat una altra cançó.
2: Vinga.
0: Un altre tema del disc. Quina ens presenteu ara?
1: Vacío.
2: Vinga, Vacío. Sí.
0: Algun detall sobre el tema...
1: No sé
0: de què parla destacar. O si té alguna característica diferent als altres.
2: Vacío.
1: No, crec que té un compàs de 5-4 per ahí.
2: Sí.
1: Una mica friki.
2: Al mig de la cançó hi ha un...
1: Sí, no sé, crec que a mi el que més m'agrada és la part instrumental, com
2: sí,
1: des de la meitat
2: guai.
1: De la cançó fins al final, sobretot
2: sí.
1: A l'hora de tocar un directe. Més
2: bueno, és una cançó... No sé, és que són totes interessants. Aquesta, d'alguna manera, està relacionada també a nivell de significat amb Anedonia, no? Amb la instrumental que ve després, no cal que la posem aquella, que és simplement uns ambients instrumentals, però sí, és una mica el buit, no?, que pots arribar a experimentar moltes vegades, el buit personal, emocional.
0: Doncs ho comprovem escoltant-la. Vacío, de Radio Nostalgia, aquí a Moura Soroll.

0: Doncs així s'acaba la cançó Vacío de Radio Nostalgia, que ens acompanyen avui aquí a Moure Soroll. Abans, parlant de les lletres, no us he preguntat, sempre escriviu en castellà, però no sé si teniu previst en algun moment fer lletres en català o en anglès.
1: O en català no ho descartem. En anglès sí que hem parlat que no farem res en anglès, però en català no ho descartem per un futur. Fer un tema o un disc, vull dir, al final que acabarem fent el que vulguem una mica, així que...
2: Sí, no ens posem barreres ni limitacions en aquest aspecte. Fem una mica també el que ens agrada i el que ens ve de gust, o sigui, si ens ve de gust escriure en català ho farem. De moment ho hem fet, no sé, en castellà, no sé per què.
1: El que ens surti.
2: Sí.
0: Abans també heu parlat de que el disc és autoproduït, autogestionat. No sé com veuríeu vosaltres la possibilitat de contactar amb una discogràfica, o penseu que no és necessari?
1: Bueno, ho hem intentat ja.
2: Ho hem intentat.
1: De fet, sí? I hem tingut com bastant, bueno, o zero resposta o...
2: No agradem.
1: No, o estan plens o...
0: Això és bo, eh? No agradar és bo, eh?
1: Bueno, aviam, ajudaria a agradar en el sentit de que...
2: Perquè no fem música comercial i fem música que parla de coses que la gent normalment no li agrada parlar. Perquè parlar de temes més foscos, no? Com dèiem al principi, ningú vol treure el cap a l'abisme, li fa por, però...
0: De totes maneres, jo per la petita experiència que tinc dels grups que han passat per aquí, la majoria de grups de la vostra edat toquen temes com vosaltres, temes de la precarietat, de la falta de futur, de la vivenda, tot això, i això està molt present en la majoria de lletres dels grups en general. Hi haurà d'altres que són més festius o més parlant d'altres coses, d'amor, o... però que és una cosa bastant recurrent. Mm-hmm. Vull dir que tampoc és re dolent parlar d'això, perquè
2: és
0: el que estem
2: al
0: vivint.
2: Al contrari, no? jo penso que s'ha de parlar d'això, però sí que és cert que les discogràfiques en el fons són un negoci, i potser és un tema que no, a la gent no li atrauen, i si no li atrauen no consumeixen, i si no consumeixen no hi ha negoci. Jo crec que va per aquí.
1: Sí, de fet, crec que em volia explicar una anècdota. Fa poc vam anar a parlar...
2: Ah, sí, endavant.
1: Sí, òbviament no direm quina discogràfica és ni res, però...
2: Es diu el pecat, però no el pecador.
1: Correcte. I la reunió va ser una miqueta hostil i tota l'estona posava com una mica sobre la taula el tema de no, és que heu de crear contingut i hem de pagar i hem de fer promoció i haurem de fer això i haurem de fer l'altre, i en el punt on vam escoltar això vam dir vale, tenim clar que no és aquí.
2: Nosaltres només volem fer música, tio.
1: Sí, 100%. I també és una mica això, vull dir, crec que sí, cap dels quatre, també òbviament parlo d'un dels quatre que no estan aquí,
2: però
1: els altres dos membres.
2: Però subscriuen les paraules segur.
1: Seguríssim. Que no som aquest típic grup que estigui tot el dia com creant contingut, o vull dir, no som així, no ens surt de dins, i tampoc crec que vulguem fer alguna cosa que no ens mola.
2: No, perquè no és sincer.
1: No, gens. Llavors, crec que seguirem una miqueta com estem, i si mai sona la flauta, doncs genial. Al final, evidentment, ens agradaria estar una discogràfica pel simple fet de que ens ajudaríem molt a nivell de que... sobretot econòmic, jo crec, i podríem fer còpies de discos, podríem tenir una miqueta més de recursos, jo crec, però bueno, també entenem el procés i la fase en la que ens trobem ara, o sigui que és normal també estar com estem, i jo crec que estem molt bé realment, així que...
0: La portada del primer disc de Radio Nostalgia presentava una imatge on predominaven els colors blau i negre. A la caràtula de l'espíritu de l'època apareix la fotografia d'un dormitori, crec, on tot és de color blanc. Qui crea els dissenys dels vostres àlbums i què volíeu transmetre amb aquesta portada i amb el disseny en general?
1: Doncs d'aquest en concret es va encarregar la meva parella de fer-ho, que és una artistaza, i doncs hi ha molta gent que ha comentat que és una fotografia, i és un... ho vam fer amb un programa que es diu Blender, no sé exactament com definir-ho, però és com un d'això de 3D, i ho va dissenyar ell en 3D i tot. I la idea era com fer una habitació d'aquestes típiques dels pisos que hi ha ara, com que, no sé, si vas a buscar el lloguer d'un pis nou, doncs si veus com les fotos són tots típics pisos blancs, i també va sortir parlant amb ella d'un tema de la tortura blanca, crec, que és com que és un mètode de tortura, com que s'utilitza una sala, un espai com tot blanc i amb una llum com molt austera d'aquestes d'hospital, i ens va fer gràcia tirar per aquí, perquè era com, hòstia, igual reflecteix com bastant bé a nivell musical el que volem dir, i pot ser xulo com també aquesta cosa com en 3D,
2: saps?
1: i bueno, creus una mica això.
2: És el contrapunt, no? Normalment el negre és el que s'associa a la negativitat i això, però en aquest cas és el blanc, no? És la tortura blanca. Sí.
0: Del primer disc homònim de Radio Nostalgia van aparèixer alguns videoclips. Teniu previst publicar alguns dels nous temes?
1: Doncs teníem alguns vídeos fins ara, però...
2: N'hi ha quatre fets.
1: Sí, n'hi ha quatre, però ara fa poc vam parlar amb la persona que s'encarrega de fer els vídeos, que és el Pablo Puig, que és un màquina, i crec que es mereix que li donem una miqueta més d'atenció, i a part, com també ha coincidit amb que vam començar nosaltres dos amb aquest disc i ara som quatre, vam parlar amb els altres dos membres i que volíem fer videoclips on formessin part dels quatre d'això. No sabem si sortirem al vídeo o no, però com a mínim que tinguem veu i vot. I això, doncs vam parlar d'arxivar aquests vídeos i fer alguns vídeos nous, sobretot. Jo crec que, no sé, igual d'un parell de temes podríem fer,
2: sí.
1: Ja ho parlarem, però...
2: No sabem si de temes nous o temes que ja estan publicats, ja,
1: sí,
2: això ja ho veurem.
1: Està a l'aire, però crec que és una cosa que tenim pendent fer.
2: És interessant també els vídeos, però...
0: Creieu en la vigència dels videoclips? L'utilitat, la seva utilitat?
2: No tant la utilitat a nivell comercial, perquè jo crec que ningú li fa cas, no? O què? Què penses?
1: No, crec que és també perdre el temps, com intentar fer un vídeo per un propòsit comercial. Evidentment la imatge ajuda molt, sí que tens raó amb això,
2: jo crec que més la utilitat a nivell artística, no?
1: Sí.
2: Si vols transmetre... A part del que transmet la cançó, una altra cosa diferent.
1: És com una eina per reforçar el teu missatge.
2: Sí.
1: Crec que s'ha d'utilitzar com això, 100%. Vull dir, en cas que el fem, serà íntegrament per això.
0: Com no podem veure els videoclips, hem escoltat un altre tema del disc. Quin...
2: Estupendo.
0: A qui li toca ara?
1: Dos espaldes.
2: Dos espaldes, va, sí. Mm-hmm.
0: Per què dos espaldes?
2: És... bueno, ja veu, jo sóc bastant friqui, com podeu veure. És un concepte que neix de Shakespeare, que... parla de, per fer un eufemisme sexual, parla de la bèstia de dos espaldes, la bèstia de dues esquenes. Però en aquest cas la cançó no parla ni de... Bueno, potser sí que parla de sexe, però no de sexe amb amor. Al contrari, és una cançó de desamor d'una persona que està a una parella i veu com la parella s'està acabant, s'està morint, i doncs bé, doncs tot li sembla... com que s'està podrint, tot s'està morint.
1: S'està cadàver en braços.
2: Bàsicament. I la cançó va d'això, doncs, la bèstia de dos espaldes, però no des de la passió, sinó del contrari, la insensibilitat, bàsicament.
0: Va. Doncs escoltem aquí a Moure Soroll, Dos espaldes, de Ràdio Nostàlgia.

0: Doncs acaba de sonar Dos Espaldes de Ràdio Nostàlgia i seguim xerrant amb el Dani i amb el Pere, que ens acompanyen avui aquí als estudis de Pla Ràdio. El passat 15 de maig, Ràdio Nostàlgia presentava les noves cançons a la Sala Slow de Barcelona, juntament amb el grup Henshin, que van venir fa 3 setmanes aquí. Com són els concerts de Ràdio Nostàlgia? I no sé què us uneix a Henshin, perquè tu a aquell concert toquéssiu junts.
1: Doncs, com són els concerts de Ràdio Nostàlgia?
0: Sí.
1: Crec que fa poc vam fer una entrevista per Mundo Sonoro i la resposta que vam posar, no recordo ara exactament, però crec que vam dir com...
2: Poca llum, sí, poca i llum, molta energia.
1: I això, i actitud, a saco.
2: Actitud.
1: Sí. I vam tocar amb Henshin perquè, o sigui, mira, abans, quan t'he donat la cinta, veuràs que posa Margo Pollen, que és un col·lectiu de Barcelona que porta una gent increïble. Bueno, un saludo al Diego Lleida si ens estan escoltant. I són la gent que ens ha ajudat a muntar tots els concerts que hem fet fins ara, bàsicament. I doncs Henshin, crec que vam coincidir amb ells per primer cop a l'Invierno Bizarro.
2: Perdona, ens han ajudat també amb les cintes i això.
1: Sí, correcte. Sí, sí, sí, amb aquest disco. I doncs això, els hi vam agradar i tal, i buscàvem un grup per fer el bolo de presentació i doncs...
2: Ells van dir que eren el més compatible, no?, entre cometes.
1: Sí, musicalment també, i superbona penya, i va ser un bolo increïble, la veritat, va molar molt.
2: Vam poder interactuar poc amb ells també perquè, bueno, va ser tot bastant precipitat, proves molt ràpid, ells començaven a tocar ja, després nosaltres, però va ser un bolo molt xulo, la veritat.
1: Però sí, el saludem des d'aquí perquè va molar molt, va ser un molt bon bolo.
0: I bé, en quins escenaris es podran escoltar les cançons d'aquest disc o d'allí del primer? Els pròxims mesos, setmanes, no sé si teniu algun concert previst.
1: Doncs a futur de moment no hi ha res.
2: Bueno, n'hi ha un,
1: sí,
2: que el farem en petit comitè.
1: Sí, hi haurà un concert així bastant privat, crec.
2: Sí.
1: Però d'altra banda, de moment no hi ha res a la vista. Segurament aniran sortint més coses, però bueno, crec que el plan d'ara, que la banda s'ha consolidat amb 4 membres, que ja no som el Dani i jo només, crec que el plan és fer cançons i tornar a gravar un altre disco o un EP o el que surti realment. I ja anirem veient.
2: Estem escrivint.
1: Estem en ello.
0: I bé, ja per acabar, i abans d'escoltar algun tema més, quins projectes teniu previst realitzar en el futur i com us imagineu que serà un tercer disc de Ràdio Nostàlgia? Perquè hi haurà un, suposo, no?
2: Sí, està, l'estem... Està en fase encara
1: embrionària,
2: però sí, no sé.
1: És difícil d'imaginar, jo crec, perquè crec que no sé dir-te si serà semblant al primer, semblant al segon, o serà diferent, buscarem anar per algun altre lloc.
2: A mi la impressió que em dona és que serà com una continuïtat del segon, però anant cap a un altre lloc.
1: Jo crec que també, no ho sé. És que
2: potser revisitem el... primer en alguna cançó i fem alguna cançó més post-punk, més bailonga, no?, com les que fèiem en el primer, que en el segon només hem fet una, que és Sermón, que ara la posarem. Però jo crec que seguirem aprofundint per l'atmosfera opressiva.
1: Sí, bueno, també hem d'esperar a veure que...
2: Bueno, sí, clar, perquè ara la Jana i el Martí han de dir la seva i han de portar ells també... el seu granet de sort.
1: Segur que quedarà molt millor que el que hem fet amb la sort.
2: Home,
1: o sigui que...
2: amb aquests dos serà una animalada.
1: Segur.
0: Doncs molt bé, estarem pendents d'aquestes dates que vagin sortint
2: al futur. Sí, us actualitzarem.
0: I res, podem escoltar Sermón, no? Volíeu escoltar?
2: Sermón, no?
0: Que suposo que l'escoltarem sencera, però després podem posar una altra.
2: Vale.
0: Que crec que era, bueno, jo no ho sé dir bé.
2: Zeitgeist.
0: Que si no entra, doncs qui escolti el podcast la podrà escoltar sencera.
2: Perfecte.
0: I tot el disc està a Bandcamp, està a Spotify i suposo que la cinta es pot comprar quan feu concerts també, no?
1: Sí ara d'aquí a poc les posarem al Bandcamp també i pues, si veniu als concerts les podreu comprar, alguna samarreta també ens queda i ja farem més merch quan puguem també perquè bueno, no sempre... Tenim com tots els recursos per fer-lo, però bueno, a poc a poc.
0: Doncs Dani, Pere, Dani, moltes gràcies per venir.
2: Gràcies.
0: Una salutació a la Jana i al Martí, que no han pogut venir. I ja sabeu, aquí teniu casa vostra per quan vulgueu venir a presentar noves cançons i enhorabona pel disc.
2: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
2: Gràcies.
0: Doncs escoltem Sermón i després
2: Zeitgeist.
0: Molt bé. Doncs gràcies per venir i a fins aviat. Amb aquestes dues cançons ens acomiadem fins la setmana que ve.
2: Fantàstic.
0: I tornem aquí a moure soroll amb més música i més grups.

La Crònica de la Vida d'Esplugues organitza la taula rodona per parlar dels mitjans de comunicació històrics Esplugues de Llobregat. Hi participaran ETV Esplugues Televisió, els fundadors de Radio Estudi Esplugues, la revista local La Crònica de la Vida d'Esplugues. Es debatrà sobre la necessitat dels mitjans de comunicació local i sobre la gran tasca social i cultural que deixen empremta a la nostra vila.

0: Molt bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquest acte que és dels darrers que fem per celebrar el 75 aniversari de la Crònica de la Vida d'Esplugues. Aquest acte, com estem veient, doncs és un acte en què tenim una taula rodona, que ara els hi presentaré als seus membres. Bé, avui jo personalment estic molt contenta, i l'equip de la Crònica també, perquè a més aquí hi ha retrobaments de gent que no s'ha vist des de feia molt de temps i que han estat participant en aquests mitjans de comunicació al llarg dels anys. I celebrem doncs moltíssims aniversaris, i entre ells això, aquest mitjà de comunicació com és la ràdio. Bé, vull presentar-los a les persones que conformen aquesta taula. Tenim un representant de la reconegudíssima Ràdio Estudis Plugues, que va tenir una vida de 23 anys, si no m'equivoco, i que tenim, comptem amb el que va ser el seu director durant 22 anys, si és així, sí. En Ramon Rioja. Demano un aplaudiment per ell perquè s'ho mereix. També a la taula hi ha el representant d'Esplugues Televisió, avui ETV Terramar, que enguany també aquesta televisió ha fet 40 anys. 40 anys de vida portant la televisió a la nostra comarca, al Baix Llobregat, i en l'actualitat molt més territori, ha crescut moltíssim aquesta televisió. I tenim el seu cofundador i director des del seu inici, en Frederic Cano. Sisplau, un aplaudiment. Bé, i com a representant de la Crònica de la Vida d'Esplugues, que hem fet 75 anys, i aquesta història ininterrompuda és degut també a la gran aportació que ha fet molta gent, de forma totalment altruista, i entre ells el nostre tertulià, en Joan Torres, que va ser director en temps molt difícils entre l'any 2000 i 2004, sent, a més, avui en dia un gran col·laborador de la nostra revista. Joan, un aplaudiment. I també moltes gràcies, com no, a l'Isabel Almató, que avui moderarà i conduirà aquesta taula, i a la vegada és la directora d'aquest programa en directe que es fa des de la ràdio, i a la que li tinc que personalment agrair moltíssim, perquè ens ho ha estat fent molt fàcil i ens ha ajudat moltíssim. Moltíssimes gràcies, Isabel. Avui fem ràdio, fem televisió, fem taula rodona, i per tant, com és tot un luxe, doncs comencem. Isabel, tot teu.
1: Doncs gràcies a tothom. A totes les persones que heu vingut, veig a persones que formen part d'altres entitats, i això de veritat que és molt maco, veure com altres entitats també participen dels actes de tot el nostre teixit. I em permetreu que jo avui faré algun apunt una mica personal, i a mesura que vagi explicant-vos ja veureu aquests apunts personals que també són familiars. Mireu, la informació és un tresor, la informació és cultura, és coneixement, i qui la té, sigui l'Església o un partit polític, la tresora i fins i tot la manipula. La història així ens ho diu, i per aquest motiu en democràcia és molt important tenir una bona comunicació, uns bons mitjans transparents, lliures, que és la garantia de la nostra cultura i la nostra llibertat. Aquí a Esplugues vam tenir un problema a l'hora de poder desenvolupar molta informació de la nostra història. Ja sabem que la parròquia va ser cremada durant la Guerra Civil, i una altra entitat que també atresorava informació de la nostra població és l'Avent Centre Cultural, que també, malauradament, l'any 70 o 71, també va patir un incendi. Amb la qual cosa, doncs, ha sigut una miqueta difícil poder anar rescabalant molta informació, i això ho sap perfectament tant la Crònica de la Vida d'Esplugues, que durant aquests 75 anys ha fet molta recerca de la nostra història, com el grup d'estudis d'Esplugues. I no anomenaré persones amb nom i cognom, ja les coneixem, però si no, sempre em puc deixar alguna persona i no voldria que fos així. Si us sembla, passarem ja a presentar-vos als ponents, que bueno, ja ens l'ha presentat la Magda, i començarem amb aquesta taula rodona. I serà en el moment que parlem de la ràdio, Ramon, si em permets, M'agradaria comentar-te alguna coseta, perquè jo vaig començar amb 19 anys a Ràdio Estudi Esplugues. I us dic que a data d'avui encara la gent ens diu Ràdio Estudi Esplugues. I ara som Esplugues FM, que també estem aquí a l'Avenç, igual que Ràdio Estudi. I això també és un orgull personal, no? Perquè ja tinc 63 anys, vaig començar amb 19, i que encara la gent em digui que estic a Ràdio Estudi Esplugues, doncs és un senyal de la gran petjada que Ràdio Estudi va deixar aquí a Esplugues. I a mi m'agradaria, i si us sembla, començarem per la crònica de la vida d'Esplugues, per antiguitat de l'entitat, que ens expliquis doncs, com va començar l'entitat, els motius personals, que suposo que avui en dia encara són vigents, aquests motius personals, i bé, les dificultats que poden haver-hi, no solament a l'hora de crear una revista, sinó a l'hora de crear una ràdio, a l'hora de crear una televisió, que cadascú de vosaltres ens anireu explicant. Per tant, Joan, si us plau, explica'ns aquests inicis de fa 75 anys de la crònica de la vida d'Esplugues.
2: Bona tarda. Ja em perdonareu que tinc el coll una mica agafat i de vegades em sentireu a rascar el coll. Dit això, felicitar avui la ràdio per aquest centenari d'inici de ràdio a Barcelona, la primera ràdio a la península Ibèrica amb llicència, amb llicència. Per tant, Barcelona va tenir la primera ràdio posada en marxa de forma legal, i penso que és un orgull la tradició molt nostra d'aquests mitjans de comunicació, no? Dit això, crònica de la vida d'Esplugues, 75 anys. Som la revista més antiga de la província de Barcelona, després de l'Eco de Sitges, que durant 75 anys ha continuat viva. Ha continuat viva. Em fa certa vergonya seure al costat d'aquests dos personatges que són representants de dos mitjans que han estat professionalitzats i que tenien una tirada i una presència molt important. Però malgrat això, la vida d'Esplugues ha estat viva durant 75 anys gràcies a l'esforç i a la col·laboració del poble. Una revista amateur, una revista feta amb gent que l'interès màxim que tenia era la dinamització del poble, la dinamització de la cultura, la dinamització dels carrers, de les famílies, de les cases, de la seva gent. Quan comença? L'any 1950 comença la revista. Sempre se'ns ha retret que la nostra revista comenci en el marc del franquisme i amb una, diríem, presidència inicial d'un exalcalde franquista. Després parlarem de la censura, Després parlarem de la censura. La vida d'Esplugues, llavors, el 1950, i ara, salvant les diferències de la temporalitat, continua mantenint el mateix objectiu de servir el poble. La crònica de la vida d'Esplugues ha volgut ser sempre un marc obert a la crònica, a explicar què passa al poble. I penso que amb accents diferents i amb formes diferents això s'ha aconseguit. S'ha aconseguit. Jo diria que la vida d'Esplugues ha tingut bàsicament quatre etapes diferents i em poso les ulleres per anomenar unes quantes persones. Hi ha una primera etapa amb en Josep Català, amb en Pasqual Joan, en Luis Lorenzo, l'Enric Guardiola, la Natàlia Hernández, el Manel García i el Jordi Bonet. Una segona etapa amb el Pasqual Joan continuant com a director, en Llucià Serres, en Ricard Colebres, el Francesc Anglí, en Ramon Clota, en Josep Cliviler, en Joan Puiggròs, el Josep Prats, el Francesc Piquet, l'Esteve Mirabete i l'Eduard Pagès. Una tercera etapa en què jo agafo la direcció l'any 2000, entre 2000 i 2004, acompanyat de la Maria José Queijas, la Montse Puiggròs, l'Antoni Rodríguez, el Ramon Cervera, el Jordi Riba i l'Esteve Pi. I una quarta etapa, l'actual, amb la Maria Lluïsa Morera com a directora i amb un equip de redacció molt plural, molt cromàtic, format per la Teresa Carbonell, l'Enriqueta Llavinés, la Montserrat Pi, la Magda Gómez, el Miquel Caselles, la Montserrat Casals, l'Assumpta Castellà, l'Iscla Pla de Llorenç, el Joan Puiggròs, el Jordi Reventós, l'Eva Valldeperes, el Francesc Vila, l'Ester Martínez i en Jordi Vinyoles, sabent que em deixo gent. Per tant, recalcar que els objectius de la vida d'Esplugues han estat i continua sent un mitjà obert a la participació de tothom per donar vida i dinamitzar les entitats de recerca històrica, de cultura popular i tradicional. És això i continua sent això. Moltes vegades, i avançant-me amb el tema de la censura, des dels poders fàctics se'ns ha vist com, diríem, un enemic a batre. De vegades se'ns ha acusat de fer política i sempre hem tingut clar que la revista no és ni serveix per fer política. Som crítics, som oberts, som lliures i per això les subvencions cada vegada baixen més, perquè la revista vol ser plural i vol conservar aquesta llibertat i això té un preu.
1: Quan el poble parla, sempre fa política i no ens ha de fer vergonya que ens diguin que fem política.
2: Sí, una cosa és el sentit polític i l'altra cosa és que la revista serveixi com a arma política en contra del poder establert. Genèricament, tots fem política en la mesura que ens posicionem, certament.
1: Sí,
2: Però se'ns ha acusat moltes vegades d'això i sempre hem hagut de defensar que no, que el que volíem era la dinamització del poble i de la seva gent.
1: Passaríem a ETV, Televisió Terramar?
3: ETV, Terramar.
1: Terramar.
3: Sí.
1: Explica'ns també els inicis i també les motivacions, perquè una cosa és fer una revista que tens temps per anar redactant, compaginant, rectificant, i una altra cosa és fer televisió, que fer televisió cada dia costa molts diners.
3: Bueno, és un esforç, però bé, si anem als orígens, jo crec que ETV, Esplugues Televisió, quan va néixer, van confluir diferents elements. En primer lloc, un element era vam néixer en el si de l'Espluga Viva. Si no hagués sigut per l'entitat Espluga Viva, avui en dia, possiblement, el que coneixem com a ETV no existiria. Per una banda això, i per una altra banda, la tradició nostra d'unes quantes persones, que dos d'elles fundadores també que estan aquí, en Joan Sant Agustín i Laura Sant Agustín, la nostra passió per informar. És a dir, des de l'Espluga Viva ja van sortir revistes com Retalls, no, si em pregunteu l'any no me'n recordo, la revista L'Anà, que era sobretot temes ecologistes, El Torrent, just conjuntament amb els Consells Populars de Cultura Catalana, no sé si algú se'n recordarà d'aquella època, però de fet l'Espluga Viva ja tenia una gran passió per informar el poble. Llavors aquestes revistes van quedar pel camí, no com la vida d'Esplugues, que evidentment ha fet molts anys i això és molt agradable. I llavors va confluir el fet que jo vaig començar a estudiar periodisme per la meva passió per la imatge, i explicaré una petita anècdota. En el tercer curs de periodisme un professor diu: es pot fer televisió amb un aparell que es ven a Extremadura. Doncs ràpidament la Laura, el Joan, vam dir: què fem? Vam comprar-ho, i la televisió d'Esplugues comença amb un aparell que vam fer les primeres proves al Casal de Cultura Robert Brilles, que suposo que si ens va veure algú deurien ser 100 persones i punto, no? I bueno, sí, sí, no, bé, i a partir d'aquí, bueno, hem anat creixent. La nostra voluntat era informar primer a la població d'Esplugues, després, molt ràpidament, perquè tornaré als inicis, amb la concessió de la TDT ens obliga a fer comarca, i per tant ja no només és informar Esplugues, sinó que informem el Baix Llobregat, i després ja vam créixer, que això ja ho parlarem després. Però de fet la nostra l'Espluga Viva va ser sempre, doncs, el lloc on va créixer tots aquestes revistes i la televisió que Esplugues, que avui podem veure des de Sant Pol de Mar fins a Hospitalet de l'Infant.
1: Mireu si tenen importància les entitats de la població, i els que m'escolten, escolteu la importància que tenen les entitats. La televisió neix de la mà d'una entitat, de l'Espluga Viva, i gràcies a una altra entitat, que és l'Avent Centre Cultural, rep Radio Estudis Plugues unes instal·lacions per poder tirar endavant. Són les entitats, les persones, la ciutadania, les que sempre hem d'anar per endavant de qualsevol política. Per tant, Ramon, expliques com comenceu?
4: Bueno, jo hauria de començar amb una base que tu has apuntat abans. Jo, els meus pares eren porters de la Falange, i l'emissora aquesta que tu estàs dient, que es deia Radio Unión,
1: sí,
4: es deia Radio Unión perquè era la ràdio d'Esplugues i Sant Just.
1: Això va ser l'any 51.
4: Sí, no ho sé, jo et segueixo. Llavors, a partir d'aquí, jo me'n recordo de petit, que jo vivia allà, de jugar a futbol al passillo amb el José Luis Barcelona. Uh-huh. Aquesta emissora va estar bastants anys. Hi havia el Surroca, que era un dels directors, hi havia el Sergi Chaff, que també era un dels que formaven part, i al cap d'uns quants anys aquesta ràdio es va transformar en Ràdio Juventut, que va passar a Barcelona.
1: Aquí a Esplugues van fundar la ràdio amb Josep Pallà,
4: sí.
1: Gerardo Almató,
4: sí.
1: I la Juana Algarra.
4: Sí.
1: I aquesta era la llicència, la Joanita Algarra, que tenia 13 anys la Joanita quan va començar a fer ràdio, 13 anys. Aquesta era la punt familiar que abans us he comentat que faria.
4: Llavors la història està en que, clar, jo de petit havia viscut això. Evidentment, l'emissora aquesta era més aviat de dretes, i bueno, quan va anar passant el temps i va començar a despertar una miqueta el que era un canvi de poder dir coses, ens vam reunir un grup de gent que ens trobàvem molt sovint i anàvem intentant a veure com ho faríem per fer una ràdio d'Esplugues. Vam tenir moltes trobades fins que, bueno, jo ja era de l'Avenç des de Criu, era des de Imatge 74, que era una associació que tenia l'Avenç, en fi. I llavors vam dir, bueno, pues si la podem fer, a veure si l'Avenç ens deixa l'espai. L'Avenç ens va deixar un espai que el tenen vostès a darrere, que és on hi havia una... A veure, un lloc on es punxaven discos, perquè l'Avenç es va cremar a l'any...
1: No recordo. 70, aproximadament.
5: 69.
4: 69, 70, exactament. Sí. I llavors es va quedar sense diners, es va cremar tot el que era la sala i tal, i llavors el que es va decidir és muntar, aquí on estan vostès, una discoteca. La discoteca es deia Silex. I llavors, al lloc on vam començar, explico aquesta història, que sembla un rotllo, però és que nosaltres vam començar, perquè quan vam començar ja no hi havia el Silex, ¿vale? I llavors, al lloc on hi havia el que punxava discos, va ser el primer lloc que es va començar a emetre, que feia metro 30 per 90, al lloc on te podia seure dues persones, o sigui que tenies el micro aquí. I llavors, bueno, vam començar a emetre per aquí. La redacció la teníem a dalt, al pis següent, i durant molt de temps, bueno, vam començar a veure, va començar el director era en Jordi Udina, el seu germà també formava part de l'Antoni Udina i jo també, i llavors la part tècnica la portava un que tenia molta amistat que es deia Màrius Montoliu, i n'hi havia un altre que avui afortunadament està aquí, que és el Joaquim Lorenz, que també entre ells dos portaven la part tècnica, però nosaltres la part tècnica no en teníem ni idea. Llavors vam anar intentant, perquè us feu idea, on hi havia la sala de la màquina de projectar les pel·lícules, era on teníem l'emissor. Vam començar amb un emissor de 20 watts, que era l'emissor que cridava més jo que l'emissor, i teníem una antena de 15 metres. Tot això va anar derivant, i va anar, però tot va començar per iniciativa pròpia. Vull dir, no ens vam portar, bueno, tot el que hi havia dintre, tots els aparells els havíem comprat nosaltres, en fi, no ens vam gastar, ningú es va gastar ni un duro amb això. Al contrari, gràcies a l'Avenç va poder sortir per antena Ràdio Estudi.
1: Fede, sí. Vosaltres feu un salt bastant important, esteu al carrer de l'Avenç i marxeu cap a la zona entrant a la Ronda. Aquest sí. És un canvi físic molt important, però això deriva a moltes coses més, perquè ara quan podem veure programes que es graven aquí a Esplugues a televisions de la xarxa de Catalunya. Explica'ns també una miqueta aquests salts quantitatius i tècnics que heu fet a la tele.
3: Si em permets,
1: sí,
3: t'ho explico,
1: i tant.
3: Però m'agradaria...
1: Digues.
3: Retrocedir en el temps.
1: Sí.
3: És a dir, si el sentit l'on vell, també m'agradaria deixar palès aquí, doncs que gràcies a tota una sèrie de gent, avui en dia ETV existeix, perquè si recordeu els anys, vam néixer l'any 83, doncs les emissores de televisió estaven perseguides per la Guàrdia Civil, estaven clausurades, érem il·legals, no legals sinó il·legals, clausuraven Televisió de Cardedeu, i per tant doncs havíem de fer les emissions allò com podíem, no? D'amagatall. I parlant d'això, de les nostres ubicacions, jo sempre haig de dir que les primeres emissions, ja una mica amb cara i ulls, es van fer des del restaurant Barredor

0: poble, no, no els capitals, el capital vull dir econòmic, la gent del poble, una comunitat de veïns de Finestrelles, ens deixa instal·lar allà l'antena. I bueno, i anem evolucionant. A partir d'aquí anem a l'Hospital de Sant Joan de Déu i bueno, la nostra evolució ha estat ja fins a arribar a la Torre de Collserola amb la concessió de la TDT. Evidentment, a part d'això, vam començar l'edifici Banesto, l'antic edifici Banesto, amb un espai d'una habitació. Tu no sé qui ha començat.
1: Jo, sí. Això ve després, ja t'ho explicaré.
0: Vale. També un espai que no... Quan vam començar era un quartet. És dir, no, jo crec que hi havia un llit i algú més. Després vam agafar tota la primera planta, gràcies a l'Ajuntament d'Esplugues, en aquest cas s'ha de reconèixer que ens va ajudar molt, i després vam aconseguir la segona planta. Quan es va derruir el Banesto és quan vam anar aquí al carrer de l'Avenç. Finalment ara estem a Verge de Guadalupe,
2: a tocar
0: la ronda, a tocar a Hospitalet pràcticament, no? I evidentment el fet de jo diria que amb els estudis ja de Mossèn Cinto Verdaguer ja vam tenir una evolució molt important, i ja situar-nos a Verge de Guadalupe, que podem tenir un plató com Déu mana, molt gran, doncs això ens ha permès que poguéssim fer produccions pues, per la xarxa, per tot Catalunya. Hem aconseguit, també sumant esforços, creant un grup a tot Catalunya de totes les televisions, que són televisions en català i televisions de servei públic, doncs vam començar a adquirir unes unitats mòbils, i amb això hem retransmès des dels castells, des de, bueno, molta producció per la xarxa i inclús per TV3.
2: En Ramon vol apuntar alguna cosa.
1: Jo vull dir una cosa. Nosaltres, quan vam començar, evidentment érem il·legals, perquè s'havia de demanar permís a la Generalitat per poder tenir llicència. Al cap d'un temps, de moltes cartes, viatges a la publicitat, a la Generalitat, per lo que ens van donar llicència. I ens van donar una llicència que era la primera del dial. En deien Radio Estudis Plugues la primera, perquè el dial començava al 88.6 i érem el primer. Vam estar amb aquesta freqüència, vam estar-hi 19 anys. I ens van canviar la freqüència i la van donar amb una altra que era el 87.7, que és una que coneixeu tots, RAC1. Llavors nosaltres vam passar al 94.6, perquè clar, RAC1 era la vanguardia.
2: Un incís, Esplugues FM emetem aquí a Esplugues, però en el 99.7, però tampoc tenim llicència.
1: Nosaltres ens la van donar.
2: És que no ens en donen.
1: Bueno, perdona, nosaltres ens la van donar i se la va quedar l'Ajuntament.
2: Sí, també en parlarem.
1: Perquè érem...
2: També en parlarem, sí, érem... perquè hi ha molta cua aquí.
3: Vale. Ja, si em permets, ha sortit el tema dels locals.
2: Sí.
3: La vida d'Esplugues, durant aquests 75 anys, lògicament, no ha tingut una seu, perquè no se la pot permetre. Les reunions sempre s'han fet a casa dels col·laboradors, a casa del Consell de Redacció. En uns moments determinats, la parròquia Santa Madalena ens va cedir uns espais a la Casa de les Ànimes i després de la rectoria, i després, gràcies a l'Avenç, va acollir la crònica de la vida d'Esplugues per poder tenir el seu arxiu i per poder, lògicament, tenir un marc de treball mínimament estable. Deixa'm dir que aquests 75 anys de la crònica de la vida d'Esplugues no haurien estat possibles sense un personatge clau. Aquest personatge és el Pasqual Joan. Aquest senyor va ser pal de paller durant molts anys. I per tant, la crònica de la vida d'Esplugues va rebre la medalla d'or de l'Ajuntament, la qual vam agrair molt perquè és un reconeixement a la tasca, però sempre hem reivindicat reiteradament, i jo públicament, bastantes vegades en presència de les autoritats municipals, que al senyor Pasqual Joan se li ha de dedicar un carrer. Sempre he reivindicat un carrer per en Pasqual. Aquest senyor, durant 50 anys, va arrossegar tot un seguit de gent voluntària, no professional, que anaven als llocs, que feien quatre notes, que escrivien la crònica. I jo penso que la vida d'Esplugues ens hi sentim molt, molt identificats, no? Però amb la figura del Pasqual Joan, jo penso que ens representa una mica tots com la persona que ha estat capaç d'aguantar i fer de pal de paller. I això durant 50 anys, la veritat és que és molt, molt, molt d'agrair.

0: Jo l'any 97, quan m'incorporo a la vida d'Esplugues, trobo un equip envellit, cansat i amb ganes de poder donar el relleu i traspassar-lo amb algú, no? Aquella època vam agafar amb un equip nou durant 4 anys, etc, etc, però érem tot pares i mares de famílies joves, amb criatures petites, amb feina, i per tant les obligacions se'ns menjaven a tots. I per tant va ser llavors que vaig presentar amb en Pasqual Juan una alternativa d'un grup de gent d'Esplugues, gent implicada en moltes entitats, present, fins i tot jo diria que políticament molt divers, molt complementari, que l'objectiu i el comú denominador de tots ells era estimem Esplugues i volem treballar per Esplugues. I això, amb tot això ens traslladem a l'equip actual, al qual jo vull agrair no només que acceptessin aquest relleu, sinó que continuïn portant a terme aquesta tasca, que la gent diu, mira, una revista, ah, mira, la feina que hi ha darrere de cada número és espectacular. És espectacular. De redacció, de maquetació, de posar-se d'acord, vinga, com plantegem, com orientem, el fet de la tramesa. Vull dir, hi ha tot, des d'en Ricard Culebres, que aprofitava les cintes de còrex negre per tintar les etiquetes, per estalviar, i les enganxaven i les aprofitaven. Bueno, des d'aquella època fins a la modernitat actual, doncs, bueno, han passat moltes coses, no? I cada equip ha tingut les seves dinàmiques i cada equip s'ha anat mínimament organitzant com bonament ha sabut. Per tant, jo com a vida d'Esplugues agrair a tots els que m'han precedit i m'han succeït per continuar-la fent possible.
1: Nosaltres vam inaugurar la ràdio el dia 21 de setembre del 81, que era, com tots ho sabeu, el patró d'Esplugues. Aleshores la va inaugurar el Lluís Abad, que era el president de l'Avenç, i l'Antoni Pérez, que era l'alcalde que hi havia. A nivell de tenir ingressos de l'Ajuntament, no en teníem, i el que passava és que en aquell temps la majoria de pobles que hi ha a tot l'entorn i, bueno, i bona part de Catalunya, tots tenien una ràdio municipal. Llavors, clar, eren mantingudes per l'Ajuntament i nosaltres vam arribar a aconseguir que ens donessin una part molt minsa, i també haig de reconèixer que després la història va anar pujant i ens van anar donant més diners. El que passa és que el centre de la nostra ràdio per poder viure econòmicament va ser la publicitat dels establiments locals. Nosaltres fèiem publicitat, o sigui, fèiem ràdio i tres cunyes. Cunyes vol dir tres anuncis. I ràdio i tres cunyes més. I en 4 o 5 mesos vam aconseguir 50... 4 o 5 mesos, eh? Això nosaltres vam inaugurar, insisteixo, el setembre de l'any 81, i l'any 82 ja teníem 50 clients d'Esplugues. La gent estava encantada amb la ràdio, perquè clar, a més la nostra fita de ràdio, al principi nostre, era tocar els equips de futbol, de bàsquet, tot el que hi havia, vaja, al punt de vista esportiu. També es tractava, per cert, una cosa que no us he comentat, la ràdio es feia un 75 en català i un 25 en castellà. Fèiem el 25% de castellà pels barris de Can Vidalet, que parlaven només castellà. Llavors, els programes infantils i totes les coses que hi havia d'interès que podia tenir més participació eren en català, evidentment. Però hi havia, jo què sé, des de programes esotèrics a programes del que vulgueu, i l'únic que es buscava era tenir audiència, perquè llavors, en aquell temps, afortunadament, el comerç d'Espluga anava boja per entrar i fer-se publicitat. No sé, paro ja.
0: A mi m'ha agradat sentir que el Ramon deia que l'Ajuntament els hi va registrar la seva marca d'amagat.
1: Sí.
0: La crònica de la vida d'Esplugues és la marca que l'Ajuntament d'amagat també va registrar.
1: Ho sé.
0: El Pasqual Juan va agafar una emprenyada tan solemne, perquè diu, escolta, la vam demanar a l'Ajuntament que renunciés perquè l'havíem de tenir nosaltres. No era lògica, però mai la van voler deixar anar. Mai.
2: Aquesta part era el segon bloc que ja heu iniciat, perquè sí, perquè és així, quan tens informació, doncs saps que tots els mitjans de comunicació tenen problemes, però no solament problemes econòmics, sinó que tenen problemes directament amb l'administració, local o l'administració que pertoqui. I vosaltres, vosaltres no solament heu patit problemes econòmics, problemes amb l'administració, sinó que directament amb la mateixa administració censura. I estic parlant dels anys 70 i 80 també, tu veu començar la ràdio al 81.
0: I 2000 també, i 2004 també.
2: Bueno, per, per tant, doncs, estaria dir, quan, bé parlar quan, de la censura democràtica.
1: Quan he parlat d'això i parlàvem de la programació, el que passa és que la nostra ràdio era una escola de ràdio. I per la nostra ràdio van passar, no és broma, és veritat, no estic fent el... Van passar 1.600 persones. De persones conegudes que va començar la nostra ràdio, tenim amb el Ramon Pellicer, tenim amb l'Albert Calatrava, que és el cap d'informatius de TV3, tenim a la Montse Lórez, que també va començar amb nosaltres i ara és la subdirectora del programa Tot es mou, bueno, i un Toni Rodríguez, que per exemple era on hi havia, que en deien a Cala Conca, era nebot de la Conca, doncs el Toni Rodríguez aquest ara és un dels tècnics importants de TV3. Vull dir, va passar quantitat de gent per la, amb els programes que clar, a més la gent s'ho passava molt bé i era el començament, s'entrebancaven, bueno, però agafaven experiència.
2: A la televisió també passa el mateix, sou una escola.
3: Bueno, a veure, jo no sé si 1.000 o 2.000 persones han passat, però ha passat molta gent. I avui tenim gent nostra a la Sexta, a 4, a TV3, i, bueno, i estem molt orgullosos de que tota aquesta gent hagi après amb nosaltres. Sap greu quan se'n van, però se'n van per millorar i som el que som, som una escola de professionals. Sí. I amb això ens hi hem de reconèixer que estan per arribar, aprendre i marxar. Sí, quan més tardin en marxar, millor, perquè si no doncs et quedes amb gent que queda sense gent molt vàlida, no? Però hem de reconèixer que som una escola i que volem ser una escola.
2: I per tant també és una dificultat, perquè una empresa que està renovant contínuament el seu personal laboral també és una dificultat.
3: Sí, evidentment, és una dificultat molt, molt, molt important, però bueno, sempre has d'assumir el lloc que ens toca i ho hem d'assumir-ho. No podem fer una altra cosa que acceptar que venen, que molts arriben i no saben res, però res, quan dic res, res. I els poses davant d'una càmera, els poses, i al final acaben a mitjans molt importants.
1: Nosaltres vam acabar tenint gent, com Déu mana, assegurada i donada alta, i teníem tres periodistes, que també després s'han fet famosos.
2: Però tu saps que Déu de vegades està de vacances i no mana gaire, eh?
1: No ho sé, vull dir, jo el que puc dir és que hi havia tres periodistes,
2: que tenia gent donar d'alta a la seguretat social i sí, amb contracte legal.
1: Amb contracte legal. I a més a més teníem consta, un que s'encarregava tècnicament de tots els problemes que podia tenir la ràdio, del so, etc, etc. I a més l'altre era, també que el teníem fixo, que era l'encarregat de publicitat.
2: Aquest és molt important.
1: Sí, home, sense aquest la ràdio hagués fet.
3: Però molt complicat.
2: Perquè la col·laboració que heu tingut els tres mitjans, tant la revista de la Crònica, la ràdio com la tele, sempre heu tingut suport dels comerciants d'aquí de la població. En el teu cas, quan doneu el salt comarcal...
3: És molt difícil, eh? És dir, si vols que parlem de publicitat, és molt complicat, però a part, hem parlat de la gent que ha passat i la gent que ha après, però a mi m'agradaria, si em permets, parlar també de la gent que no ha estat, com si diguéssim, no ha treballat per la televisió, però ha col·laborat amb la televisió. És dir, jo aquí veig gent, la Magda Gómez, està fent un programa fa no sé quants anys. Ja. Si la tele té 41 anys, pues ben bé 35 com a mínim, perquè els primers 5 o 6 no. Està la Teresa Carbonell, que en la seva època també va estar fent entrevistes. I bueno, tota una sèrie de gent que gràcies a aquesta gent avui estem on estem. I per tant, entre aquests col·laboradors per mi són una part molt important que han fet que estiguem aquí. El tema de publicitat és molt complicat, però molt complicat.
2: Però també ens agradaria, parlem una miqueta de la part econòmica, més enllà també de la publicitat, perquè ajuda molt tenir subvencions de l'administració. En el cas de Ràdio Estudi, zero subvenció, així
1: no,
2: ho sabem.
1: No, va arribar un moment que
2: va arribar un moment que
1: sí, que valia la pena, i tant, i tant que sí. Però el que passa és que a la vegada nosaltres fèiem, cobríem, per exemple, fèiem campanyes per gent que estava molt fumuda de la Creu Roja. I fèiem es retransmitia en directe la Festa Major sencera, cobríem tot el que havia de Festa Major. Una altra cosa que es feia era, bueno, ara m'enrotllaré una miqueta, la campanya de Reis, o sigui, la cabalgada sencera, la gent li anava de conya a la ràdio perquè dèiem on estàvem, i com que fotia molt de fred, llavors ens deien, hòstia, ara ja podem sortir, que està a punt d'arribar. Vull dir, això ens havia passat. I el que va aportar això va ser després una de les coses més significatives de la nostra emissora, que va ser la campanya Can Nen Sense Joguina, que Esplugues es portava portants de joguines en aquesta sala i repartíem joguines a través de serveis socials de 50 i pico de famílies, amb 100 i pico de nanos, i hi havia 13 llocs diferents de barris d'Esplugues. Llavors, amb vestits que ens deixava l'Avenç, vestien de rei, anàvem amb els cotxes a casa de la gent, trucàvem a la porta, no sabíem que venia el rei, i obríem la porta i el rei portava les joguines perquè sabíem l'edat del nano, i etc. Vull dir, això va ser algo molt de lo més maco que va fer la ràdio, perquè ens donava una feinada, o sigui, des del dia 2 fins al dia 5, fins a les tantes del matí, la gent anava portant joguines i joguines i joguines i joguines. Llavors, el que va ser molt, molt, molt fumut és que anàvem a les cases, trucàvem, ens obrien, però vam tenir un problema a canvi de LED, que estaven repartint les joguines al rei en una casa, i el tio del costat, quan acabava de repartir els joguets, li posa un ganivet aquí i diu que el seu nen també volia de joguines. Llavors, les famílies quedaven a fora i es anava entrant família per família i repartia. Però va ser una de les parts que més ens va agradar i més il·lusió ens va fer a tots els que formàvem part, com per exemple Sant Jordi, a tothom que trucava, a Plaça Genés, ens va donar llibres, i hi havia una floristeria que hi havia aquí baix que es deia Saiglo,
2: sí,
1: a través de donar-nos roses, vale? Llavors li perdonaven la publicitat durant mig any, però a través d'això tothom que trucava tenia llibre i rosa. I són coses que a nosaltres ens omplien la il·lusió.
2: Canviarem una miqueta i avançarem cap al futur. Com veieu el futur, els reptes que teniu avui en dia en tota la digitalització que tenim, aquesta comunicació que necessitem tenir a l'instant, instantània, tota aquesta intel·ligència artificial que està entrant ara als medis de comunicació, a la nostra vida, de fet. I després també m'agradaria que m'expliquéssiu, doncs, com veieu el futur de la tele, de la crònica, i en el cas de la ràdio ens explicarà com es va tancar, i jo us explicaré com hem tornat a obrir a Esplugues FM. Com veieu aquesta comunicació tan immediata?
3: A veure, jo crec que jo ho veig bé, jo sempre, si no, no, jo crec que no estaríem aquí. Jo veig positiu, vull dir que ens hem d'adaptar als nous, a les noves formes de consumir, i per tant no és fàcil, no serà fàcil adaptar-nos, però bueno, també deien que quan va sortir la televisió, la ràdio tenia que tancar, no?
1: Sí.
3: El paper quasi no es consumeix, la tele cada vegada es veu menys, no? Això és el que es va...
1: El que se suposava.
3: Correcte. Per tant, la ràdio, la premsa seguirà existint al paper, la ràdio seguirà existint i la televisió seguirà existint. Que ens haurem d'adaptar? De ben segur, si no ens adaptem no sobreviurem, però bueno, no cal ser apocalíptics. Evidentment, si abans teníem 50.000 persones que ens veien, doncs ara ens quedaran 20.000. Bueno, no passa res, doncs treballarem per aquelles 20.000 i segurament que aconseguirem que creixin, perquè també quan parlem de xarxes socials, és a dir, tots els bulos i tot això que creix, al final què està fent? Que la gent comenci a pensar que la informació veraç està en els mitjans tradicionals. Per tant, a mi ja m'està bé, perquè el de les xarxes socials, en el fons, el que està passant actualment repercuteix en que hi ha gent que torni a mirar més el paper, a escoltar més la ràdio i a veure més la televisió.
2: En el cas de la tele, jo veig que treballem amb gent molt jove, perquè clar, si sou una escola, també teniu gent molt jove que us aporta noves visions, i això també és maco.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Esteu aprenent? O sigui, la direcció esteu aprenent de la gent que us està entrant?
3: Jo crec que sempre aprenem de la gent jove. Jo, per mi és fonamental, i més ara, que la gent més gran, ens costa adaptar-nos a les noves formes de comunicar-nos, no? I per tant és fonamental estar al seu costat i aprendre d'ells, no? I moltes vegades vaig i dic, escolta, jo això no sé com va, explica-m'ho tu, explica-m'ho, perquè i no vull aprendre-ho tampoc, segons què ja no vull ni aprendre.
4: No es pot arribar a tot arreu.
3: No, per descomptat.
0: Jo penso que és una... cada vegada més la gent llegim menys i escoltem i mirem més. No tenim aquella capacitat de dedicar temps a la lectura. Cada vegada es llegeix més, els joves han nascut a la generació de les pantalles, per tant, les pantalles es passen i es passen ràpid. Nosaltres, lògicament, no podem comparar en absolut la vida d'Esplugues amb el que seria la televisió, és a dir, ni per mitjans, ni comparativament, ni per pressupostos, etc. La vida d'Esplugues hauria de fer el salt a la digitalització, hauria de fer el salt a les xarxes, hauria de fer, necessitaria allò, convenis de pràctiques amb les universitats, amb els joves que pugen, necessitaria un replantejament. Com a revista, com a tal, som un producte minoritari, som un producte minoritari. Jo penso que des de la nova direcció hi ha moltes seccions noves, que porten reflexió, que porten molts elements, des de les 16 o 17 seccions que hi ha a la revista, no? Però jo ho veig amb els fills, és a dir, el panorama ha canviat molt. Ha canviat molt. La intel·ligència artificial, jo diria que és un element, com tot, el telèfon és una eina molt bona, el mòbil, si es fa servir correctament. La intel·ligència artificial ens pot aportar molt, té molts perills, molts, i atenta contra moltes coses, però ben gestionat, penso que sí, que és un repte i és una oportunitat, no? Bueno, jo penso que, com deia el Fede, els mitjans s'han d'estar reinventant i s'han d'estar adaptant constantment, i més un mitjà que és competitiu, que és el mercat, etc. No? Però que sí que és un repte i és una oportunitat en positiu que cal entomar. Per tant, aprofito a la directora de la Crònica de la Vida d'Esplugues per dir, necessitem nous contractes, necessitem amb els joves universitaris que pugen, necessitem fer un pas a la digitalització, necessitem ser present a les xarxes. Diu, a partir d'aquí farem el que podrem.
2: Quedava el Ramon, que l'havíem deixat al final perquè ens expliquessis el tancament.
1: Sí. El tancament va ser de la següent manera. Nosaltres, a veure, no cobràvem ningú, dels que vam fundar la ràdio no vam cobrar mai, en aquell temps, ni un duro. Vale? Aleshores va arribar un moment que jo no podia seguir siguent director, que no us ho he dit, perquè va arribar un moment que el Jordi Udina va deixar de ser director, llavors el Toni va estar fent gerent de... a veure que me'n recordi, feia de...
2: Ara el Ramon està
1: gerent
2: mirant...
1: administratiu.
2: El Ramon està consultant un llibre que està publicat per Laments, que és La veu d'un poble,
1: sí.
2: I amb aquest llibre es troba aquesta informació a la pàgina 197.
1: Que és el llibre de Laments.
2: Sí.
1: Aleshores, el tema està en que jo no podia assumir més la direcció de la ràdio. Llavors, vam agafar els que érem de la Junta de la Ràdio, el Toni Udina ja no hi era, el Jordi Udina tampoc, i vam agafar i vam decidir donar la ràdio a l'Ajuntament. Donar la ràdio sencera a l'Ajuntament, amb tots els aparells, amb tot el que teníem, ¿vale? I aleshores l'Ajuntament també s'havia de quedar els empleats, els 5 que tenien donats d'alta d'empleats. Això va ser l'any 81. Ai, perdó, l'any 2001.
2: 2004?
1: 2001. No, el 2004 es va tancar la ràdio. El 2001 ho vam proposar a l'Ajuntament. L'Ajuntament en principi ens va dir que sí que li interessava, perquè tots els pobles tenien la ràdio municipal, i a més l'Ajuntament, insisteixo, es donava diners. Vale?
0: Hi havia eleccions, suposo, no?
1: No, s'acostaven a
0: eleccions.
1: I ens van dir que sí, que meravellós, que cap problema, que la ràdio, bueno, era molt important per l'Ajuntament. Vale. Llavors ens van anar acostant les eleccions, seguint dient que els interessava molt la ràdio, que la ràdio molt bé, Vale. Quan va haver-hi les eleccions van dir que no hi havia diners per tirar endavant la ràdio. Llavors ens van dir que per pagar el personal i tal, que no, que donéssim la ràdio a la tele. Llavors nosaltres, clar, si no es quedaven la gent i la tele tenia la seva programació, nosaltres en teníem una altra diferent, vam dir que no, que de cap manera. Va arribar un punt que es va fer una reunió de part dels socialistes. Això va ser després de les eleccions, evidentment, eh? Dels socialistes. Hi havia, doncs, totes les altres forces polítiques, vale? I van fer una trobada amb la nostra junta. I el que van decidir totes les forces polítiques era que la ràdio seguís, incluïts els socialistes, que eren els que també ja ho portaven. I aleshores vam preparar-ho tot, perquè buscaven el Banesto per posar la ràdio allà, buscaven la biblioteca d'Esplugues, que ja estava en un altre lloc, i estava allà l'Ajuntament, hi havia el local, i ens deien que estaven buscant els locals i no sé què. I llavors, de cop, quan va haver-hi aquesta reunió, no me'n recordo com l'alcalde es deia...
4: Palacín.
1: Palacín, el Lorenzo Palacín. Ja dic, faltava poc per fer el canvi que havien quedat, que faríem el 21 de setembre, que faria els 24 anys que la ràdio havia funcionat, i 4 o 5 dies abans ens diuen que no. I llavors vam tancar la ràdio. A més, havíem negociat que inclús per buscar el local, si no, aquests dos locals que he dit no anaven bé, amb l'Antoni Llamas, que era el president de l'Avenç llavors, vam arribar a un acord de que pagant un lloguer, que nosaltres també pagàvem un petit lloguer per ajudar a l'Avenç, eh? Doncs amb el lloguer que nosaltres pagàvem, l'Ajuntament els hi pagaria fins que tingués el seu local. I tot això va quedar a zero. Llavors vam haver, sort que la ràdio encara hi havia fondos, vam haver de despedir tota la gent i tancar la ràdio.
2: Val, doncs...
1: Ah, perdona, hi ha una cosa que m'he deixat. Amb el temps vam poder canviar el que era l'antena. L'antena la vam passar aquí baix a l'Avenç, en vez d'aquella antena de 15 metres, vam posar una de 45 metres d'alçada, que si us en recordeu era una antena altíssima.
2: Molt alta, sí.
1: I a més d'això vam canviar a l'emissor de 20 watts a 200. Segons Lluís Vives, que era una agència de publicitat que també treballava amb nosaltres, la nostra cobertura era d'1.100.000 persones. I ho va fer baixet perquè així ens va pagar menys, saps, pels anuncis, però teníem una cobertura molt important. Ja està, ja no es dono més la pallissa.
2: Doncs amb l'esperit que es va crear a Ràdio Estudi Esplugues l'any 1981, jo vaig estar a la inauguració de la ràdio.
1: Evidentment, i vas estar treballant a la ràdio.
2: Vaig estar treballant uns mesos a la ràdio. Venia aquesta història familiar del meu pare, o sigui, passem del 51 al 81, hi ha dos noms que ens uneixen, que és el meu pare, jo mateixa. I a l'any 2018, doncs, una persona que es diu Jordi Udina, que és el fill del Jordi Udina, que l'any 81 va fundar la ràdio, el seu nebot, doncs jo faria allò que diem, no?, del peix que es mossega la cua, ho arrodonim. O sigui, tenim uns mitjans de comunicació que gràcies a entitats del poble s'han pogut crear, han pogut tirar endavant, i després també tenim unes dates i unes persones que també estan dintre d'aquest cabasset. Per tant, bé, jo estic molt contenta de tenir-vos avui amb vosaltres, donar les gràcies a la Crònica per haver confiat en mi per poder moderar aquest acte. Fa 6 anys d'Esplugues FM i, Ramon, seguim amb l'espírit de l'any 81.
1: Ho sé.
2: De la ràdio.
1: Ho sé.
2: Per tant, així que m'agradaria, si us sembla, pel mateix ordre que hem començat, que féssiu dos minutets de cloenda, Joan.
0: Diu el poeta que qui conserva la seva llengua i la seva cultura té la clau de la seva llibertat. Fer revista, fer crònica, fer ràdio, fer televisió, és cultura. I la cultura és un intangible que moltes vegades no té preu i que moltes vegades lamentablement ha de viure de la subvenció i ha de viure de la bona voluntat del voluntariat de la gent del poble, que la gent que s'ho estima i que ho valora, no? Per tant, jo fer també una reivindicació a les administracions públiques perquè facin el fotut favor de creure més en els mitjans de comunicació, que no ens visualitzin només com a ens capaços de fer publicitat política en el pitjor dels sentits. És a dir, els nostres mitjans volen reivindicar i volen fer pública l'expressió del poble a través de les seves manifestacions culturals, a través de la seva història, a través de les seves entitats, a través de les seves cases, a través dels seus carrers i de la transformació del poble i de la ciutat, no? Per tant, reivindicar això, reivindicar i senzillament fer una crida també a aquest voluntariat, especialment dels més joves, no? Necessitem gent que s'està formant perquè vulgui participar, vulgui començar a introduir-se en aquest món dels mitjans de comunicació a través d'aquest voluntariat, a través d'aquest buscar convenis de col·laboració entre les universitats i entre els mitjans, que existeix i es va fent, però és molt tímid encara. Bé, i agrair-vos a vosaltres, com sempre, la disponibilitat, la col·laboració, agrair als mitjans companys que han fet història i que continuen fent-la, que continuïn estimant Esplugues i continuïn estimant la nostra llengua. Moltes gràcies.
4: Bé, jo faré com ell, faré una cita d'una cançó d'en Raimon que diu: qui perd els orígens perd la identitat. Llavors, nosaltres en aquests moments, ETV, Terramar, som la televisió privada, cuidado, privada, més gran de Catalunya. Després de que 8TV va tancar, hem passat a ser la primera televisió privada més gran de Catalunya. Però no volem perdre els nostres orígens. Els nostres orígens són aquí a Esplugues. Som la televisió d'Esplugues. I és que la gent, allà on anem, per molt que parlem de Terramar o d'ETV, ens coneix com a la televisió d'Esplugues. I no volem perdre el nostre origen, que és Esplugues. No volem perdre el nostre origen, que són els Països Catalans. I no volem perdre el nostre origen, que és la nostra llengua. Amb això, ja ho dic tot.
2: Gràcies.
1: I jo ara només puc dir que és d'una il·lusió interna que coneix poca gent el que hi hagi una emissora de ràdio Esplugues encara, i que els siguin els principis, que em consta que són així, els mateixos que teníem nosaltres. Lo important per sobre de tot és la gent d'Esplugues. Promocionar totes les iniciatives, perquè abans les he tocat molt per sobre, però de l'avenç érem ressò de totes les activitats de l'avenç a base de bé. Vull dir, quan ells van inaugurar, nosaltres fèiem un aniversari, que també venia gent famosa als aniversaris cada any, que ho fèiem aquí també, venia el Joan Manel Serrat, venia gent d'altura, i tot això, amb tots els espectadors que eren oients, tot això reactivava la història. Quan ells van fer la inauguració de veritat, ho van fer aquí també, amb la ràdio. Vull dir, jo penso que el que no pot ser és que es passi de on estem amb el que tenim, el que som i el que fem, per coses externes. Primer és a on nosaltres vivim. Disfruteu del que hi ha aquí, que és molt important. Gràcies.

0: Esteu escoltant Esplugues FM.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: En una ciutat neta, el pipi es neteja. Aquesta és la campanya que ha iniciat l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat. Es tracta d'una campanya de sensibilització per promoure la neteja dels carrers i els espais públics de la nostra ciutat. Les femtes dels gossos poden ser portadores de malalties que afecten als animals i també a les persones. L'acumulació d'orina als carrers genera olors fortes i desagradables. Una ciutat neta és una ciutat agradable. En què consisteix la campanya? L'Ajuntament està repartint en els propietaris dels gossos una ampolla i un dispensador de bosses, on es pot recollir aquest material a qualsevol punt d'atenció ciutadana de la nostra població, sigui a la plaça Santa Magdalena, al barri del Centre, o bé a la Rambla Verge de la Mercè, al barri de Can Vidalet. Trobaràs més informació a través del telèfon 930 0082 o a través de les xarxes socials del mateix Ajuntament i a la pàgina web esplugues.cat.
3: Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

parar de somiar cada cop que em toquen les teves mans. M'agrada sentir que per tu sóc igual d'important. M'agrada mirar

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
1: De dilluns a divendres a les 4.
0: El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Si vols que parlem de la teva entitat, envia'ns un correu a esplugasfm@gmail.com. Indica el teu nom i el nom de l'entitat i un telèfon de contacte. Esplugues FM, amb la cultura. Donem suport a les entitats.
2: Xerrem d'Arreu, programa d'entrevistes amb persones vingudes d'arreu que han aconseguit parlar el català amb fluïdesa. És una producció de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana, la CAL, taula intersindical del Secretariat de Sants Hostafrancs La Bordeta i Sants 3 Ràdio. Es tracta d'un espai per parlar dels processos migratoris, reconèixer i mostrar la riquesa cultural existent als nostres barris i parlar amb persones amb diversitat cultural que enriqueix la nostra societat. Xerrem d'Arreu, Esplugues FM, amb la cultura, donem suport a les entitats.
1: De dilluns a divendres, a les 2 del migdia.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció. Esplugues FM, ràdio cultural i associativa.

Fins aquí l'emissió d'avui d'Esplugues FM. Tornarem amb la nostra programació demà a partir de les 9 del matí. Ens podeu seguir al 99.7 de la freqüència modulada i al nostre web esplugasfm.cat. Gràcies per la vostra atenció.

0: reflexió que ens hem fet tots, no? Hauríem de matar a algú que sabem positivament que serà un mal per la humanitat? És a dir, la idea de si tu sapiguessis els què hauria de passar, fora, no? Has de matar, sí, sí. Has de matar Hitler?
1: Sí.
0: Aquesta idea, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquesta gran pregunta.
1: Sí, sí, sí.
0: Que la resposta teva quina seria?
1: Home, si estalvies un mal a la humanitat, potser et diria que sí.
0: Aquesta és la resposta
1: que, no ho sabem,
0: que tenim, no?
1: Clar,
0: que tenim. Llavors clar. ell es pregunta en aquesta novel·la, has de matar a una tarra? Ho situa als anys 80 perquè ETA està activa i és una altra qüestió.
1: Clar.
0: I en aquest llibre, doncs, hi ha la descripció de la foto de la caserna de Vic amb aquell policia que porta la nena a coll.
1: Sí,
0: que tots hem vist.
1: Doncs, jo vaig anar-hi hores després d'això.
0: Tu vas anar-hi hores després.
1: Devia ser la meva primera mòbil a Catalunya Ràdio.
0: Quin any va ser? No me'n recordo.
1: Mira, jo era 91.
0: La teva primera unitat mòbil.
1: Jo diria que sí, no vull equivocar-me, però jo vaig anar-hi aquella matinada a Vic.
0: Per què no... A la nit dels ignorants ho poses
1: passat,
0: un dia, això. Ens agradaria sentir-ho. Coses d'aquestes que ja són història de la ràdio, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs posa-la un dia,
1: aquesta mòbil. Jo recordo perquè vaig quedar impactada d'allò de ruït. Clar, ja no hi havia gent, i sí que hi havia pols, i va ser de matinada, perquè havíem d'entrar pel Catalunya Matí a primera hora. Llavors havies d'anar-hi a la nit, si no arribaves a temps. Però recordo perfectament.
0: Vas anar tu sola amb el tècnic,
1: amb la unitat mòbil.
0: Que qui devia ser?
1: Diria que... I està jubilat. En Jesús López, diria.
0: En Jesús López,
1: diria. Però això la gent no ho coneix. Escolta'm, posats a parlar de coses que fem a la vida. Dius, en aquest llibre, les dones passats als 50, això m'ha encantat. Volen fer tot de coses, tenen energia, riuen, es pixen de riure, els homes perden totes les ganes de riure. Diu, alguns ja no riuen més. És com un transvasament. O sigui, com se t'ha acudit aquesta
0: perquè
1: idea?
0: És
1: que la trobo boníssima, en part.
0: Mira, tu, evidentment, això ho diu el personatge, i evidentment això és una generalització,
1: sí,
0: però està basada en fets reals.
1: Exacte.
0: És a dir, tu hauràs anat a clubs de lectura.
1: Sí.
0: Només hi ha dones.
1: Tant per cent dones.
0: Sí. Només hi ha dones.
1: Sí,
0: hi ha algun home,
1: sí.
0: Dos homes. A tastos de vins, només hi ha dones.
1: Només hi ha dones, també.
0: Jo em faig una visió amb això dels tastos de vins.
1: El teatre també, només hi ha
0: el
1: dones.
0: El teatre.
1: Sí, sí, és veritat.
0: Totes les qüestions culturals. Els tastos de vins per què és? Perquè no tenen cap problema en fer el ridícul bé. És
1: ja.
0: És a dir, tu a una dona, a un home li preguntes de què fa olor això i té por. Una por normal, jo la puc tenir. Una dona, si s'equivoca i
1: no
0: et diu
1: fa
0: olor de no sé què, no té problema. Per què?
1: Clar.
0: Perquè vol aprendre.
1: Clar.
0: Vol aprendre. Llavors, a partir d'aquesta edat, veus dones que volen aprendre coses. Llavors, clar, són personatges interessants els que volen aprendre coses.
1: I això, amb l'edat, no ho perdem.
0: I
1: si vas a la Universitat de la Gent Gran,
0: també
1: moltes dones.
0: Veus molt que hi ha homes...
1: O viatges...
0: Viatges.
1: Per singles que diuen, sí. Veus moltes més dones, això t'ho diu la gent que hi va.
0: Hi ha una qüestió també que és que tu penses, ostres, a partir d'una edat, molts homes tenen malalties d'aquestes fàcils, medicables,
1: sí.
0: Cardiovasculars, hipertensió, malalties que cansen, que donen molt cansament. Dormen malament.
1: Sí, però les dones també dormen malament i es cansen i no deixen de fer coses moltes vegades, eh? No ho has pensat?
0: Clar, jo no estic cansada.
1: Tu no estàs cansada.
0: Jo no estic cansada.
1: És que tu dius que tot així, dius que sí, no sé parlar, dius que sí a tot. O sigui, entrevistes, treballs de recerca, això també ho fas tu? Això ho fa la teva protagonista?
0: Els treballs de recerca jo no sé dir que no.
1: Però tu també sempre dius que sí, no? Per tant,
0: perquè
1: sempre fas coses.
0: Sí, després potser, quan arriba el moment...
1: Dius, ara em fa mandra, no?
0: Sí.
1: Però tu sempre dius
0: però,
1: que sí.
0: Bueno, jo, per exemple, als clubs de lectura sempre dic que sí. Sigui com sigui. Això, no tinc cotxe, jo. Ja haig de fer uns viatges de vegades per Catalunya.
1: Amb tren, autocar, o que et vinguin a buscar. No, no et venen a buscar.
0: Sí, això de vegades sí.
1: És difícil.
0: De vegades fem Passeando a Miss Daisy, sí. Perquè a vegades ho fem. L'altre dia vaig anar a Vilajuïga.
1: Home, Déu-n'hi-do.
0: Sí, però em van regalar aigua de Vilajuïga. Això em va fer molt feliç.
1: Clar, però després com la portes si has d'anar amb transport públic?
0: Sí, terrible va ser. Sí.
1: Escolta'm, la Clàudia Pruna també diu en aquest llibre, els meus lectors em coneixen més que jo mateixa. Tu creus que també...
0: Pot ser, eh?
1: Et coneixen més els teus a través del que escrius?
0: Jo crec que amb un article diari o amb llibres, quan ja en portes tants, envies claus, no? O ells ja saben la teva manera de fer. Ens fa temps que ens seguim mútuament. Jo també llegeixo els comentaris dels lectors,
1: sempre,
0: ja els conec.
1: Sí. Però a vegades hi ha gent que té molt mala bava a l'hora de fer comentaris i no sé si això t'afecta.
0: Hi ha alguns que ja els coneixes. Hi ha, per exemple, a l'Ara en tenim algun que escriu a tot. Que fa molt riure. Sí. N'hi ha un que escriu a tot. A tot, però
1: comenta tot.
0: Però, per exemple, comenta... un tractor ha atropellat un gos, també. Ell comenta, i em fa molta gràcia. Llavors n'hi ha algun que... tot ho uneixen. N'hi ha un que, si llegeix un tractor ha atropellat un gos, dirà: visca Catalunya, puta Espanya, no sé què diu.
1: Sempre diu el mateix.
0: Sempre vull... és que Espanya, no sé què, tot això. O sigui, i n'hi ha que fan comentaris de vegades més interessants que el propi article. Uh-huh. I això és una cura d'humilitat, també, de vegades llegir aquests comentaris, no? O els que detecten errors, que són... els que detecten errors dels llibres
1: i tant. És possible que hagi passat això, i
0: tant.
1: I passa.
0: I els detectors d'errors d'històrica, aquests són el terror dels autors d'històrica.
1: Sí,
0: perquè et saben més que ells sempre.
1: Exacte, sempre. Tenen un objectiu i l'altre està fent un llibre amb molts més ítems, no?
0: I tant.
1: Escolta'm, la Clàudia Pruna, la teva protagonista, també diu: quan m'estigui morint ho sabràs perquè no escriuré més.
0: Clar.
1: Tu m'has dit abans que tu no saps estar sense escriure cada dia.
0: Sí, és veritat.
1: Aleshores, l'Espinàs va fer una mica això, va continuar escrivint sempre més,
0: més. L'Espinàs
1: també, cada dia. Tu això no et passarà, no? No ens passarà això
0: de seguir escrivint.
1: Clar, de dir, no, ja notaràs que me n'estic anant perquè ja no escriuré. No, tu marxaràs de la festa sense fer soroll, no?
0: Suposo que aniré escrivint i si escric molt malament ja m'ho faran saber. No sé.
1: Tu creus?
0: Mira, l'Espinàs, sí, home, i tant, sí.
1: T'ho faran saber?
0: Jo crec que sí, no? L'Espinàs, fèiem sempre broma de l'Espinàs, hem fet molta broma sempre d'ell. Per què? Perquè ha sigut un gran autor. I si algú vol gaudir de l'Espinàs, que llegeixi el Viatge al Pirineu de Lleida, que és boníssim, que van caminant, sí, amb el Camilo José Cela. Sí. I durant molt temps, de fer un article bo de Fets i Gent, n'hem dit fer un Espinàs. Per què? Perquè ell era el rei del Fets i Gent bo.
1: Sí.
0: Bo, eh? Perquè
1: bo.
0: Boníssim. Hi ha algun article de l'Espinàs boníssim,
1: sí,
0: d'emmarcar.
1: De coses...
0: Que bo.
1: De la quotidianitat.
0: S'ha de ser molt bo per fer això.
1: Com d'una pinta pots fer un article,
0: sí,
1: com el que has fet. No?
0: Cortázar ho fa molt bé també això. Cortázar és
1: també
0: boníssim amb això. Sí.
1: Aquells detalls.
0: En un altre moment, eh? En un altre moment, sense internet, sense Instagram...
1: Sí, perquè ara la gent ja no té ganes d'entretenir-se en això i ho trobo meravellós, no? Que et puguis entretenir llegint una història sobre una pinta. És igual, no? O sobre una gota d'aigua.
0: Que això és la literatura.
1: Clar.
0: No? Això és la literatura.
1: I això no es pot perdre mai, en part. Com,
0: no.
1: Com ho hem de fer?
0: Et dic una cosa. Ara jo ja sí que dic sempre que la gent que llegeix és més guapa perquè és més, perquè té una mirada. I això és així. És a dir, jo ara et puc dir, pel carrer, aquest, és a dir, et puc dir qui són lectors habituals. Una altra cosa és... de ficció, eh?
1: Clar.
0: Lectors, o sigui, la gent que sempre té un llibre entre mans, uh-huh, o més d'un, uh-huh, aquests
1: els veus a 3 hores de
0: lluny. Tenen una altra mirada, i això ho deia l'Emili Teixidor. L'Emili Teixidor deia que no veieu que som més guapos, i era per això, perquè els ulls... s'han fet estudis ja d'això, eh?
1: S'han fet estudis dels ulls,
0: de quins mecanismes activa el cervell,
1: sí,
0: a l'hora de llegir, que són contraris als de mirar reels.
1: Això, de
0: cara al lavabo es miren reels.
1: Es miren reels
0: i no es llegeix,
1: ja no es llegeix,
0: com abans.
1: Sí, que t'estaves una estona més. Escolta, m'acabo, en part, de les moltíssimes entrevistes que t'han fet per Instruccions per Viure Sense Ella, quina pregunta no t'ha fet ningú i tu hauries volgut que te la fessin?
0: No ho sé, però m'han fet sempre una pregunta que és pertinent, que sempre me la fan amb culpa i dic, no, home, no, és una pregunta que és la que s'ha de fer, no? Si això està basat en fets reals i què hi ha de mi aquí. Oh. La resposta és...
1: no te l'he fet aquesta, eh?
0: No, però vull dir que seria pertinent. I la resposta és, tot el que escric està basat en fets reals i tot el que escric és ficció.
1: És meravellosa. És com ha de ser, perquè sempre hi ha un punt de la realitat que t'inspira i després tu ficciones per sobre d'això.
0: Jo sí, perquè m'agrada molt la gent.
1: Escolta'm, m'ha quedat clar que t'agrada molt la gent i que te'n vas de les festes i de la vida sense fer soroll.
0: Correcte.
1: Ampar Molina, moltes gràcies.
0: A tu, Marta. M'he equivocat tants cops.

0: prompte per anar a dormir.
1: Doncs avui tanquem la setmana que hem dedicat al llibre Avui deixa la fàbrica, de David Monteagudo, amb relats molt curts sobre les coses més essencials. L'escriptor el va publicar l'any 2018 a Ratabooks, després de l'èxit de la seva novel·la Fi. Abans de llegir per això el seu últim conte, li hem demanat a Monteagudo que ens resumís com escriu ell aquests relats i aquests retalls de vida.
2: Vaig arribar a escriure aquests relats avui deixant la fàbrica d'una forma natural, diguem-ne, per una evolució dels meus gustos com a escriptor, diguem-ne, com a creació literària. Dic que he arribat de forma natural perquè jo sempre he escrit el que m'ha vingut de gust, el que em demanava el cos en cada moment. Mai m'he forçat a escriure coses que potser em demanaven, no? des del mercat editorial o des de la maquinària aquesta i tal, sinó que he escrit el que en cada moment a mi em venia de gust. He arribat a escriure relats molt curts per aquesta evolució estètica, diguem-ne, i també, tot s'ha de dir, per mandra també, per una certa mandra, perquè jo sóc un escriptor bastant mandrós, no? Bueno, he escrit bastants llibres, he publicat 11 i n'he escrit més, quasi el doble més, però en realitat he treballat poc, no? O sigui, em costa quan em poso a fer alguna que m'estimula molt i que és un repte també molt de gust fer, no? Llavors, clar, quan més breu sigui un text literari, un conte o un relat, quan més breu ha de ser més intens, I l'estil en aquests relats, avui és una fàbrica, doncs està molt treballat. És una feina artesanal d'anar polint les bases perquè sigui molt tingui una fluïdesa i una musicalitat i que es llegeixi i se senti amb facilitat.
1: Doncs ara sí, gràcies David. Escoltarem el darrer del relat d'avui a deixar la fàbrica. Es titula, es diu Bull. Vull ser el que sóc. Vull ser baixet. Vull ser calb, vull ser quec. Vull ser escriptor quan sigui gran. Vull ser el que sóc, vull ser jo. Vull ser menys famós ara que d'aquí a 100 anys. Vull arribar a vell quan ja sigui vell. Vull escriure cada vegada millor. Vull ser creatiu, vull ser imaginatiu. Vull ser bo, fort i savi. Vull que els meus fills siguin bons, forts i savis. Vull viure el dia. Vull guanyar diners, però no gaires. Vull ser pobre amb moderació. Vull equivocar-me. Vull soledat, estones. Vull pensar. Vull silenci i quietud, però sobretot pau. Molta pau. Vull lligar els gossos amb llonganisses. Vull xiular i que l'ase sempre begui. Vull donar i rebre a mans besades. Vull la clau i el duro. Vull que les figues siguin totes del meu paner. Vull dir bon dia sense enganyar ningú. Vull omplir-me el cor de molsa per veure el ferit per l'aigua i també el mort per l'aigua. Vull que els messies no es dediquin a la política. Vull que les persones siguin més importants que les idees. Vull que el món sigui imperfecte. Vull que ningú no em prometi el paradís terrenal. Vull que no m'expliquin romanços. Vull que no oblidem la història. Vull que no repetim la història. Vull fotre'm de mi mateix i de la meva família i del meu país i de Déu i sa mare. Vull tenir sentit de l'humor i pixar-me de riure i fer volar coloms. Vull conèixer gent intel·ligent. Vull fer àpats amb gent important. Vull llegir, vull rellegir. Vull que la gent llegeixi. Vull que la gent llegeixi els clàssics. Vull córrer lleuger com quan era jove. Vull continuar amb l'Olga. Vull ser una bona mestressa de casa, així, en femení. Vull cuinar per les persones que estimo. Vull que la gent m'estimi. Vull ser puntual, vull ser un model de virtuts, un bon partit, un xollo, una bicoca, un caramelet. Vull matinar i arrambar-me a una soca que faci bona ombra i que volin 100 ocells perquè jo en tingui una a la mà. Vull que no s'acabi el vi ni l'aigua. Vull la migdiada de cada dia, la paret encalcinada, el cel blau i les torretes amb geranis. Vull l'olor del sofregit perfumant l'escala. Vull ser pobre. Vull viure amb les portes obertes, la porta del carrer, la porta del replà i que hi passi a través el vent de la vida. que em cridin ben fort des del carrer «Monti!» i abocar-me a l'escala, amb el davantal posat, amb un drap a les mans, tacades de farina, imagineu-vos l'escena, i que sigui un amic, el carter, un veí, algú que no vingui a convèncer-me de res, que jo vull ser jo. Vull, senyor meu, quedar-me com estic ara, i quan arribi el dia de l'últim viatge i tota la pesca que teniu al cap, vull anar-me'n lleuger, morir-me de lloguer, com he viscut sempre, sense capital, sense patrimoni i sense haver anat mai al notari. Doncs amb totes aquestes coses que vol David Monteagudo, que probablement algunes de les quals molts de nosaltres voldríem i podríem compartir, hem acabat la setmana i el programa d'avui. Arriba a les 2 de la matinada i, per tant, això vol dir que venen els companys dels serveis informatius i que ens posem al dia del que és notícia. Nosaltres tornarem diumenge a partir de les 12 de la nit amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Així que gràcies per ser-hi, com sempre, un bon cap de setmana i que descanseu. Bona nit.

0: Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. José Luis Rodríguez Zapatero va negar en tot moment davant del jutge haver influït en el rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra ni haver cobrat comissions. 24 hores després de la seva declaració a l'Audiència Nacional, se n'han filtrat els àudios en què se sent l'expresident espanyol desmentint reiteradament haver mediat en l'operació i insistint que mai ha actuat al marge de la legalitat.
2: Que yo no he ejercido absolutamente ninguna influencia en el rescate de Plus Ultra y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario.
1: Afirmar que s'hi va cobrar diners de l'empresa a l'epicentre del suposat entramat, Análisis Relevante, va ser a canvi dels seus serveis com a consultor. El jutge Calama va posar en dubte l'absència de relacions contractuals entre les parts.
2: Obviamente yo he sido el consultor principal.
3: Como tiene confianza, dice usted que no se firma ningún contrato.
2: Así es.
3: Eso, en principio, no es normal.
1: L'ex líder socialista va defensar les seves filles i va rebutjar parlar de l'origen de les joies interceptades al seu despatx. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: El govern de Donald Trump defensa l'acord amb l'Iran davant les crítiques internes als Estats Units i les d'Israel. L'Ayatollah Khamenei admet que va acceptar amb reserves el memoràndum d'entesa i diu que l'obertura de la segona fase de les negociacions amb Washington no implica assumir el seu punt de vista.
1: Ucraïna intensifica l'ofensiva i colpeja a Moscou en l'atac més massiu des de l'inici de la guerra. Més d'un centenar de drons han impactat contra la refineria més gran de la capital per segon cop en 3 dies. El Kremlin no reconeix la crisi energètica, tot i que ara es veu obligar a importar combustible.
4: 5 incendis cremen una 30 d'hectàrees a les comarques de Lleida. La majoria s'han produït en zones agrícoles. Els bombers alerten que les altes temperatures d'aquests dies, la campanya de la sega i la revella, disparen el risc de foc.
1: Josep Maria Mestres ha estat escollit nou director artístic del TNC en substitució de Carme Portacelli. Compta amb una extensa trajectòria com a director, tant en teatres públics, com el TNC o el Lliure, com en teatres privats. Entre alguns dels seus objectius al capdavant de la institució, pretén repartir joc entre creadors de diverses generacions. Per primera vegada, el govern espanyol reconeix 63 víctimes assassinades per la policia o l'extrema dreta durant la transició. Van morir entre el 1979 i el 1983, sobretot a Madrid.